0: El 22 de març del 2006, les antenes van caure amb explosius en qüestió de segons. Però avui, els edificis de Radio Liberty, a Pals, continuen dempeus, dins el Parc Natural del Montgrí, mig enrunats, coberts de grafits i pintades. Fa anys que les associacions ecologistes, l'Ajuntament de Pals i el Consell Comarcal del Baix Empordà en reclamen la protecció com a bé cultural d'interès local i s'ha proposat crear-hi un centre d'interpretació sobre la Guerra Freda. Avui és fàcil passar-hi pel davant i no saber què hi va passar. Un poble de pescadors de la Costa Brava, escollit per raons purament tècniques, es va convertir durant més de 40 anys en un dels punts d'emissió més potents del planeta i en algun moment concret del segle XX en l'única línia de comunicació d'un president soviètic segrestat pels seus propis guàrdies. De vegades, la història no la fan només els grans discursos ni els tractats signats de capitals. De vegades, la fa un senyal de ràdio travessant l'estàtica des d'una platja, on ara només hi ha runes i turistes que segurament no en saben res.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: Un vespre de l'any 1974, un científic torna a casa seva, a Califòrnia, després d'una jornada llarga al laboratori. La seva dona, com cada dia, li pregunta com li ha anat la feina. Ell respon una frase que, anys després, repetirà en diverses entrevistes i que la seva dona no oblidarà mai. La feina va molt bé, però sembla que és la fi del món. Aquell home es diu Frank Sherwood Rowland i el que acaba de descobrir, juntament amb un jove investigador mexicà que treballa amb ell des de fa poc temps, no és cap exageració retòrica. És el primer indici científic que uns gasos industrials aparentment inofensius present en qualsevol aerosol o nevera del planeta podrien estar destruint, sense que ningú se n'adonés, la capa que protegeix tota la vida de la Terra de la radiació ultraviolada del Sol. El jove investigador que acompanyarà a Sherwood Rowland es diu Mario Molina i aquest descobriment li canviarà la vida. I amb el temps canviarà la manera com el món sencer entén la seva responsabilitat sobre l'atmosfera. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Mario Molina, el Nobel mexicà que va frenar una catàstrofe global. Per entendre com Molina va arribar a aconseguir aquesta proesa, hem de retrocedir fins a un bany reconvertit en laboratori a una casa de Ciutat de Mèxic. El protagonista del dia d'avui va néixer el 19 de març del 1943, a aquesta mateixa ciutat, fill d'un advocat i diplomàtic i d'una mestra de casa. De ben petit, una tia seva, química de professió, li va ensenyar experiments senzills que ell replicava obsessivament en un bany de casa seva que, amb els anys, va anar convertint en un petit laboratori improvisat. Explicava que mai va oblidar la primera vegada que va veure a través d'un microscopi. Aquella imatge tan petita el va enganxar per sempre a la ciència. Als 11 anys, seguint una tradició familiar, els seus pares el van enviar a estudiar a un internat a Suïssa. Acabada la seva estada allà, va tornar a Mèxic per estudiar a la Facultat de Química de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la UNAM. Es va graduar el 1965 i va fer un postgrau a la Universitat de Friburg, a Alemanya. Va finalitzar els seus estudis amb un doctorat en fisicoquímica a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, el 1972. Poc temps després d'acabar tots aquests anys d'estudi, Molina es va incorporar com a investigador postdoctoral al laboratori de Sherwood Rowland, l'home del que parlàvem al principi, a la Universitat d'Irvine. Rowland li va oferir diverses línies d'investigació possibles i Molina en va triar una que, d'entrada, no semblava especialment prometedora. Esbrinar què passava a llarg termini amb uns compostos químics anomenats clorofluorocarburs. Sé que és un nom difícil. Són coneguts per les seves cicles CFC. No us preocupeu pels noms tècnics, que us poso una miqueta en situació. Aquests CFC eren els gasos que s'utilitzaven des de feia unes quantes dècades com el gas que empenya el líquid quan prems un polsador d'un esprai. Aquest se li anomena propelent. També s'utilitzava com a refrigerant de neveres, aires i condicionats i alguna altra cosa. A la indústria li interessaven especialment aquests gasos perquè havien vist que eren extremadament estables, és a dir, no feien reaccions imprevistes o estranyes amb gairebé res. No eren tòxics i no es descomponien. En definitiva, en aquest sentit, semblaven un dels químics més segurs del segle XX. Molina i Rowland es van fer la pregunta que ningú s'havia fet llavors amb prou rigor. Si aquests gasos no es descomponen a nivell de terra i per això ens van tan bé, on van a parar exactament? La resposta els va portar cap amunt, molt amunt, cap a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera on precisament es troba la capa d'ozó, la capa que ens protegeix que els rajos de sol ultraviolats travessin fins la Terra. És clar, quan et trobes aquella alçada vol dir que ja has travessat bastant d'ozó, bastanta part del filtre que filtra aquesta radiació ultraviolada ja queda per sota teu i, per tant, els nivells d'aquesta radiació són més alts. Aquests nivells de radiació ultraviolada acaben fent que la molècula del CFC es trenqui i, quan ho fa, allibera un àtom de clor. Aquests àtoms comporten un problema enorme. I us preguntareu per què. Doncs perquè són capaços de destruir les molècules d'ozó. I, de fet, cada àtom no és capaç ni molt menys de destruir-ne una, sinó que cada un en destrueix 100.000 abans de desactivar-se. Esclar, si ens quedem sense molècules d'ozó, ens quedem sense capa d'ozó i sense filtre per aquesta radiació ultraviolada. I, per tant, aquesta arriba a la Terra. Al juny de 1972, Molina i Rowland publiquen aquests resultats tan devastadors a la que possiblement és la revista científica amb més prestigi del món, la revista Nature. Ho faran sota el títol de Destrucció de l'ozó catalitzada per àtoms de clor. En anglès, és clar. Un títol important, que suggeria també la important reacció que estava a punt de provocar. La resposta de la indústria química no es va fer esperar i va ser d'una duresa que avui costa d'imaginar. El 1975, el president de DuPont, en aquell moment el major fabricant mundial de CFC del planeta, va declarar a la revista especialitzada Chemical Week que la teoria de la destrucció de l'ozó era, va dir literalment, un conte de ciència-ficció, un munt d'escombraries i una autèntica bajanada. Aquell mateix any, DuPont va llançar campanyes publicitàries a pàgina sencera en diaris nord-americans defensant el CFC i negant que hi hagués proves científiques sòlides que el relacionessin amb cap dany a l'atmosfera. Una publicació del sector especialitzada en aerosols va arribar fins i tot a insinuar que Molina i Rowland treballaven, d'alguna manera, a favor dels interessos soviètics. Una acusació absurda, però que ens deixa veure la importància del debat en plena Guerra Freda, quan qualsevol cosa incòmoda es podia arribar a otorgar com a comunista. Molina i Rowland no es van fer enrere. Durant els anys següents van publicar diverses desenes d'articles científics addicionals, defensant i afirmant la seva hipòtesi. A poc a poc, alguns governs van començar a prendre mesures parcials. Als Estats Units, per exemple, es va restringir l'ús del CFC com a propel·lent, la funció aquella que hem dit d'impulsar el líquid dels esprais, en àmbits domèstics a finals dels anys 70. Però la pressió internacional real trigaria encara 10 anys més a arribar i necessitaria una prova molt més espectacular i inqüestionable que qualsevol càlcul de laboratori. Aquesta prova va arribar de la manera més inesperada des de l'Antàrtida. Un jove físic britànic anomenat Jonathan Shanklin treballava des de feia anys al British Antarctic Survey, l'organisme britànic dedicat a la investigació de l'Antàrtida. Ell mesurava manualment els nivells d'ozó amb un instrument anomenat espectrofotòmetre Dobson. El nom és complicadet, però bàsicament és un aparell que mesura quant d'ozó hi ha a l'atmosfera fent-hi passar llum a través. En comparar les dades que acabava de treure aquell 1985 amb les del seu cap Joe Farman, que havia registrat una dècada abans, es va trobar amb una xifra que no quadrava gens. Els nivells d'ozó primaveral sobre l'Antàrtida havien caigut d'una manera dramàtica, molt més del que ningú havia pogut preveure. Al principi, fins i tot, els mateixos científics van dubtar dels seus propis instruments, pensant que devien estar espatllats. No ho estaven. Al maig de 1985, Farman, Gardinen i Shanklin van publicar els seus resultats també a Nature, i des de llavors el fenomen ja va començar a tenir nom popular, el forat de la capa d'ozó. Segur que tots l'heu sentit, però tècnicament, de fet, no és un forat, sinó una zona en la que la concentració d'ozó baixa molt per sota de l'ús normal. Aquestes dades eren tan bèsties que, de fet, la NASA ja les havia pres en paral·lel amb el seu satèl·lit, però els seus propis algoritmes de control de qualitat les havien descartat automàticament, considerant que eren errors de mesura, perquè es considerava que era impossible que fossin reals. Amb el forat de l'Antàrtida confirmat i fet públic, tot el que fins llavors havia estat un debat teòric es va convertir de cop en una emergència política. El 1985 es va signar el Conveni de Viena i el 1987 el Protocol de Montreal, un tractat internacional per eliminar gradualment el CFC. L'any 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland i el químic neerlandès Paul Crutzen van rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre la química de l'atmosfera. Era el primer Premi Nobel científic que rebia mai un investigador nascut a Mèxic. Molina va continuar treballant durant anys i va acabar dedicant bona part de la seva vida a un problema molt més proper, la contaminació de l'aire a Ciutat de Mèxic, a través del centre d'investigació que porta el seu propi nom. Va morir a Ciutat de Mèxic el 7 d'octubre del 2020, als 77 anys. Avui la capa d'ozó es recupera lentament, gràcies a aquell tractat. El que fa especial aquesta història no és només, però, la mida del problema que va destapar Molina, sinó com hi va arribar, no buscant la fama ni un gran descobriment, sinó seguint, per pura curiositat, una pregunta petita sobre uns gasos que ningú considerava perillosos. De vegades, la ciència que canvia el món no comença amb un pla ambiciós. Comença amb una pregunta feta en un laboratori, perquè algú encara no sap que la resposta li canviarà la vida a ell i, de retruc, a tota la resta del món.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2.600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Hondures. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia

Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració, va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes, hi va haver incidents amb avions, i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible, i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna, i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aèris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició.

0: condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i, un cop classificat, va perdre els tres partits que va jugar, contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica. I no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Continguts en xarxa. Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
0: Dimarts 11 de setembre del 2001. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Des del Centre de Control Aeri de Boston, un controlador de l'Administració Federal d'Aviació truca a una unitat de defensa aèria dels Estats Units. Demana que algú faci enlairar avions de combat. Al telèfon, un militar li fa una pregunta. Això és real o és un exercici? Doncs és real, però aquesta trucada només és el principi. Durant les hores següents, la defensa aèria del país es va muntar sobre la marxa, per telèfon, amb informació que arribava tard, incompleta o errònia. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i aquesta és la història de l'11S des de les torres de control i de radar. Aquell dimarts va començar amb temps temperat i el cel gairebé sense núvols a l'est dels Estats Units. Les millors condicions per volar. Quatre vols havien de sortir de la costa est. L'American 11 i l'United 175 de Boston a Los Angeles. L'American 77 de Washington Dulles també a Los Angeles. I l'United 93 de Newark a San Francisco. En cadascun hi havia homes que planejaven segrestar-lo. Eren 19 en total. Cap a les 8 del matí, segons la comissió de l'11S, ja havien passat tots els controls de seguretat que existien aleshores. Aquest episodi, però, no va d'ells. Va de qui des de terra va intentar entendre què passava allà dalt. L'American 11 és un Boeing 767. Com estava planificat, va enlairar-se a les 7:59 amb 92 persones a bord, 5 de les quals eren segrestadors. Un quart d'hora més tard, a un quart menys un minut de nou, fa la última comunicació normal amb el centre de control de Boston. 16 segons després, el controlador li ordena pujar als 35.000 peus. L'avió no respon. Ni a aquesta ordre, ni a cap altra més. El controlador insisteix, també per la freqüència d'emergència. A les 8:21, l'avió apaga el transponedor. El radar, per dir-ho així. El senyal que mostra la identitat i l'altitud de cada aparell. En fer-ho, l'American 11 desapareix del mapa. Perdre alhora la ràdio i el transponedor solia indicar una avaria greu o un accident. El supervisor del controlador li fa aplicar el procediment per un avió sense ràdio. Ningú no parla encara de segrest. El que no sabien és que 2 minuts abans s'havia establert contacte amb l'avió per una altra línia i el que estava passant no s'ho podien ni imaginar. 8:19. A l'oficina de reserves d'American Airlines a Cary, Carolina del Nord, entra una trucada des d'un telèfon de l'avió. És Betty Ong, assistent de vol de l'American 11. Explica que no es poden comunicar amb la cabina dels pilots, que hi ha una persona apunyalada a la cabina de primera classe i que creu que els estan segrestant. La trucada durarà uns 25 minuts. 8:21. Una de les empleades que tenen la trucada de Betty avisa al centre d'operacions d'American Airlines, a Fort Worth, Texas. El responsable de guàrdia demana al despatxador de vol que provi de contactar un altre cop amb la cabina de pilots. 2 minuts després, el despatxador ho intenta, però l'avió no respon. 8:24. Arriba la transmissió decisiva. Els segrestadors volien parlar als passatgers, però, segons la comissió, no sabien fer servir la ràdio i van emetre pel canal de control aeri. El primer missatge era: «Tenim uns avions. Quedeu-vos quiets i tot anirà bé». El controlador només en va sentir un so inintel·ligible. El segon, uns quants segons més tard, sí que es va entendre. «Que ningú es mogui. Tot anirà bé. Si intenteu res, us posareu en perill a vosaltres i a l'avió». El controlador explicaria després que en aquell moment va saber que era un segrest. El director del centre va demanar que recuperessin la gravació del primer missatge per escoltar-la bé. Entre 4:45 i 4:02 de nou, els responsables de Boston avisen la cadena de comandament de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units. El protocol de segrestos suposava que l'avió seria fàcil d'identificar, que hi hauria temps per anar pujant l'avís nivell a nivell i que seria un segrest clàssic, a canvi de diners, no un atac suïcida. La comissió que investiga què va passar a l'11S ho resumeix dient que aquell protocol no servia per a res del que passaria aquell matí. No hi havia temps, així que Boston es va saltar la cadena. A les 8:34 va intentar arribar a l'exèrcit a través d'una instal·lació de l'Administració Federal d'Aviació a Cape Cod. I també va provar amb una antiga base d'alerta a Atlantic City, sense saber que ja no existia. Passen 37 minuts i 52 segons de les 8 del matí. S'aconsegueix contactar amb el sector de defensa aèria del nord-est, el NITS, amb seu a Roma, a l'estat de Nova York. És la primera notificació que rep l'exèrcit a qualsevol nivell d'un segrest aquell dia. La conversa traduïda va ser alguna cosa així: «Hola, som al centre de Boston. Tenim un problema. Tenim un avió segrestat que va cap a Nova York i necessitem que algú faci enlairar uns F-16 o el que sigui. Ajudeu-nos». «Aquí al NITS. Això és real o un exercici?» «No, no és un exercici ni una prova». El NITS només tenia dues parelles de caces, avions de combat, en alerta. Una a Otis, a Cape Cod, i una altra a Langley, a Virgínia. A tot el país quedaven 7 bases d'alerta amb 2 avions cadascuna. Els d'Otis eren 2 F-15 a 153 milles de Nova York. El coronel Robert Marr, comandant de batalla, va demanar autorització al general Larry Arnold per fer-los enlairar. Segons el mateix Arnold, la resposta va ser que els fes sortir i que ja demanarien els permisos després. L'ordre es va donar a 3:15 de nou, però ningú sabia cap on enviar-los. Sense transponador, el NITS buscava a cegues. Tan sols 40 segons després de que s'enlairessin els caces, quan faltaven 20 segons per 3:02 de 9 del matí, l'American 11 va impactar contra la torre nord del World Trade Center. Tots els que anaven a bord van morir a l'instant, igual que un nombre desconegut de persones dins la torre. Segons la comissió, el NITS havia tingut 9 minuts d'avís. Seria el màxim que l'exèrcit tindria en qualsevol dels 4 segrestos que es van produir aquell dia. Mentrestant, un segon Boeing 767, el United 175, volava per l'espai aeri del centre de Nova York. Cap a les 8:42, els pilots van explicar als controladors que havien sentit una transmissió estranya poc després de sortir de Boston. Algú havia obert el micròfon i havia dit que tothom es quedés als seus seients. Aquesta va ser l'última comunicació del United 175 amb terra. A les 8 i 47 minuts, el transponedor del United 175 havia canviat de codi dues vegades en un minut. Ningú ho havia vist de seguida perquè el mateix controlador portava els dos vols i va ser just els minuts en què l'American 11 es va estavellar. Quan va reaccionar, l'avió ja no responia. Quan passaven un o dos minuts de les 9, un directiu de Nova York va informar al centre de coordinació de Herndon que necessitaven la implicació de l'exèrcit. Aquest va ser l'únic avís d'un segon segrest que va arribar a la seu de l'Administració Federal d'Aviació abans de l'impacte. Un minut després, un controlador avisava un company de que n'arribava un altre. Quan passaven 3 minuts i 11 segons de les 9, el United 175 va impactar contra la Torre Sud. L'avís del NITS va arribar més o menys al mateix moment. Poc després, Boston va poder desxifrar la gravació d'aquella comunicació inintel·ligible del vol 11. No deia tenim un avió, sinó tenim avions, en plural. Ara la pregunta era quants? Els caces d'Otis esperaven en un espai aeri militar davant de Long Island. A les 9 i 13 minuts van sortir cap a Manhattan, on van arribar a 9:45. L'American 77, un Boeing 757 sortit de Washington Dulles a les 8 i 20 minuts, va fer l'última comunicació normal quan faltaven 10 minuts per les 9. A les 8:54 va girar cap al sud i a les 8:56 va apagar el transponedor i va desaparèixer de les pantalles del centre d'Indianapolis. El controlador el va buscar per ràdio i per radar i va trucar a la companyia. No sabia res de Nova York i va pensar que l'avió havia tingut una avaria greu i s'havia estavellat. Després va saber que els radars de l'Administració Federal d'Aviació l'havien seguit tota l'estona, però durant més de 8 minuts aquesta informació no va arribar a les pantalles d'Indianapolis per un problema del programari i per la mala cobertura de la zona. Quan va reaparèixer, els responsables el buscaven cap a l'oest i no cap a l'est, que és on havia anat. Segons la comissió de l'11S, l'avió va volar 36 minuts cap a Washington sense ser detectat. Mentrestant, a les 9:21 minuts, el NITS va rebre un avís impossible de Boston. L'American 11 encara volava i anava cap a Washington. Era un error, perquè aquell avió ja s'havia estavellat. La comissió no va poder identificar d'on havia sortit aquella informació. Va ser per aquest avís que es va ordenar enlairar els caces de Langley a les 9:24 minuts. Van sortir a 9:45 i un pla de vol genèric els va fer anar cap a l'est, sobre l'oceà, en comptes d'anar cap al nord. Quan passaven 4 minuts de 9:45, el NITS va trucar al centre de Washington per preguntar pel vol número 11. I li van dir, de passada, que també havien perdut l'American 77. Era la primera vegada que l'exèrcit sentia a parlar d'aquell vol, i va ser per casualitat. Quan passaven 7 minuts i 46 segons de 9:45, l'avió es va estavellar contra el Pentàgon. Els caces de Langley eren a unes 150 milles. La comissió conclou que van tenir uns 2 minuts i que els caces eren al lloc equivocat. El United 93 es va enlairar des de Newark a les 8 i 42 minuts, amb més de 25 minuts de retard. Aquest retard va fer que els passatgers tinguessin temps de saber el que havia passat a Nova York. Quan faltaven 2 minuts per 9:45, a sobre d'Ohio, els controladors de Cleveland van sentir una transmissió amb sons de lluita i algú que deia Mayday. A 9:02, en sentien un altre. Deia, continueu asseguts, tenim una bomba a bord. Cap a les 9:36, des de Cleveland, es va preguntar si algú havia demanat caces i es va oferir a demanar-los ell mateix a una base propera. Li van dir que la decisió corresponia a nivells molt alts de l'Administració Federal d'Aviació. Segons la comissió de l'11S, ningú de la seu de l'Administració Federal d'Aviació va demanar mai ajuda militar per aquest vol. A les 9:42 del matí, el centre de coordinació va saber per les notícies que un avió havia xocat contra el Pentàgon. El seu responsable d'operacions, Ben Slinney, va ordenar que tots els avions aterressin a l'aeroport més proper. Era una ordre sense precedents. Uns 4.500 avions van aterrar sense incidents. A bord del United 93, passatgers i tripulació havien fet trucades i ja sabien el que havia passat a les torres. Quan faltaven 3 minuts per les 10 del matí, va començar l'assalt dels passatgers contra els segrestadors. A les 10, 3 minuts i 11 segons, l'avió es va estavellar en un camp a Shanksville, a Pensilvània. Segons la comissió, l'objectiu dels segrestadors era el Capitoli o la Casa Blanca, i els passatgers, sense armes, ho van impedir. El Nitz va tenir 9 minuts d'avís pel primer avió, i cap pels altres. La comissió també va dir que no creia que això desacredités el personal de l'Administració Federal d'Aviació ni del Nitz, que va actuar amb el que sabia a cada moment. Aquell dia van morir 2.977 persones, sense comptar els 19 segrestadors, siguent aquest un dels fets més tràgics de la història dels Estats Units. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història és dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Torretxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quants en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia, t'he de dir.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals
1: veritat.
2: De l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no? a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Començar... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digue, no, bueno, comença... Bueno...
0: Jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí, qui
1: un
0: és,
1: senyor gran,
0: qui és,
1: raro...
0: Sóc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. No. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no.
1: de la tarda antiguitat italiana.
0: No jo, em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, no. Bueno, posats a triar músiques, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sea, ara, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: ho anava
0: no,
1: a deixar aquí, no. Però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sea, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré, no diré, no és que no...
1: Vale.
0: Faré el possible.
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdurarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tarda antiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit.
0: Mm-hmm.
1: No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot, pocs anys després de la mort del Teodoric, tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, sí, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, amb Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està el Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquí.
0: No l'obrim.
1: Les gralles per mi són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translat, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: no? Música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim compte a TikTok?
0: Tenim compte a TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat. Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... ja no sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana,
0: no té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca per...
1: que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots disfrutant-se de romà, i disfrutant-se de gots.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà seguida.
0: Bueno, doncs que sigui. Pues que bueno, però cada cop són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. Cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent de, que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'entitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagi de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces. Potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós. És a dir, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels jutges catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, vale. Tal qual. No? És un lloc molt petitet,
0: que conserva, coses.
1: On hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Hi ha coses que és el mausoleu de la Presídia, que és petitonet, que hi van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga.
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra, hauria de tancar el tio.
0: No, no, no.
1: Però és l'església de Sant Vital, San Vitale, sí. És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres, eh? Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat. Però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença... dos mes després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen com un Barcelona posa el guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa el guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial.
0: Clar, bueno, és que... Passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen o no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs. No? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa. O Ravenny, o
0: Raventosa.
1: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui. No? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara només en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que... No.
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no?, que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen. No, perquè veieu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: I el metro. No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiria a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, del... sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser...
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans, i per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història.
0: Vale.
1: En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que... ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben resumit.
1: Santa Sofia... bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, clar, és una mica més gran, però... clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que, per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... sí, estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí,
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
0: Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas... les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no?, que a partir també de mitjans del segle dels 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... clar, ja us... i, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no?, sobre qui es penjava la medalla, no?, de inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidi i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: Mm, i tant.
1: No? Però, o, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé, no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no te'n recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de la terra d'entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de la Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja, vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança església.
0: Bé, clar, exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe, no? Que Classe ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard.
0: Que...
1: tard. Yeah. Això passa per improvisar, perquè llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar en Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Te vas explicar a l'últim
1: programa,
0: a
1: Teodoric, no sé què,
0: les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i d'amunt, mm-hmm. haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon vagit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no me'l diré.
0: Ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, uh-huh. i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si us
1: plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no,
0: sigui.
1: Algú amb una impressora 3D...
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i incorporem
1: ja.
0: En el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera...
0: No. Un imant d'una nevera, hòstia, no. Seria mentós.
1: Vale, sí. Un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercudres...
1: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, és una col·lecció.
1: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants supercudres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares.

0: que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un túpido velo.
1: Literalment.
0: Literalment, perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a la edat mitjana i la gent de la mitjana pues, no sabia fer les coses gaire,
1: clar. Gaire
0: bé i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem. O avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i escaig programes en algun moment.
1: Haurem de parlar d'això.
0: Haurem de restar
1: els temes
0: al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics, no? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us fa una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt... Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? quan els longobards, quan els carolingis, no?

0: els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els carolingis, els utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justina i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic!
0: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc.
0: Vale.
1: Vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. Vale. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, ets
1: arrià. No pots fer, fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no? No vols ser espanyol? Doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. Bueno. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repetir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. Uh-huh. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Oh,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no?, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entren accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians, dient calzones! coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord, com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards, no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Vera Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
6: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just l'endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de La Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunilde, una valquíria, filla de Wotan, i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El que pres per als déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Or del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Or del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del Capvespre dels Déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del Capvespre dels Déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, L'Or del Rin, La Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunilde surten de la seva cova. Brunilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot es suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li en ell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al capvespre dels déus, aquí als Moments d'Òpera, capvespre dels déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espessor del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys, la primera en informació. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia a tothom. Sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i al tercer episodi que dediquem a l'any 1976, que encara que no us ho sembli, perquè ens queda ja bastant lluny, fa 50 anys, en alguns aspectes ens va canviar la vida. O, com a mínim, em va posar les bases. Doncs avui ens hem decidit a buscar-ne uns quants. I ja us aviso que no seran polítics. Bé, no del tot, perquè qualsevol decisió de país sempre té una dimensió política. Però avui parlarem, sobretot, de canvis tècnics. Què, us he deixat amb la mel a la boca? Doncs primer siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic de so, muntador i director musical.
4: Bon dia, bon dia.
5: ¿Ustedes el saben aquel que dice que eran dos muertos que van de excursión en una barca? Y uno le dice al otro, de oye, ¿trajiste los mórtires? Dice, ¿el qué? Dice, los mórtires. Dice, ¿y esto qué es? Yo creo, de lo que llevan los vivos, los víveres.
1: La banda sonora de la nostra vida.
3: Si bé és cert que parlarem d'alguna altra cosa, la part central del nostre programa d'avui la dedicarem a una empresa que forma part indissoluble de la vida dels qui, l'any 1976, érem en aquest nostre país, la Telefònica. Així és com coneixíem la CTNE, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, Societat Anònima. I a Arenys de Mar, aquell 1976, també es parlava de comunicacions. Al ple municipal, el regidor Clavel preguntava com s'havia d'interpretar el recent decret sobre les anomenades llengües regionales i s'acordava mantenir el castellà en les actes i comunicacions oficials. De moment.
2: De moment, que aviat canviaria la cosa. Així que ara, cordeu-vos els cinturons, que comencem. La banda sonora de la nostra vida.
3: Ole, ole!
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs hem començat amb una cançó que sembla feta expressament pel programa d'avui. L'any 1976, la ELO publicava Telephone Line, que és aquesta cançó que acabem de sentir. Però mentre Jep Line cantava aquesta cançó, el món de les comunicacions estava canviant a una velocitat que encara no podíem ni tan sols imaginar. I a casa nostra, també. La telefònica començava a deixar enrere moltes de les limitacions de la telefonia tradicional i posava les bases d'una nova manera de comunicar-nos.
2: Telefònica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, ¿es averías? Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
3: Menudas somos las Matildes. Este año también tendré telefónicas.
4: I comencem per una de les novetats tecnològiques més potents que ens porta el 1976. El telèfon surt de casa i puja al cotxe. Aquell any, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya posa en explotació el TAP, el Teléfono Automático en Vehículos, el primer servei de telefonia mòbil que arribava a Espanya. El TAP era un equip enorme i pesant, amb una antena exterior i un auricular integrat al davant del cotxe. El sistema funcionava a la banda dels 200 MHz i, això sí, permetia una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció: fer i rebre una trucada mentre el cotxe estava en moviment.
1: I la novetat no era només que el telèfon es pogués moure. Era que la companyia telefònica estava posant en servei una nova manera d'entendre les comunicacions. El TAP s'inaugura el 1976 a Madrid i a Barcelona, amb una capacitat inicial de 400 abonats. És clar que 400 abonats són ben poca cosa comparats amb els milions de mòbils que coneixeríem dècades després. Però el canvi conceptual ja estava fet. El telèfon deixava d'estar lligat físicament a una casa, a una oficina o a una cabina. Ara es podia instal·lar dins d'un vehicle.
4: Però aquesta història havia començat bastant abans i sobretot fora d'aquí. Als Estats Units, la Bell Systems ja havia posat en servei el 1946 un sistema de radiotelefonia per automòbils. Eren aparells voluminosos, cars i amb una capacitat ridícula comparada amb la d'avui. En els primers sistemes hi havia molt pocs canals per compartir entre tots els usuaris. Amb els anys, la tecnologia es va anar perfeccionant i va arribar també als altres països. I aquí podem imaginar-nos l'escena. Cotxe oficial, antena exterior i un aparell enorme al davant i algú parlant mentre el xofer, perquè probablement ell no conduïa, el portava d'un lloc a l'altre.
1: Però fixa't que estem parlant de 30 anys, com a mínim, de diferència entre el que passava als Estats Units i el que passava a Espanya. Parlem, doncs, de telefonia comparada, si em permeteu l'expressió. Perquè quan el TAP arriba a Espanya el 1976, ja hem vist que els americans ja feia 30 anys que havien començat a posar telèfons als automòbils. Però no van ser els únics. La Guerra Freda també va tenir la seva pròpia batalla telefònica. A la Unió Soviètica, els investigadors treballaven des de finals dels anys 50 en un sistema de radiotelefonia mòbil automàtica que acabaria convertint-se en l'Altai, posat al servei el 1963 i estès posteriorment per diverses grans ciutats soviètiques.
5: La banda sonora de la nostra vida.
4: Inicialment estava pensat sobretot per a funcionaris i serveis d'emergència, però es va anar ampliant. I mentre els americans i soviètics desenvolupaven els seus sistemes, al Japó també miraven cap al mateix futur. A l'Exposició Universal d'Osaka de 1970, la NTT, la companyia japonesa de telèfons i telègrafs, presentava al públic un telèfon sense fils que ja apuntava cap al que nosaltres avui anomenaríem mòbil. I aquí és on el nostre 1976 queda ben situat. Espanya no estava descobrint la telefonia mòbil. Estava arribant amb el TAP a una tecnologia que les grans potències tecnològiques feia anys que desenvolupaven.
1: I tants anys, en algun cas 30 anys. Doncs sí, aquí vam arribar una miqueta tard. Com sempre fem, posem una miqueta de música que després tornarem a parlar del tema.

0: Money Money és una cançó d'ABBA escrita per Benny Andersson i Björn Ulvaeus, amb Frida com a veu principal. Es va gravar el maig de 1976 als Metronome Studios d'Estocolm i formaria part de Arrival, el quart àlbum d'estudi del grup suec, publicat l'11 d'octubre d'aquell mateix any. El tema, que inicialment portava el títol de treball Gypsy Girl, es va publicar com a senzill el novembre de 1976, amb Crazy World a la cara B. La lletra parla d'una dona cansada de treballar per arribar a final de mes, que somia trobar un home ric que li resolgui la vida. La cançó va arribar al número 1 en 6 països i al número 3 al Regne Unit.
1: I ara que ja hem vist com ho feien els americans, soviètics i japonesos, tornem a casa i descobrim qui tenia el negoci de telèfons a Espanya. I sobretot, què hi havia abans de la telefònica. Quan avui diem la telefònica, ens sembla que el telèfon i una única companyia han anat sempre de bracet. Però no. Abans de 1924, el mapa telefònic espanyol era un autèntic mosaic. Hi havia xarxes de l'Estat, xarxes municipals, concessions privades grans i petites i sistemes que sovint ni tan sols estaven interconnectats. El 1924, dels 78.124 telèfons instal·lats a Espanya, l'Estat n'explotava aproximadament el 28%. Les corporacions locals, un 9%. Les grans empreses concessionàries, entre les quals destacava la companyia Peninsular de Telèfonos, un 33%. I el 30% restant estava en mans de petits concessionaris particulars. Per tant, abans que existís la telefònica, no hi havia una telefonia espanyola. N'hi havien moltes.
0: I si posem la lupa sobre Catalunya, la història encara és molt més interessant. Aquí el telèfon havia arrelat amb força i hi havia una combinació d'iniciativa privada i pública que no trobem amb la mateixa intensitat a tot arreu. La companyia Peninsular de Telèfonos, nascuda a Barcelona el 1894, havia anat acumulant concessions i xarxes. Barcelona, Mataró, Sabadell, Martorell i Igualada, Vilafranca, Manresa, Tarragona, Reus, Valls i Palamós, entre d'altres. I tenia també un paper fonamental en les comunicacions interurbanes. Línies Barcelona-Mataró, Barcelona-Sabadell, Barcelona-Manresa-Lleida, Barcelona-Tarragona-Tortosa, Barcelona-Girona-Figueres i Portbou. Barcelona era, doncs, el gran nus d'una xarxa que ja travessava bona part del país.
1: Però des del 1914, la Mancomunitat de Catalunya va començar a desenvolupar una xarxa telefònica pròpia amb una idea gairebé oposada a la de les empreses privades. Portar el telèfon també allà on el negoci no era rendible. El 1923, al cap de 9 anys, aquesta xarxa ja tenia uns 5.500 quilòmetres de línies i donava servei a uns 450 municipis. I aquell mateix any, a Balaguer, es va posar en funcionament la que és considerada la primera central telefònica automàtica d'Espanya. La Mancomunitat, per tant, no era una convidada de pedra. Estava construint una alternativa pública catalana i estava experimentant tecnologia avançada.
0: Això sí que són estructures d'estat. En fi, fem una parada tècnica per escoltar música i després veurem que entra en escena un nou actor. Ja veureu.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Ens hem situat al gener de 1976, només dos mesos després de la mort d'en Franco, amb en Lluís Llach actuant en directe a Barcelona. L'Estaca forma part de Barcelona, gener de 1976, un disc enregistrat en aquells concerts i publicat aquell mateix any. És un document musical d'un moment de canvi profund. Encara que en els últims mesos del franquisme, però amb la societat catalana començant a recuperar espais de llibertat, de llengua i d'expressió. I Llach, davant d'un públic especialment implicat, posa música en aquell temps de transició.
2: Tornem a la nostra història i ara entra en escena un actor que fins aquell moment no havíem vist, als Estats Units. L'any 1923, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, comença a desembarcar a Espanya amb l'objectiu de participar en la reorganització del sistema telefònic nacional. No venia precisament a mirar-se els telèfons des de la barrera. Es fa amb la totalitat de les accions de la companyia peninsular de telèfonos i els seus directius entren als consells d'administració de la peninsular de la companyia madrilenya de telèfonos i de la Societat General de Telèfonos. A més, aconsegueix opcions i altres drets per adquirir les xarxes telefòniques de Saragossa, Màlaga, Almeria, Còrdoba, Santander i Granada.
1: I el moviment, evidentment, arriba fins a Catalunya. El dia 8 d'abril de 1924, el senyor Esteve Terrades, director de la xarxa telefònica de la Mancomunitat, deixa el càrrec i s'incorpora a la ITT. La multinacional encara no controla la xarxa catalana. De fet, aquell mateix any intentaria comprar-la i l'operació no prosperaria, però ja ha fet una part fonamental de la feina. Ha assegurat una posició dominant en el sector privat. Ha acumulat drets sobre diverses xarxes i ha incorporat personal tècnic clau. I tot això passa abans que, el 25 d'agost de 1924, la nova Companyia Telefònica Nacional de Espanya, vinculada a la ITT, obtingui del govern la concessió per reorganitzar i explotar la xarxa telefònica nacional.
3: La banda sonora de la nostra vida.
2: El 13 de setembre de 1923 triomfaria el cop d'estat de Miguel Primo de Rivera i començaria una dictadura que acabaria intervenint i desmantellant progressivament la Mancomunitat de Catalunya fins a la seva dissolució definitiva el 20 de març de 1925. I mentrestant, el 25 d'agost de 1924, el govern decideix que aquella dispersió de xarxes, empreses i concessions s'ha acabat. El Servei Telefònic Nacional s'organitzarà sota un únic operador i en règim de monopoli. I aquí hi ha la paradoxa que ens interessa. Una dictadura espanyola crea una companyia de nacionalitat espanyola per explotar el Servei Telefònic Nacional. Però darrere d'aquesta companyia hi ha la ITT, una multinacional nord-americana. La Companyia Telefònica Nacional Espanyola, la CTNE, es converteix així en un instrument que permet a la ITT exercir el control definitiu de la gestió del nou monopoli telefònic espanyol.
1: I 21 anys després, el 1945, la història encara fa un altre tomb. Aquest cop, sota la dictadura de Francisco Franco. L'Estat espanyol compra a la ITT la seva participació de la Companyia Telefònica Nacional Espanyola i passa a controlar el 79,6% de les accions ordinàries. La telefònica continua sent formalment una societat anònima, però la principal xarxa telefònica del país queda sota el control estatal. I així arribem a 1976. Una única empresa manté el monopoli del servei telefònic bàsic i una xarxa que connectava pràcticament tot el país. Darrere de cada trucada hi havia centrals, telefonistes, cables, radioenllaços i circuits internacionals. I, per tant, tota una infraestructura de comunicacions sotmesa a un fort control del poder polític. Fem una altra pausa perquè
2: Sí,
1: ens tornarem a situar a 1976.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Acabem d'escoltar Don't Go Breaking My Heart, un dels grans èxits de l'estiu de 1976, interpretat per Elton John i Kiki Dee. Elton, que aleshores tenia 29 anys, ja era una estrella internacional. Kiki Dee, nascuda a Bradford, portava uns anys treballant en el soul i havia estat el 1970 la primera artista britànica blanca que va enregistrar per al segell Motown. Elton John i Bernie Taupin van signar la cançó amb pseudònims, Ann Orson i Carte Blanche.
2: Ah, no sabia això, veus?
1: Mira, jo tampoc, la veritat.
2: Tu tampoc. Bueno, mira, buscant...
1: S'aprenen moltes coses, eh?
2: Buscant, es troben.
1: Sí, sí. La van gravar de manera una mica insòlita, la veritat. Elton John va enregistrar la seva part a Toronto, just al Canadà. I Kiki va gravar la seva veu posteriorment a Londres. I aquella cançó, que havia nascut gairebé com un divertiment, es va convertir en el primer número 1 d'Elton John al Regne Unit, on es va mantenir 6 setmanes i també va arribar al número 1 als Estats Units.
3: Matilde, Matilde, soy Herminio, te estoy llamando por teléfono. Si es un gran invento, oiga, señorita, no corte que estoy hablando con Madrid, España. La, la, la, la, la, no, yo no soy rodeador, ese es lagartijo. Que no corte, señorita, que estamos hablando. Matilde, Matilde, somos ricos. No, qué oro, ni qué oro, mucho mejor. He comprado telefónicas, telefónicas, las de este aparato, telefónicas. Que no se corte, señorita, que estamos hablando. Matilde, Matilde, no se ha cazado, aunque están altas. Mira, ya tenemos dos más, dos más.
2: El 1976, la Telefònica està fent una transformació decisiva. La xarxa telefònica comença a convertir-se també en una xarxa capaç de tractar i transmetre dades. La companyia parla ja de mecanització, centres de procés de dades i sistemes informàtics connectats entre Madrid, Barcelona i Bilbao. I aquell mateix any, a Barcelona, Telesincro, pionera de la informàtica catalana, queda integrada a Secoinsa, societat en què participa Telefònica. Dit en llenguatge planer, la Telefònica ja no només es necessita cables i centrals per fer parlar persones. Comença a necessitar ordinadors perquè la seva pròpia xarxa funcioni i perquè les màquines puguin comunicar-se entre elles.
1: Això ja s'assembla una miqueta més avui a dia, eh?
2: Sí, sí, ja hi estem entrant.
1: I aquest canvi també queda reflectit en la normativa. El 15 de març de 1976, el govern modifica l'article 4 del decret 3585-1970, que regulava els serveis públics, i introdueix expressament la transmissió de dades a través de la xarxa telefònica. Això és el que comencem a anomenar teleinformàtica. Unir informàtica i telecomunicacions perquè un ordinador pugui enviar informació a un altre a través de la xarxa. I al mateix temps, les centrals automàtiques van substituint les telefonistes. Nosaltres marquem el número i la central interpreta les xifres, busca el camí i estableix la connexió. El 1976, el 94% dels telèfons ja tenien accés a l'automatització dels serveis interurbans. I l'any següent, la proporció de línies automàtiques arribaria al 95%.
2: I aquesta modernització va acompanyada d'un creixement espectacular. El 1976 s'instal·len 539.963 noves línies telefòniques, de les quals 506.110 són automàtiques. Al final de l'any, Telefònica ja supera els 5.800 milions de línies instal·lades i el 93,5% són automàtiques. També augmenten gairebé un 10% les línies urbanes automàtiques i un 14% els circuits interurbans automàtics. Dit senzillament, cada vegada hi ha més gent amb telèfon i, sobretot, cada vegada hi ha més camins perquè les trucades arriben al seu destí.
1: Així que darrere una trucada encara hi ha una telefonista, però cada vegada més hi ha una màquina. Centrals automàtiques, ordinadors i sistemes de transmissió de dades van prenent el relleu a les telefonistes. I nosaltres gairebé no ho notem. Simplement marquem un número i la trucada entra sola en una xarxa cada vegada més complexa. El 1976, sense saber-ho, estem passant del telèfon que connecta persones a una xarxa que també començarà a connectar màquines i informació.
3: Matilde, Matilde, tengo dos telefónicas, como todos los años, y las de Matildita también, quédate tranquila. Ya todos tenemos telefónicas, y mujer en las condiciones de siempre, estoy muy contento. Ay, y vosotros también, telefónicas, telefónicas.
4: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: El 1976 ens trobem amb Barry White, una de les grans veus del soul i del rhythm and blues nord-americà, conegut per la seva veu profunda i per unes produccions de so orquestral i sensual que el van convertir en una figura essencial dels anys 70.
2: A mi m'agradava molt.
1: Moltíssim. Llàstima de pentinat.
2: Bé, no calia mirar-lo, només sentir-li la veu.
1: Exacte, només sentir-lo. Aquell mateix any va publicar Let the Music Play, el seu cinquè àlbum d'estudi, editat el 2 de gener de 1976. La cançó que dona títol al disc està escrita, produïda i arranjada pel mateix White, una cançó que parla d'intentar superar un desengany amorós, refugiant-se en la música i en el ball.
2: El 15 d'agost de 1976, al vol 011 de Saeta, la companyia aèria estatal d'Equador s'enlairava de Quito amb destinació a Cuenca. Era un trajecte domèstic de poc més de mitja hora, operat amb un Vickers Viscount, un avió britànic de quatre motors turbohèlics molt utilitzat en aquella època. A bord hi viatjaven 55 persones i 4 tripulants. Poc després d'enlairar-se, l'avió va desaparèixer sense emetre cap senyal d'emergència.
1: Durant dies es van mobilitzar avions, helicòpters, patrulles terrestres i voluntaris per rastrejar una extensa zona dels Andes equatorians. Però les condicions meteorològiques, l'altitud i el relleu muntanyós van dificultar enormement les tasques de recerca. No es va trobar cap resta de l'aparell, ni cap indici del que havia pogut passar. El cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de l'aviació sud-americana, alimentant durant anys tota mena d'hipòtesi.
2: Van passar 27 anys. Molts familiars ja havien perdut l'esperança de saber què havia succeït. Fins que l'any 2003, dos escaladors que ascendien al Chimborazo, el volcà més alt de l'Equador amb 6.263 metres d'altitud, van descobrir restes metàl·liques que sobresortien del gel. Aquella troballa inesperada va permetre localitzar finalment el lloc de l'accident, a uns 5.300 metres sobre el nivell del mar.
1: La investigació va concloure que l'avió havia impactat contra la muntanya enmig d'un banc de núvols, probablement sense que la tripulació pogués veure el relleu que tenia al davant. El que durant gairebé 3 dècades havia estat un misteri va acabar tenint una explicació. Però continua sent un dels casos més sorprenents de la història de l'aviació. Un avió comercial desaparegut que no va poder ser localitzat fins gairebé 30 anys després.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Rolls Royce, un grup nord-americà format a Los Angeles que va néixer gairebé per casualitat quan el productor Norman Whitfield, un dels grans noms del segell Motown, els va escollir per posar música a una pel·lícula. Aquella pel·lícula es deia Car Wash, una comèdia ambientada en un rentador de cotxes de Los Angeles, estrenada el 1976. La banda sonora va ser un èxit immediat i la seva cançó principal, Car Wash, es va convertir en el primer gran èxit internacional de Rolls Royce, arribant al número 1 de les llistes nord-americanes i convertint-se en un dels himnes de la música disco.
2: I per fer-nos una idea de com era la vida al 1976, a Espanya érem uns 36.100.000 persones i encara teníem famílies força més nombroses que avui. Aquell any, l'índex de fecunditat era d'uns 2,77 fills per dona.
1: Imagina't, com havies de fer per tenir 2,77 fills?
2: No sé, un 2 3/4, una mica més de 3/4. Tot i que l'Institut Nacional d'Estadística ja assenyala que la fecunditat havia començat a baixar durant els anys 70. I quan costaven les coses? Doncs depenia molt del producte i del lloc. El pa, per exemple, tenia preus regulats provincialment. I a Madrid, al maig de 1976, una barra de 320 grams costava 14 pessetes. Un Seat 127, cotxe més habitual i més venut en aquell moment, costava entre 185.207 pessetes i 195.979 pessetes, segons la versió. I aquell mateix any arribava als quioscos una revista que faria molt soroll. Interviu.
1: Home!
2: Ja que si ens en recordem tots de l'interviu, eh?
1: Sí, sobretot de la pàgina del mig.
2: El primer número... Era que era molt divertida, aquella pàgina.
1: I tant.
2: Era la més divertida de totes. El primer número de la qual es va publicar el 22 de maig de 1976 i va tenir un preu de 40 pessetes. En definitiva, el 1976 és un any de preus encara expressats en pessetes, de famílies més nombroses i d'una societat que està començant a canviar molt ràpidament.

0: I per avui ja n'hem tingut prou. Una horeta amb vosaltres, desgranant temes. Avui la Telefònica ha estat indiscutiblement la protagonista.
1: Sí, senyora, totalment.
0: I Déu-n'hi-do com els hem atabalat, aquesta pobra gent que ens escolta.
1: I les coses que no sabíem.
0: Ah, exacte. Però també hem tingut temps de tractar altres temes i d'escoltar la que aleshores era la banda sonora de la nostra vida.
1: I tornarem, sí que tornarem, la setmana vinent, amb més històries per recordar i música per escoltar. Ja sabeu,

0: a la sintonia de Ràdio Arenys i, per descomptat, que ens podeu seguir a través del podcast a radioarenys.cat.
1: Aquesta setmana ho hauran de fer, perquè els hem atabalat amb moltes dades.
0: Sí,
1: hauran de repetir-ho.
0: Bé, fins que els hi quedi, com a nosaltres. Heu de buscar el menú Programes, tots els podcasts, i allà anar a buscar la banda sonora de la nostra vida. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu un bon cap de setmana.
1: La setmana que ve tornem. Adéu-siau.
0: Tornem. Adéu-siau.
2: Recuerdos al abuelito.
3: Ràdio Arenys, la primera música. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
5: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent. Hola, companys i companyes. Avui posarem fil a l'agulla directament sense perdre ni un instant. Mirarem d'aprofitar els 55 minuts del programa amb la màxima eficàcia. Tot gra, res de palla. Perquè avui, pentinarem un altre megastar del coaching. La gestió del temps.
6: Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros. Sin hacer nada para ganarlos. Puedes regalarlos, gastarlos, divertirte con ellos o quemarlos. Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos.
5: Doncs això, li farem unes bones trenes a fal·làcies sobre el temps.
7: El temps és or. El temps es guanya i es perd. El temps vola. El temps existeix.
5: Ferides sense sentit. On sí podem rascar el temps és a les sensacions. Qui no ha volgut que el temps s'aturés, una altra bajanada, per cert, que el temps s'aturés quan estem en modus gustirrinin? Mireu el que cantaven els Panxos fa tants anys que el Mar Mort encara estava malalt.

0: La cançó va ser un gran èxit i va guanyar diversos dels premis més importants de la música i el cinema. Mireu, va guanyar l'Òscar a la millor cançó original el 2022, Globus d'Or a la millor cançó original i Premi Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals. Vaja, tot una novetat pel que fa a les cançonetes habituals d'en Bon. Però també li farem la clenxa al mig i pentinarem la seva lletra.
1: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Va, que avui com la cosa va del temps, doncs una de temps a cançons que inspiren l'ànima. He triat una d'en Mazzoni. Pels que no el conegueu, us diré que Mazzoni és Jaume Pla, un músic nascut a la Bisbal d'Empordà, la comarca del Baix Empordà, el 9 de gener de 1977. Per cert, afegeixo una dada que no aporta absolutament res, però, mira, a mi em fa gràcia. Em fa gràcia donar-la, que voleu que us digui. El Mazzoni, el Jaume Pla, va néixer el mateix dia que jo, el 9 de gener. Això sí, d'un any diferent. Queda dita la dada. Per a mi, aquest músic és un gran talent i penso que no prou reconegut, tant pel que fa a la música com a les lletres de les seves cançons. Una de les més conegudes del seu repertori és el clàssic No tinc temps, que avui ens ve que ni pelat. Mireu, diu la lletra, em convides a dinar i a mitja àpat me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. Va, ho canta el Mazzoni, no tinc temps. Acabar.

0: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
1: Va, anem per feina, que començarem posant les is sota els punts pel que fa a la indigestió del temps. Li queden 10 minuts al partit i per a l'equip visitant es faran molt llargs. Locutor esportiu quan el visitant està guanyant i l'equip local està bolcat a l'atac. Fals! Els 10 minuts ni s'allarguen ni s'escurcen. No guanyem temps, no perdem temps. A veure, d'acord, són només frases fetes, però darrere d'aquestes frases hi ha una concepció errònia de la gestió del temps. El temps no es gestiona. El temps no s'administra. El que sí podem gestionar és la nostra manera d'afrontar els reptes, les tensions, les ansietats, els excessos de treball, l'estrès. Sí, sí, es pot gestionar l'estrès. I a partir d'aquí entrarem al meravellós món de les sensacions.
2: Uf, que llarg se m'està fent el dia.
1: O bé, aquest altre clàssic.
2: He treballat les mateixes hores i he fet el doble de feina.
1: Però per això hem d'adquirir uns hàbits i uns compromisos amb nosaltres mateixos a partir d'analitzar qüestions en què la línia entre allò personal i allò professional amb prou feines es pot identificar. Necessitem gestionar tot allò que incideix a la nostra concepció del temps i ho hem de fer a temps, no sigui que arribem tard i se'ns acabi el temps.
3: Coaching Tony!
1: A qui potser se li acabarà el temps a la seva relació amb la Cari és el nostre crac, en Miki. En canvi, el que potser se li acabarà a la seva Cari és la paciència. Mireu com pirula això de gestionar el temps a les relacions de parella. Cari, ja ha arribat.
2: Ah, mira, el cometa Halley. Si feia dies que no et veia.
1: Bueno, no exageris, he anat a comprar.
2: Sí, t'he enviat a les 10 del matí a buscar pa i són les dues.
1: És que, Cari, és que una cosa porta l'altra.
2: Ja, el pa ha decidit fer la volta al món, no?
1: No, primer m'he trobat en Joan i hem fet un mos.
2: Clar, perquè comprar una barra de pa amb l'estómac buit és perillosíssim.
1: Sí, i després he anat a la ferreteria.
2: A comprar què?
1: Res, però hi havia ofertes.
2: Ah, fantàstic, has anat a mirar eines que no saps ni fer servir.
1: Bueno, després he pensat que el cotxe feia un soroll estrany.
2: I l'has arreglat?
1: No, però ja sé perfectament quin soroll fa.
2: Una investigació brillant.
1: També he omplert el dipòsit.
2: Ah, per fer una cosa útil.
1: I he rentat el cotxe.
2: El cotxe que té les rodes més netes que la cuina de casa.
1: Escolta, és qüestió d'organitzar-se.
2: Organitzar-te? Si tu no gestiones el temps, tu els segrestes.
1: No és veritat, Cari.
2: Miki, si et dic que baixis les escombraries, tornes amb un amic nou, una planta, un entrepà i una història de 30 minuts. Però les escombraries continuen al rebador.
1: Bé, Cari, però és que, no sé, la vida passa.
2: Sí, però a casa nostra passa de llarg.
1: Va, no t'enfadis, Cari. Al final he portat el pa.
2: Sí, però és de motlla.
1: Però també és pa.
2: Mira, saps què? La pròxima vegada ja hi vaig jo.
1: I jo què faig?
2: Tu, el millor que saps fer...
1: Ai, què és, Cari?
2: Perdre el temps. Però amb moltíssima dedicació, eh?
1: Ai, que guai, Cari.
0: Coaching Tònic. Un feix de llum a la boira del coaching.
1: En Miki, això dels lladres del temps no ho porta del tot bé, com heu pogut comprovar. Però, i ara em posaré una mica sensible i carinyós. El temps, de vegades, és el plec de fulls on s'escriuen històries d'amor eternes, parelles nascudes a l'adolescència i que 50 anys després, superant mil i un entrebancs, continuen estimant-se, potser diferent, potser més de veritat, potser amb més generositat. En fi, no ho sé, que m'hi he posat molt tovet, molt tovet. Va, posem-hi una banda sonora tot plegat. Una altra petita joia d'Oques Grasses amb la Rita Payés. La gent que estimo. Porto a

0: Coaching Tònic.
1: Anem a veure què en pensa del temps i de tot plegat el nostre conill favorit, en Paulo Coelho. Nyac! Tot raonablement bé, Vox, gràcies. Avui us he triat una dita d'en Paulo amb un tofillo de tragèdia grega.
2: Un dia et despertaràs i descobriràs que ja no tens més temps per fer el que somiaves.
1: Ai, Paulo, Paulo, quin cop de colze existencial més barat. Aquesta dita és el clàssic, aquesta és la veritat absoluta, ja podeu plorar. I això acostuma a sortir als llibres d'aeroport. Sona profund, però en realitat és una amenaça barata disfressada de saviesa. La traducció sarcàstica real de la dita vindria a ser si fa o no fa...
3: Vinga, desgraciat, que t'estàs fent vell. Aquell somni de muntar una empresa de surf a Bali, escriure la novel·la, fer la volta en món amb monopatí elèctric o simplement aprendre a fer pa, ja se t'està podrint dins el teu cap. Tic-tac, imbècil!
1: És la versió literària del Carpe Diem, però amb ansietat incorporada. El millor de tot, la gent comparteix aquesta frase mentre estan amorrats a Instagram mirant gatets fent cabrioles. Ai, quina monada el gatet! Que és exactament el que els està robant el temps per fer el que somiaven. Ironia pura. És com si un fumador et digués un dia et despertaràs i tindràs càncer mentre s'encén un altre cigarret. En resum, frase bonica, dramàtica i efectiva per fer-te sentir una mica com una merda durant 8 segons. I després, continua exactament igual que abans. Gràcies, Paulo. Molt útil.
4: Coaching Tony!
1: Va, anem a aixecar una mica els ànims i continuem enganxats al temps. Us proposo 3 quintars de sucre, tot repescant una cançó, una versió original de la cançoneta de la pel·li Casablanca, Last Time Goes By, que Omar Aportuondo i Ibrahim Ferrer van titular El Tiempo Va. És una versió molt original i molt xula, amb tocs cubans, que van publicar el treball Ritmes del Món, el 2006. Aquest Ritmes del Món és molt bo, també. Està gravat sota el paraigües de Buenavista Social Club. Omar, Ibrahim... Torneu-la a tocar.

0: sau gin tonic.
1: Xula, xula, aquesta versió. El tiempo va. Per cert, moltes vegades el temps va segons el manega qui té la cullera pel mànec. Aquí, en Groucho Marx ens mostra com gestionar i atorgar temps als seus subordinats quan intenta dir la seva a una mena de consell d'administració, mentre en Groucho els vacila amb eficàcia i diligència.
2: ¡Se abre la sessió!
3: Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
2: ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
4: Quisiera comentarlo.
2: Siéntese, eso es asunto nuevo.
5: Coaching Tonic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: Va, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. M'agrada dir fal·làcies. Doncs això, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. Fal·làcies sobre el temps. Primera.
6: El temps es guanya o es perd.

0: mica enfadada, no, la noia? Segurament per haver perdit el tiempo. Ai, la fal·làcia del temps es guanya o es perd. És pura merda motivacional. El temps no es guanya ni es perd, com deia la Omara Portuando. El temps passa. El tiempo va. El que fas és gastar-lo igual que tothom. Dormint, fent caca, mirant reels o fent alguna cosa suposadament important. Dir que has perdut el temps és tan absurd com dir que has perdut l'aire que has respirat. El temps no és un trofeu. És un recurs que s'esgota sí o sí. L'única pregunta real és: l'estàs gastant d'una manera que et fa gràcia o estàs fent veure que ets productiu mentre mires TikTok? Resum. Deixa de dramatitzar i accepta que tots som uns malgastadors professionals. Fal·làcia sobre el temps. Segona.
1: El temps existeix.
2: Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba.
0: La fal·làcia "el temps existeix" és la més gran estafa col·lectiva de la humanitat. El temps no existeix. És una invenció humana per no tornar-los bojos del tot. Només hi ha un ara constant que es va degradant. Rellotges, calendaris i agendes són accessoris de teatre per fer veure que controlem alguna cosa. El temps no passa. Ets tu qui s'està descomponent en temps real. Resum. El temps és un fake. Només ens queda la realitat del pardal del rellotges cucú rient-se de nosaltres cada cop que surt a cantar els quarts. Fal·làcies sobre el temps. Tercera.
1: El temps vola.
3: Y el tiempo vuela cuando uno se divierte y no te entera. Te sale cana y la barba crece.
0: Gràcies, canijo. Ep, no és que el menys tingui. És que el que cantava això es fa dir canijo de Jerez. Què voleu que us digui? Dit això, el temps vola. Una de les grans estafes lingüístiques de la humanitat. El temps no vola. Avança exactament al mateix ritme des de fa milers de milions d'anys. El que vola és la teva joventut, els diners del compte corrent i els caps de setmana. Quan a quarts de 12 estàs esperant que et cridin d'una punyetera vegada al cap per la visita que tenies a les 9 amb la doctora, o esperant que carregui una actualització, el temps es converteix en una tortuga artrítica. En canvi, quan cobres la nòmina o estàs de vacances, sembla que porta un petard al cul. Així que no, el temps no vola. El que falla és el nostre cervell, que mesura els minuts segons el nivell d'avorriment o felicitat. Però, és clar, dir la percepció subjectiva del temps varia segons el context no queda tan bé a una tassa de cafè. Fal·làcia sobre el temps. Quarta.
1: El temps és or.

0: es eso? Ay, Orozco, Orozco, Antonio Orozco. Si el tiempo, si el oro tiempo fuere. Ai, ai, ai, perquè el temps és or, el temps és or. Ah, sí, el temps és or? Doncs algú m'hauria d'explicar per què el banc no m'accepta 10 minuts per pagar la hipoteca, si el temps és or. Aquesta frase sona molt profunda, però és enganyosa. L'or es pot guardar, es pot vendre o recuperar si puja de preu. El temps, en canvi, no el pots estalviar en un calaix ni invertir-lo perquè et doni interessos. Quan passa, passa. El problema no és aprofitar el temps, és no aprofitar-lo fent coses que ni t'importen mentre algú et repeteix que el temps és or. Potser seria més honest dir que el temps és vida, però, és clar, la vida és vida no queda tan inspirador en un PowerPoint.
1: Coaching Tony!
2: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us proposo Sense plomes, del Woody Allen. A Sense plomes apareix una obsessió molt característica del Woody Allen, la consciència que el temps passa inexorablement i que les persones intentem donar sentit a una existència bastant caòtica. Justament en aquest sentit, el llibre transmet una idea molt alleniana. El temps és imparable. Nosaltres som ridículament limitats. I ja que no hi podem fer res, més val riure'n. És un humor que neix de l'ansietat existencial. En resum, un llibre ideal per a qui vulgui riure mentre descobreix que les grans preguntes de la humanitat potser no tenen resposta, però almenys poden tenir un bon acudit.
1: Coaching Tònic!
0: Va, estirem el fil Woody Allenero i permeteu-me que us regali una cançó preciosa de la Sílvia Pérez Cruz. Diu sense dir, raona sense raonar i canta directe allà on ens toca el fil que cus les emocions. Diu un trosset de lletra. Tenir l'ull sempre viu i una veu que vol riure, permetre'm quan em vingui de gust semblar dispers, semblar dispers. Permetre'm quan em vingui de gust per un sí o per un no, combatre o fer un vers. És estimat. Va la Sílvia Pérez Cruz.

0: Coaching Tònic.
1: Tot parlant de la gestió del temps, no voldria deixar de tocar un dels clàssics en les formacions que maneguen aquest tema, el binomi, l'urgent i l'important. Deixeu-me que us en faci 5 cèntims. D'entrada, reiterar que estem parlant de la gestió del temps, aquest gran misteri que fa que tinguem 24 hores al dia, però sempre ens en faltin 25. Ens diuen que hem de diferenciar entre l'urgent i l'important. Molt bé. L'important és allò que realment hauríem de fer. L'urgent és allò que no hem fet quan tocava i ara, evidentment, ja és urgent. Per exemple, preparar una presentació amb temps? Important. Mirar 10 vegades el correu abans de començar? Urgentíssim, perquè no fos cas que algú hagués escrit «Hola» sense que ho sabéssim. El problema és que vivim apagant focs. I, curiosament, molts d'aquests focs els hem encès nosaltres mateixos. «Ho faré demà» és probablement una de les frases més utilitzades en la història de la humanitat. La clau, doncs, és reservar temps per allò important abans que es converteixi en urgent. Perquè gestionar bé el temps no vol dir córrer més. Vol dir aconseguir que no tot sembli una emergència, especialment aquell correu que diu simplement quan puguis, en parlem.
2: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Sí, amics i amigues i tal. Al final, el temps és el temps. I això no es pot canviar. Com ja hem anat dient a partir de les profundes reflexions que experimentem al nostre Namasté programa, l'únic que podem canviar, que podem gestionar, és la nostra manera d'enfocar tot el que forma part del guió de les nostres vides. En aquest sentit, i donat que ja tinc una edat, torno a recórrer els meus clàssics com ara Quino, el pare de la Mafalda, quan feia que Felipe, l'amic de la Mafalda, deixés anar perles com aquesta.
3: ¡Ah, qué buen consejo! No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¡Qué bueno! Mañana lo pongo en práctica.

0: llamo Gin Tonic.
1: Me llamo Bon. Xavi Obon. A Me llamo Bon pentinem la peli Sense temps per morir. Sense temps per morir és la demostració definitiva que jubilar-se és una fantasia. James Bond ho intenta, us imagineu, James Bond jubilat? Doncs es retira, busca una mica de pau i sembla disposat a viure sense explosions. Error de principiant. Al cap de 5 minuts ja el torna a trucar perquè aparentment l'MI6 és una empresa on ningú sap fer la seva si no hi ha un senyor amb smoking solucionant-ho tot. I a partir d'aquí, el menú habitual. Persecucions impossibles, cotxes que valen més que el barri de Rocafont de sencer, trets que només encerten els secundaris i un dolent amb un pla tan absurd que si l'expliqués a Hisenda li concedirien una subvenció per innovació. I el títol és magnífic, Sense temps per morir. Perquè, és clar, quan ets en James Bond no tens temps per morir, tens temps per conduir, tens temps per saltar, per disparar, per lligar amb femelles i salvar el món 3 vegades abans de sopar i encara arribar perfectament planxat als crèdits finals. Això sí que és una gestió eficient del temps. La cançó principal de Sense temps per morir, No Time to Die, està interpretada per la Billie Eilish.

0: La Billie Eilish sembla una cantant amb un escapament de gas. Billie Eilish. La va escriure juntament amb el seu germà Phineas Eilish, suposo, convertint-se, amb només 18 anys, en l'artista més jove a escriure i interpretar un tema oficial de James Bond. La cançó és una balada orquestral de to fosc i melanconiós que encaixa amb el caràcter més emocional de la pel·lícula. La seva lletra parla de la traïció, la desconfiança i el mal de descobrir que algú que estimaves no estava del teu costat. Temes que connecten directament amb la història d'en Bond en aquest darrer James Bond fins al dia d'avui. Ull a la lletra! El García, el José María, diria... Ojo, ojo al dato! Ull a la lletra. Aquesta vegada qui protagonitza la cançó de la pel·li Bond no és ni en Bond ni el dolent. És la noia Bond! Va, que la pentinem. I should have known I'd leave alone. Diu així la lletra.
1: Hauria d'haver sabut que m'aniria sola. Això només demostra que la sang que sagnes és només la sang que deus.
0: Filosofia pura del Top Manta.
1: Érem una parella, però et vaig veure allò i va ser massa per suportar. Eres la meva vida, però la vida és lluny de ser justa.
0: Noia Bon, t'estàs embolicant soleta i això no acabarà bé.
1: Vaig ser estúpida en estimar-te. Vaig ser imprudent per ajudar. Era obvi per a tots els altres que m'havia enamorat d'una mentida.
0: Dona, tots ho veiem una mica, eh? La M, el Q... I els quatre primers dolents en palmar-la també ho tenien prou clar, això, eh?
1: Mai vas estar al meu costat. Enganya'm una vegada. Enganya'm dues vegades.
0: No, si ja et dic jo que vas badant i després passa el que passa.
1: Com t'atreveixes amb el paradís? Ara mai em veuràs plorar.
0: Mira, com la Shakira. La xica Bon no lloren, la xica Bon facturen.
1: Simplement no hi ha temps per morir. El vaig deixar cremar. Ja no ets la meva preocupació. Simplement no hi ha temps per morir. No hi ha temps per morir. No. No hi ha temps per morir.
0: Doncs em penso que ha quedat prou clar que no hi ha temps per morir. No se'n parli més.
2: Coaching tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, que se'ns va acabant el temps del programa i el vull aprofitar amb una altra cançó que en parla i d'una manera molt original. Ho fa a partir d'una certa transversalitat. Transversalitat. Cony, avui, com diuen a Savignanigo, m'he venido arriba amb el meu gurú llenguatge. Ja només em faltaria parlar de l'efecte del pas del temps quan procrastinem. Ai, que fácil és caure al lado oscuro. En fi, tornem al nostre univers. El que us deia, de la cançó, vull dir. Els Manel parlen de com podria passar el temps a indrets paral·lels, en situacions paral·leles i en altres codis de temps. Sí, amics i amigues i tal. Aquest és el meu anàlisi d'una cançó tan senzilla com El mar, de Manel. I és que no hi ha res com tenir temps de sobres per fer anàlisis potents i llargs. Perquè, com deien les iaies, com deien les àvies...
3: Qui té temps, el gat pentina.
0: Va, anem a passar una fracció del nostre temps al mar. I ho fem amb Manel.

0: Un programa per a ments brillants.
1: Paradoxes del temps, un programa on sense cap indici d'humilitat i modèstia per part meva he pretès ajudar-vos a tractar aquest incorpori element com és el temps, us he de dir que he de tancar les oques al corral. Per què? Doncs perquè se m'ha acabat el temps. Però no vull marxar sense deixar-vos una reflexió de qui sí va ser un mestre del temps i de la vida. És el Pepe Mujica, president de l'Uruguai durant 5 anys i una de les figures més singulars i admirades de l'Amèrica Llatina pel seu estil de vida auster i per la seva reflexió sobre la felicitat, la llibertat i el valor del temps. Va morir l'any passat, ja era molt gran tot, però va morir massa aviat. Pepe, totus tuus.
2: Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.

0: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Misser, amb la col·laboració de la PIM Ilian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal, i el control tècnic en Joan Bosch. Una vegada hi havia dos gats. Aquesta és la història de dos gats, un de vell i un altre de jove, que es van trobar en un carreró. El gatet jove era el carreró i es perseguia la cua, com solen fer els gats. Persegueixen, persegueixen i persegueixen. I el gat vell el mira i li diu: "Què fas? M'estic perseguint la cua." En aquestes que el gat li diu: "Però per què fas això? Acabo de sortir de l'escola de filosofia felina i en ella hem après que hi ha dues coses importants per a un gat. Una és la que la felicitat és el més important per nosaltres i l'altra que aquesta es troba a la cua. Així que he decidit perseguir-la i quan l'agafi tindré la clau de la felicitat eterna." I el gat vell el mira i li diu: "Saps què? Jo no he anat a l'escola de filosofia com tu. He viscut gairebé tota la meva vida en carrerons. Però és sorprenent. He descobert aquestes mateixes veritats. I és que la felicitat és el més important del món per un gat i m'he adonat que aquesta està en la meva cua. L'única diferència que crec que hi ha entre tu i jo és que he descobert que quan vaig a la meva i faig allò que és important per mi, la cua em segueix allà on vaig."
1: Avui he triat una cançó dels Manel que es diu A temps parcial. Ens trobem quan ningú mira, quan la ciutat apaga els llums. Compartim paraules prohibides i petons que no veu ningú. De dia som dos desconeguts. De nit, un secret compartit. Vivim pendents del rellotge, d'un amor petit i dividit. Però els secrets deixen petjades i la mentida sempre torna. Qui juga amb dos cors alhora pot acabar quedant-se sol. No vull un amor a estones ni una història sense veu. Vull caminar sense amargar-me i estimar sota el mateix cel.

Els somnis s'adormen, del poemari A trenc d'alba. Els somnis s'adormen de la mateixa manera que el sol s'amaga i encara que la nit és fosca, l'ànima enfila el seu camí. Trajecte llarg que encara queda per fer en serenor, sense perdre el somriure, descansant amb ports i cales, tot esperant l'albada per encaminar-se de nou, rumb al incert destí, escrivint versos en el seu vaixell de paper.

Cos i emocions, de Josep Torrents Misser. Sovint ens oblidem del nostre cos. Viure angoixat, atabalat, tenir una agenda plena d'activitats, les pressions laborals, familiars, poden dificultar-ne l'interès i les ganes. De manera que inconscientment el podem viure com un vehicle que funciona per si sol i que ens transporta amb la particularitat que possiblement ens costi escoltar-lo, prendre consciència del que de veritat sentim, del que necessitem expressar o ens costi saber quins són els seus missatges i necessitats. Culturalment estem acostumats a identificar-nos amb les nostres idees, pensaments, creences i emocions, ignorant el nostre cos. Tant és així que fins i tot amb el llenguatge quotidià parlem del nostre cos com si fos quelcom que no té res a veure amb nosaltres. A tall d'exemple expressem: tinc mal de cap, em fa mal l'estómac, no puc amb aquest dolor d'esquena, com si cada una d'aquestes parts tingués dolor per si sola i fos autònoma, sense tenir res a veure amb la resta de l'organisme. Si un òrgan està afectat, adolorit, se'n ressentirà la resta del cos, la qual cosa podrà influir fins i tot en el nostre estat d'ànim, emocions, caràcter. Així, cada òrgan té una funció concreta, una estructura pròpia i es relacionarà amb els altres per formar una estructura corporal com un tot integrat. En definitiva, no només som els nostres pensaments, creences, fantasies, sentiments, energia, sinó que també som el nostre cos. De manera que cadascú té una forma diferent de viure'l, de sentir-lo i d'experimentar-lo.

Us deixo un poema de Mario Benedetti. A mi m'agrades tu, no m'agrades per festejar, ni per presumir-ne. Tu m'agrades, m'agrades per anar a fer un cafè una nit plujosa i parlar. M'agrades per explicar-te històries sobre els estels mentre els mirem, si tu m'ho permets, és clar. M'agrades, m'agrades molt, m'agrades, però m'agrades com abans, és a dir, de veritat.

Somnis, de Langston Hughes. Aferra't fort als somnis, perquè si els somnis moren, la vida és un ocell amb les ales trencades, que no pot volar. Aferra't fort als somnis, perquè quan els somnis se'n van, la vida és un camp estèril, glaçat per la neu.

poema de Martí Pol, del seu poemari Estimada Marta. Hi ha una claror que no prové del dia. Hi ha una claror que no prové del dia i que tampoc fa referència a la nit. Una claror que neix de la certesa de viure plenament i sense traves els pocs instants que ens són donats per viure. Tot és present i tot s'organitza segons un ordre nou que no depèn del temps, sinó d'una estranya lucidesa que ens fa sentir part de cada cosa. El món sencer esdevé transparent i nosaltres reflectim la seva llum, fets de la mateixa manera que el misteri.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i l'Estivalida Zabal. I per acabar, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita de Leila Guerreiro. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. Elegia del mar, de Bartomeu Rosselló Porcel. El mar no té històries, només té onades. Jo, que vaig voler llegir-lo, només he trobat sorra. I ara, davant la seva immensitat, sento que la meva veu és un crit sense eco en el ventre buit del temps.
1: Solitud. Tot és silenci. La nit tancada ens invita a somiar. Sols seran somnis, però si els somnis ens fan viure, hauran valgut la pena.
2: Nodreix l'amor, de Joan Maragall. Nodreix l'amor de pensaments i absència, i així traurà meravellosa flor. Menyspreia el pas de tota complaença que no et vingui per la via del dolor.
3: D'això es tracta tot això, de viure cegues. El temps no torna. L'única cosa que es pot fer és no passar de llarg. Ser aquí per la passió tardana, per el que arriba finalment ferit. Dir, tant de bo t'hagués vist abans, t'hagués estimat abans. No et vaig veure ni et vaig estimar, però ara no me'n vaig. A vegades, després, arriba la sort de Déu, el sofriment. Però en l'instant previ a perdre'l, tot es pot, encara, entrar en l'assolellat espectacle de l'amor, encara que sigui per una estona.
0: Efectivament, encara que sigui per una estona. La veritat és que, a veure, cada poema m'ha fet reflexionar. No sé si tindrem molt de temps per acabar de fer aquesta síntesi avui, però bueno, ho intentarem. Jo sempre m'agrada començar doncs, amb la cita de la Pi, perquè és l'última lectura que es fa, i llavors me'n recordo. Quan dius, o quan pronuncia la Leila Guerreiro, d'això es tracta tot això, de viure cegues, per mi és una reflexió sobre el temps, l'amor i la necessitat de no deixar la vida. I també al final m'encanta perquè diu, encara que sigui per una estona estimar, ja ha valgut la pena, no? No és una rendició, el que diu ella. Val la pena estimar, encara que l'amor arribi tard o sigui breu. Jo, esclar, és un tipus d'amor que, com hem dit moltes vegades en Aquí Ànimes, doncs té moltes cares. I ella ens el presenta d'aquesta manera, encara que sigui per una estona.
1: Sí, però això lliga amb el poema que hem llegit del Miquel Martí Pol, que diu els pocs instants que ens són donats per viure.
0: Sí, però, també.
1: Però, a més, aquest és un poema que a mi m'ha copsat molt, perquè ell parla de la claror interior. No és la claror ni del sol ni de la lluna, és la claror que portem a dintre nostre. I després, quan parla del valor del present, lliga amb el poema que ha llegit la Pi d'aquests moments que ens donen per veure. I després parla de la connexió interior, que és la pau interior. I aquest és el viure, encara que siguin petits instants.
0: Petits.
1: Petits instants, però que ens fan viure.
0: Sí, sí, exactament. Jo també ara volia comentar Amor a temps parcial, que també em sembla que avui hi ha com un lligam, no?, entre poema sí. I poema. Sembla que anem allà mateix, perquè els Manel, això no ho sabia, que m'ho ha dit l'Esti, doncs, bueno, el micròfon tancat, diu, no, llegiré un poema que és una cançó dels Manel. Jo dic, com dia? Doncs les que vulguis, no?
2: I tant.
0: És un poema sobre, per mi, compte, jo faig les meves reflexions i les meves covers, és un poema, per mi, sobre un amor secret, que poder els que estem aquí o els que ens estan escoltant n'han tingut algun, no? Clandestinitat, que descriu la clandestinitat, allò que no s'ha de saber,
2: sí.
0: No? Que
2: sí, sí.
0: Ho volem portar-ho d'amagat, una doble vida, el patiment que comporta això, les mentides, no?, que es poden dir. Però al final m'agrada com tanca el poema i la cançó. Vull caminar sense amagar-me i estimar sota el mateix cel. Vol dir estimar amb llibertat.
2: Clar.
0: I de veritat, no?
1: Però, de fet, aquesta clandestinitat que parles també entra dintre de la finesa que hi ha entre dues persones que s'estimen. I si ho comparteixes, ja perd l'essència. Per tant, l'estimació que tens amb una persona...
0: Sí.
1: No és bo compartir-la de vegades. Es pot manifestar, però compartir-la exactament no, perquè perd l'essència. Jo, quan estimo la meva dona, ens estimem íntimament. No publicitem l'estimació.
0: No.
1: Perquè hi ha aquesta clandestinitat, també.
0: És una clandestinitat de cara als demés i de cara a la societat. Jo penso que s'ha de mantenir aquesta intimitat, si no perd tota l'essència, com deies tu. Vols comentar alguna cosa, Pi?
4: No, bueno, la societat que vivim avui dia és molt diferent potser de totes les coses que llegim o reflexionem, perquè clandestinitat avui dia és una societat que estem tots exposats a imatges, a xarxes socials, llavors, esclar, jo crec que tractem tot d'una manera molt profunda i molt més diferent de la realitat, eh? No crec que la realitat sigui tot així. Com diem.
1: Sí. Per això és bo silenciar-la.
4: Potser sí.
0: A vegades és molt bo.
4: A vegades és molt bo.
1: A vegades és bo silenciar-ho.
4: A vegades és molt
1: bo. És bo silenciar-ho.
4: Sí.
0: Jo tancaria aquest programa d'Ànimes que ens ha sortit rodó, perquè anem lligant, i nosaltres no ho sabem, amics i amics escoltadors, de què és el que recitarà un i què és el que recitarà l'altre, però ho lliguem, d'això es tracta. I també voldria tancar parlant d'aquest poema que m'ha encantat, els somnis s'adormen de la mateixa manera que el sol s'amaga, encara que la nit és fosca i l'ànima enfila el seu camí. Podem dir que és un poema de dol esperançat, Josep Maria?
1: Segur.
0: Podem dir que ens dones llum i esperança, perquè a vegades parlar del pas de la nit a la claror i del dolor a l'esperança és algo que és dual i existeix a la vida?
1: I si ens fan viure, val la pena.
0: I si ens fan viure, val la pena, no?
2: Clar.
0: No sé si ens queda més temps, el Joan ens ho dirà. Re, hem d'anar tancant barraca, com se sol dir, almenys a mi m'agrada dir-ho d'aquesta manera. Doncs res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
1: Despedim-nos fent poesia.
2: Abraçades apretades.
4: Fins al proper programa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident que fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuarà les clarianes, sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xafet local, però intens. Compta, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya, deia, viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
4: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamont Carvajal.
5: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
6: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de vuit del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
8: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia.
1: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
9: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els globus vermells, les plaquetes, el plasma...
9: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? I nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
1: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? Quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas de

0: donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola la pregunta, eh? Però vaja, digui'ns.
1: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el Banc de Sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui. No sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove. No sé si ho esteu aconseguint i, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu?
1: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí que és cert és que falta, sorprèn, a vegades parlem amb la gent que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang, o si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Àgueda Ancochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no, hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
2: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
3: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats de Jong, Christensen i Verdagy. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
4: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs, després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila

0: Parago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
1: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria.

0: I arribarem a 8:15 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquesta.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N, aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000. Segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida en contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que supera amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació doncs, més gran que no pas doncs, en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, doncs, d'alguna manera o d'una altra, doncs, ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix doncs, una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa doncs, una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no es redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies, a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i boletaires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, són bons els ponts de tres dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100%. I, per tant, molt contents.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas, també, que han fet que s'emplenés al 100%, el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els tres dies, el certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan tres dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira, però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels tres dies.
11: Enguany, les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La Fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats De Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cobercí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
13: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels quatre partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els Alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kidzenas Manresa juga a la pista del Bahçeşehir turc a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
14: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
1: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
15: A veure, sabíem que era una final que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes. I hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
1: El Freiquin Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santas Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
16: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
1: Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
17: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
18: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
17: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
6: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
9: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs, té una complicació doncs, més gran que no pas doncs, en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
8: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda Dalt. Hi ha un vehicle avariat a Meridian en sentit Llobregat i un accident al nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
10: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. Aquí és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran, o de fet, tornaran a caure alguns ruixats locals. Aquesta nit passada, gairebé 40 litres per metre quadrat al Prat del Llobregat i a la resta de poblacions al voltant ni s'han enterat, doncs aquests tipus de ruixats tan i tan locals els tindrem també aquest matí, especialment allà, al delta del Llobregat. Al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, també algun ramet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent. Allà, a l'oest de Lleida, és on pujarà més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem, després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
11: Bon dia, doncs de moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius, i fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi, ahir en un comboi a l'altura de Ricla a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, i es dona pas per una sola via en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure aquestes cues i els retards, han optat per buscar el alternatives, o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
12: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
13: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid. Espero arribar a l'hora. En principi no hi hauria problema, però...
14: Sí. En la 11, mitjana distància. Destinació Portbou.
11: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
8: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
8: Quan són un quart de nou del matí, us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
15: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
8: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
16: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que son que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
8: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
8: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia.
8: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
17: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
8: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris...

0: que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població i, per tant, també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat, no cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
1: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
0: Sí, les colònies, l'activitat de colònies es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, a Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
1: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
0: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
1: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte, perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
0: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que efectivament s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
1: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, Girona no va poder passar de l'empat al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. i debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra

0: Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
1: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, per això, pels nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
0: I amb la cultura arribarem a 9:15. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
2: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
3: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
2: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
2: La xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
5: Amb un model de població tendència com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
4: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que retiri el tren afectat, i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí, a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a 2 hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals, que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han comentat, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid. Espero arribar a l'hora. En principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies. En aquest cas, avui, a les línies R2 i R11, per actes vandàlics, i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els dos escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a l'hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
12: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard, explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
13: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà en va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones d'arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
14: Hola, bon dia.
13: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
14: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
13: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquests dies.
14: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el vulcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
13: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalia. Gemma, bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de vulcanologia.
15: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet de que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
13: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del CSIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
16: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
17: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
16: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
18: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
16: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
1: També, però no els hi posarà fàcil Portugal,
16: eh? I tant que no.
1: Gràcies, vinga, Cristina. Fins demà, que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial. Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Són les 9 i 3 minuts. Si sou supersticiosos, avui penseu que el de dimarts 13 és una qüestió relativa a la, diguéssim, a la nostra cultura. El món anglosaxó és divendres 13. Per tant, és subjectiu. És com el Dia dels Innocents, que nosaltres el fem el 28 de desembre i la cultura anglosaxona, la Gran Bretanya, ho fan l'1 d'abril. És a dir, són coses que cauen en el calendari i que algun dia decideix doncs, que aquell dia doncs, o aquella data o aquell número o aquell el que sigui dona mala sort, i a partir d'aquí ens comencem a sugestionar tots pensant que donarà mala sort sense cap mena de sentit ni sense cap mena de demostració científica de que això sigui així. És com el de passar per sota d'una escala. No? Si passes per sota d'una escala, Segur que tens mala sort. Bé, la gent que es guanyava la vida netejant làmperes, aquesta gent havia de viure permanentment a la mala sort. Més que res perquè segur que en algun moment o altre, al llarg del dia, havien de passar per sota l'escala, si no es passaven la vida fent giragonses lo suficientment rares com perquè ningú els contractés per desconfiança. Per tant, bé, si sou de supersticiosos, tranquil·litat, penseu que pels anglesos, els americans, els australians, els canadencs i tot un altre, tota aquesta colla de gent i molts d'altres que no he anomenat, el dia de la mala sort és el divendres 13. Per tant, sentiu-vos una mica trampistes i passeu el dia avui sense pena ni glòria. Per cert, parlant de pena i glòria, no en parlarem gaire més de les eleccions a Madrid perquè són el 29 de novembre, perquè prou merder hi ha, prou liu hi ha amb els candidats, les eleccions i els partits, i prou mar de tenim aquí a casa com perquè algú vinguin d'aquests hiperventilats i diguin, és que vosaltres sou emissora pública i no podeu fer-ho i tal, i algú s'ofengui, es faci així l'ofendidito o l'ofendidita, que fan, oi, ja, és que ho he dit, tal. Per tant, poc més direm que, bueno, finalment està passant el que molts sabríem que passaria i sembla que ja tenim candidats a les eleccions del, com a mínim per Barcelona, per la nostra circumscripció, a les eleccions del 29N. I escolta'm, fa il·lusió. Jordi Hereu, emociona. Ada Colau, et fa sentir, et fa vibrar. Gabriel Rufián, home, és una trampera que no vegis. La de Convergent, la que ja es diu la Nogueres, també fa venir una il·lusió. La veritat és que són uns caps de llista que, escolta'm, jo ja tinc ganes que arribi el 29 per poder anar a votar, i poder fer sentir el meu vot, perquè realment il·lusiona. Bé, dit això, jo crec que una de les notícies del dia, i dediquem un ampli reportatge, vull dir que deu ser realment important i transcendent, és l'alerta que s'ha generat a Barcelona, també ho he de dir, però en tot cas és una cosa que ens afecta a tots, pel que pot significar. Ho dic perquè molts d'aquests a Barcelona inclouen gent que està a Calella. Vull dir que Costa Maresme, Turisme Maresme, Ciutat de Barcelona i tal, també inclou els edificis de Calella i Malgrat. Per tant, els que s'inclouen dins de les dades turístiques de Barcelona dormen aquí. I fins i tot vés a saber si visiten també els nostres museus. I compte, fins i tot el nostre edifici, Calissai, que algú els deu haver informat que això era un licor i venen bojos aviam de què es tracta. I es troben el que es troben, la sala de les botes, en a mi, la ràdio, vull dir, l'escola de música. Es deuen decebre, però és igual. Com que els hem dit que és un licor, pa allà que van. Bueno, doncs la notícia és que hi ha una alerta perquè hi ha hagut intoxicacions per gominoles del riure. Vaja, gominoles de cànnabis. Diem obertament. Hi ha una nova manera de prendre cànnabis, que és a través d'uns dolços bastant perillosos, perquè s'assemblen molt als dolços convencionals de tota la vida. I per tant, en aquelles cases on hi ha canalla i on hi ha gent que, bueno, que li agrada consumir aquest tipus de coses, pot haver confusió. No a les botigues, perquè una cosa és los ositos Haribo que et venen al supermercat i una altra cosa és les botigues que venen aquest tipus de producte. I sembla que els guiris li han trobat la gràcia, cosa que trobo bastant ridícula, perquè, de fet, això ja ve d'altres països. A Nova York mengen gominoles cada dos per tres, però bé, és igual. I és que els guiris venen a Barcelona i els hi donen per comprar-se gominoles, i que les botigues de les gominoles aquestes es dediquen a fer, us en recordeu, com els restaurants d'antes, aquells restaurants que posaven un senyor fora o una senyora fora que intentava estirar-te cap al seu restaurant i que no anessis al restaurant del costat. Doncs es veu que es dediquen a fer més o menys el mateix, vaja, el que feien els dels quesitos la vaca que ria als supermercats fa uns anys, que et posaven una persona en un córner oferint-te trossets de formatget, i que, per cert, cada vegada es fa menys. Atenció a les marques, que aquí estan perdent una forma de fidelització. Era una bona manera de que els joves tinguessin feina i que tu fidelitzessis el consum d'algun producte. I dit de pas, també podies berenar. Ho dic per si alguna marca que ens estigui escoltant que retorni un altre cop a la promoció clàssica de tota la vida de quiere un poquito de jamón, li poso una miqueta de formatge, vol una miqueta, una tasseta de cafè. Bé, això. Bé, dit això, doncs es veu que fan això. Posen gent a fora i et van estirant cap a l'interior de la botiga perquè provis el seu producte. Altrament dit, les seves gominoles. I es veu que, no sé si per excés o per mal estat, hi han hagut intoxicacions. Intoxicacions, sí, sí. I els de l'Ajuntament de Barcelona s'han preocupat molt perquè diuen, hosti, no fuera el caso que aquest turista tan selecte i tan de qualitat que tenim a la ciutat i que ve a fotre's gominoles, se'ns espanti i marxi. I en lloc de seguir fent o promovent un turisme encara més selecte, d'aquest turista selecte que li encanta viatjar en rodalies de Calella a Barcelona per estalviar-se el preu del que costa una habitació d'hotel a Barcelona, és a dir, selecte de veritat, han començat una campanya amb, dic per aquí les dades, amb 300 cartells i 5.000 díptics sobre els riscos d'aquest tipus de producte a hostals i albergs, perquè com que el turista que ve és selecte de veres, doncs ja l'avisen de que aquest producte tan de gourmet pot acabar provocant-li mal de panxa i algun que altre mareig. Aquí el tema és que això s'ha fet perquè durant l'any 2025 hi van haver 24 intoxicacions. No 24.000. No, 24 intoxicacions. El doble que l'any anterior. És a dir, n'havien hagut 12. Altrament dit, si a Barcelona cada any hi van uns 26 milions de turistes, toca a un intoxicat per cada 1.083.000 turistes. Un per cada 1.083.000. I això és el que ha provocat la campanya i la preocupació dels governants del país i de Barcelona. Vaja, no és el mateix que s'intoxiqui un turista per cada 1.000.000 que els 44.300 furts que hi ha per cada 1.000.000 d'habitants en el mateix període, en un any. O els 1.658 delictes contra la llibertat sexual que hi ha per cada 1.000.000 d'habitants. O de turistes. O els 1.373 desnonaments que hi va haver en el mateix període, el 2025. Per no dir, els aproximadament 40.000 unyeros que hi han per cada 1.000.000 d'habitants. En català, voltadits. És a dir, fem una campanya per un turista intoxicat, un imbècil que s'intoxica per menjar gominoles amb cànnabis, per cada 1.000.000 habitants, però, en canvi, no li donem la mateixa importància a les 40.000 períodes de dolor per cada 1.000.000 d'habitants que patim la resta de ciutadans al llarg de tot l'any. Vaja, altrament dit, des d'aquí reclamo que l'Ajuntament, sisplau, es preocupi tant pels 44.000 unyeros que pel guiri turista intoxicat, que, d'altra banda, d'idiotes n'hi ha a tot arreu, també de turistes. I en aquesta estadística trobo molt a faltar la quantitat d'intoxicats no turistes que també hi ha, perquè dona la sensació que aquestes botigues venen bàsicament dels de fora, com si els d'aquí no prenguéssim gominoles del riure, o altrament dit, gominoles amb cànnabis, que certament, de vegades, si no fos perquè són dolentes, algú s'ho podria plantejar. Arrenquem, benvinguts. Per cert, avui us demanarem que doneu sang. Hi ha campanya de donació de sang a Arenys de Mar. I poca broma, perquè estem comprant i anant a buscar sang i plasma als Estats Units. No hi ha prou sang a Europa. Avui en parlarem amb la Sílvia Delgado, la portaveu del Banc de Sang, perquè ens en faci 5 cèntims. És alguna de les qüestions que us portarem avui al programa, però en tenim d'altres. Tenim una colla d'aranyencs anant cap a la Serrania de Cuenca. Ara fa 20 minuts estaven més enllà de Tarragona. Amb ells en parlarem. És la vocalia de jubilats, que fa una sortida d'aquestes de 3 dies, que s'ho passaran segur la mar de bé, en el qual coneixerem, vés a saber, Castilla-La Mancha, evidentment, per si van a Cuenca, van a Castilla-La Mancha, i vés a saber si visitaran les cases colgantes. De tot això en parlarem, si podem connectar amb ells. Un altre aranyenc, l'Antoni Marzoa, que en principi, entre avui, crec que és demà exactament el dia, reeditarà la seva presidència al MEDAC, aquest Consell Consultiu de la Mediterrània. Hi ha eleccions, també, i a les cofradies i al MEDAC, i sembla que li han demanat que continuï, per tant, seria el que faria al llarg dels propers 4 anys. Per tant, aranyencs que estan en llocs rellevants, si tot va bé, parlem amb ell d'aquí una estona. I què més? Tenim també altres qüestions que esperem que siguin del vostre interès al llarg del programa d'avui. Vindrà l'Enric Agustí, de l'Hora d'Extensió Universitària. A la segona hora tindrem tertúlia i veurem què passa amb el temps. Si el temps aguanta, no aguanta, plou, no plou... En tot cas, en Quim Serra és l'encarregat de dir-nos-ho.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui esperem un dimarts que estarà marcat per la presència d'alguns núvols. Un dia que no serà completament assolellat, però en qualsevol cas els núvols que tinguem seran poc importants. Alguns núvols baixos, també núvols alts. En qualsevol cas, no s'esperen precipitacions. Tot això amb uns vents que han de bufar més aviat fluixos de mar cap a terra a partir d'aquest migdia i tarda i amb una situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada a tota la costa de la comarca. De cara a demà, més o menys continuarà tot igual, amb alguns núvols més, perquè també s'hi sumaran núvols alts i mitjans que doncs faran que hi hagi un cert ressol, però en qualsevol cas no esperem pluges, amb unes temperatures que demà seran molt semblants a les d'avui, continuaran força suaus. Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor. Pel que fa als vents, de cara a demà, com avui, continuaran fluixos de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca. De cara a demà passat, de cara a dijous, poques novetats, alguns núvols, sembla que més estones amb sol, temperatures que al migdia poden encara pujar una mica, i tot això sembla que començaria a canviar de cara al cap de setmana, amb algunes precipitacions dissabte, també diumenge, ja ho acabarem de veure, perquè els mapes no s'acaben de posar del tot d'acord, però sembla, tot apunta, que tindrem algunes pluges de cara al cap de setmana. Mentre no arriben, de moment continuarem amb tranquil·litat i, sobretot, amb unes temperatures molt suaus.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Arenys, ha arribat el moment. Aquest 17 d'octubre inaugurem Non-Stop Gym Arenys de Mar. De 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a conèixer el teu nou gimnàs 24 hores i gaudeix d'una tarda plena de reptes, sortejos, col·laboradors i moltes sorpreses. I si et vols quedar a sopar, no t'oblidis de reservar. Segueix-nos a Instagram per no perdre't cap novetat de la inauguració. T'esperem al carrer Joan Draper i Fosses, número 10. Aquest 17 d'octubre, Arenys no para. Non-Stop Gym, Arenys de Mar.
7: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Ràdio Arenys.
9: L'actualitat a la ràdio.

0: Pensa que tenim un ampli espectre de la població que fa festa cada dia. Se li diu jubilació i realment a la nostra vila per percentatge... He carregat alguna cosa, eh?
1: Molta atenció. Sí, sí, ha sortit algú volant, eh? Tu ho has sentit tant com jo. Què ha passat?
0: Ai, mira. Bueno, doncs...
2: No sabem exactament què és, però
0: Algú més, algú nou s'ha trencat, tu. És una peça de plàstic negre. Bueno, ara ho mirarem. De moment se'm sent bé, eh? Ja ho tenim, això. És de baix. Bueno, que això, que si voleu dir-hi la vostra, que ho preferiu, divendres... Ai, perdó, sí, divendres, dilluns, 93, 7, 95, 79, 12, sigui com sigui, que sapigueu que nosaltres estarem aquí fins divendres, que ja... Jo... El dia director.
2: En tot cas, Josep Maria, avui, sí, tot i començar la setmana en dimarts, dir-te que hi haurà, en aquest cas, aspectes d'obra urbanística, eh? Perquè reprenen les obres de l'esperat mur de l'Olivar, una obra doncs, que... Bah. Fa molt de temps doncs, que està pendent d'aquesta actuació. Segons informen des de la plana web de l'Ajuntament, a l'espera de poder parlar amb el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, al llarg d'aquest matí, dir-te que aquestes obres es preveu soterrar els tubs d'aigua, es trauran els pals elèctrics i es deixarà preparat també pel soterrament de la resta de línies, com l'elèctrica i la de telefonia. I a la vegada també es farà la vorera preparada amb formigó per posar posteriorment, evidentment, els panots i s'asfaltarà. Només faltaria que deixéssim mitja obra fer, no?
0: Així porten 4 anys, vull dir que...
2: Sí. En tot cas, Josep Maria, aquestes obres tenen una durada aproximada de 2 mesos i, com sempre, quan hi ha obres hi ha afectacions de trànsit. Per tant, des d'avui i durant aquests pròxims 2 mesos, entre 9:15 del matí i 5:15 de la tarda, hi poden haver-hi afectacions de trànsit, sobretot al carrer Olivar, que només podran accedir els conductors en pàrquing fins al número 51. Els cotxes del carrer Bareu hauran de girar pel carrer Arquitecte Gaudí i els conductors que hagin d'accedir al carrer Plana d'en Forneguera i Avicultura hauran de sortir posteriorment també a través d'Arquitecte Gaudí. No queden afectats, això sí, important, ni el Pla dels Frares ni la baixada del professor Castelló, la baixada doncs, que ens porta fins aquí a la Riera.
0: Aquí al Cadisall.
2: Veurem com, si finalment doncs, aquestes obres estan esperades, que porten molt de temps, que van... recordem, si no m'equivoco, si fem una mica d'històric, l'empresa va deixar l'obra a mitges, sí. Va haver-hi tot el procediment per poder reprendre aquests treballs. En parlarem, a veure en quin punt està tot plegat i, bé, i explicar exactament les feines, sí. I esperem doncs, que acabin en bon peu.
0: Una obra que ve del mandat passat.
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí,
0: pràcticament
2: sí.
0: Fot 4 anys que estan els veïns allà amb el carrer empantanegat, i aviam si ara finalment la cosa s'acaba. En principi, en 2 mesos, si l'empresa que ho fa bé, no abandona, acaba, cobra, paga, aquelles coses, amb una mica de sort, 2 mesos, per tant, per Nadal, això, quan vingui la família, ho haurien de tenir resolt.
2: Esperem.
0: Quan vingui la cunyada, aquella que tant l'emprenya perquè es posa els talons el dia de Nadal i se li fot el taló als forats i puja a casa dient, oh, és que, claro, és que en este pueblo, és que en este pueblo hay unos boches que no...
2: Per què parles en castellà?
0: Perquè normalment les cunyades que fan això parlen castellà. En el meu món, en el meu entorn...
2: Serà en el teu entorn.
0: Parlen castellà i fan aquestes coses. Que, per cert, ara que dius això de les obres de... del mur de l'Olivar, s'ha acabat abans la Torre de Jesús que el mur de l'Olivar. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
2: Josep Maria, no deixem de parlar d'obres, eh?
0: Dir-te... Ja veuràs. Més obres. Ja veuràs.
2: Sí. Una altra de les obres esperades.
0: Passant al naixement o biblioteca, que acabarà abans.
2: Aquí anem. Parlem de la biblioteca, perquè precisament aquest diumenge el programa El Dominical van entrevistar en el director de l'obra, que és en Mario Serrano, i en aquest cas va dir que es preveu que estigui enllestida a finals d'any o durant el primer trimestre del 2027. Dir-te que Mario Serrano va explicar que s'han hagut de fer, s'ha hagut de refer part d'aquest projecte, sobretot perquè es tractava d'un edifici patrimonial i tancat durant molt de temps. L'enginyer industrial, que té com a meta, com et deia, finalitzar l'obra aquest 2026 per poder salvar la gran esperada subvenció del Next Generation, confia deixar-la enllestida i poder-la donar a disposició de l'Ajuntament, com dèiem, a finals d'any, que era la data doncs, necessària, o com a màxim el primer trimestre del 2027. Així ho deia el diumenge al Dominical.
3: Estem parlant de finals d'any, també, i és un calendari, és una previsió, ja saps que els plànings, i més amb les rehabilitacions,

0: important tenir en compte que no són quelcom que fas de nou i que, per tant, pots programar bastant bé. Vas trobant-te coses que, com et deia, doncs, requereixen doncs, definir o aplicar unes noves solucions, però ara mateix, cada vegada que avancem, doncs, es van minimitzant i reduint els condicionats més específics que poden sorgir i entenc que cap a finals d'any o primer trimestre de primer any això ha d'estar completament a disposició.
1: Precisament a finals d'aquest mes d'octubre aquesta futura biblioteca ja estarà del tot coberta, eh? Josep Maria, això permetrà treballar a l'interior amb més seguretat i rapidesa. Pel que fa a la directora de l'equipament, que també va passar pel programa el dominical, Montsabat, es va mostrar optimista sobre el ritme dels treballs i preveu que el posterior trasllat des de Can Juncosa trigui al voltant de 4 i 5 mesos, tenint en compte doncs, que s'ha de traslladar tot el fons documental. Veurem quan tenim enllestida i operativa la nova biblioteca. En tot cas, aquests són els terminis que es posen a hores d'ara sobre la taula.
2: 4 o 5 mesos, eh? Algú em van dir 3. Ja estem fent-ne 2 més del que en un principi s'havia apuntat. T'agrada el futbol?
1: A veure, Josep Maria.
2: Has algun partit alguna vegada?
1: Sí que els he vist.
2: Tu saps quan planten, han de xutar una falta?
1: Sí.
2: Pum, planten la pilota, l'àrbitre posa la pilota i diu, la pilota va aquí. I ara es treuen un spray com una espuma d'afaitar i fan... La pilota va aquí, pam, i la posen allà a terra. Uh-huh. Llavors, a la que l'àrbitre es dona la volta per posar la barrera, el tio que la xuta li dona un copet així endavant, pac, pac, i l'avança uns metrets. Uh-huh. Això és el que està fent en Mario, l'arquitecte. La pilota va aquí, però bueno, va aquí, però le damos un par de chutos, le avanzamos unos metritos al año que viene. És una mica això, el que estem fent. Sí, està aquí, però... uns metritos adelante. Molt bé, què més, va?
1: Doncs acabem amb esports, perquè aquest cap de setmana, tot i ahir ser festiu, hi ha hagut activitat esportiva.
2: Que bé.
1: I repassem alguns dels resultats, que a partir de la una, qui vulgui, doncs els podrà escoltar detalladament i també una mica de valoració dels respectius entrenadors o jugadors. Comencem parlant de futbol, perquè el primer equip del Club de Futbol Arenys ha tornat de Mataró amb els 3 punts, Josep Maria?
2: Bé.
1: Després de guanyar a domicili el Pla d'en Boet per un ajustat, això sí, 0-1. També s'ha desplaçat fora de casa, en aquest cas a Cabrils, al Cinera United, i no ha tingut miraments tampoc a l'hora de golejar. Ara sí, el Cabrils, 1-7, eh?
2: Hòstia, per tant, una... semblen al Barça, aquests tios.
1: Sí, ho han fet en aquesta vegada, doncs ha anat molt i molt bé. Passem a parlar del sènior masculí de l'Arenys Bàsquet, que ha tornat d'Osona, en aquest cas, amb les mans buides.
2: Oh...
1: I tot a haver fregat la victòria contra el líder, el Solid Vic, ha patit per vèncer per 58-55, eh? Mm. I deixa'm dir-te que tampoc ha anat millor pel futbol sala, que de fet els aranyencs han perdut 2-8 amb el Ràpid Santa Coloma en un duel disputat aquí, al pavelló Fondo de les Creus.
2: 2-8, una repassadeta bastant...
1: Important. Sí. També ha perdut, en aquest cas, el sènior masculí del vòlei, 1-3, i en hoquei té de destacar bons resultats, perquè el masculí ha doblegat el Mataró per un incontestable 8-0.
2: Toma! Aquí sí que els aranyencs, 8 xitxarros. Els
1: i també ha guanyat el femení, que també? Deixem parlar-te de les noies. Sí. En aquest cas...
2: Les del hoquei. Les de l'hoquei.
1: Les de l'hoquei per 4-2 al Blanes. La resta de resultats, si et sembla, a partir de la 1.
2: Molt bé, doncs escolta'm, aquí la pena és que han tornat de Vic amb les mans buides. Aquest sí que tornar de Vic amb les mans... Sempre pots comprar un fuet, que ja els fan molt bons. O una llonganissa. Sí, llonganissa de Vic, saps? Un esperec...
1: Bueno, en tot cas, ho recuperaran la setmana que ve.
2: Sí.
1: Tornarem a sumar punts.
2: Passes per allà a Malla, que hi ha el bon preu, saps? I compres, poses allà benzina, que és més barata. Però és barata, que pagues una pasta, perquè està la benzina, que no hi ha qui la posi.
1: Sí.
2: Però, bueno, ja està.
1: Poses una mica i res, l'endemà mica... ja hi has de tornar.
2: Hòstia, jo posava
1: abans
2: benzina...
1: Abans 30 euros, clar. Ara...
2: Jo posava benzina i no treia ni el cotxe de la reserva, saps? O sigui, tornava a enfilar-me i pim! Allò seguia encès. Sí, és una cosa... Però bueno, ja hi farem, escolta.
1: Ja ens ho arreglaran. Bueno, ara que venen eleccions, segur que ens ho arreglen.
2: L'Ada ho arreglarà tot això. Ja veuràs, Posarem pisos a tot arreu. Que vagi bé, Gemma.
1: Igualment.
2: Adéu.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.

0: Dos quarts i tres minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys i avui us necessitem. Avui us demanem ajuda, us demanem que sigueu solidaris perquè avui hi ha una campanya de donació de sang a Arenys. A mar de 4 a 8 de la tarda esteu convidats a participar d'un acte solidari necessari i imprescindible per mantenir en bon estat les reserves de sang del nostre país, que es veu que estan fotudes, així com les de plasma, i cal que ens arremenguem tots una miqueta més. Sílvia Delgado, bon dia, benvinguda. Com està, Sílvia?
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui campanya de donació de sang aquí a Arenys de Mar, aquesta tarda.
1: Sí, aquesta tarda tenim una campanya de 4 a 8, com comentaves, a Arenys, a Calissai, i per a aquelles persones que no puguin venir entre setmana, que no els hi vagi bé per feina, etc., el dissabte, que ja és més habitual, tornarem a venir el proper dissabte de 10 a 2.
0: Sembla que tenim les reserves molt buides, no?, de sang.
1: Bueno, les reserves han baixat una mica degut a tots aquests aiguats i les inclemències del temps, de vegades aquestes alertes que tots hem sentit, no?, reiteradament, malauradament, alguns dies en el mòbil, doncs han fet que, per seguretat, hàgim hagut d'anul·lar algunes campanyes que ara estem intentant recuperar, però, clar, en aquests dies d'incertidumbre, no?, com si diguéssim d'incertesa climàtica, doncs hem hagut d'anul·lar i hem baixat la reserva.
0: Cal dir que quan donem sang, aquesta sang es separa, s'entreuen diferents productes, diferents substàncies, i algunes d'elles tenen una durada molt curta de vida, no?
1: Sí, nosaltres la bossa de sang que tothom veu quan dona sang, quan arriba el banc de sang, la fraccionem en tres components, com bé comentaves, una bossa de glòbuls vermells, que en una situació de refrigeració dura uns 42 dies, ¿vale? Sí. El plasma, que també farem donació de plasma aquesta tarda, el plasma és la part líquida de la sang, i aquesta la podem congelar i dura fins a 3 anys, però després tenim les plaquetes, que les plaquetes són el component que té la caducitat més baixa, més dura 5 dies. Per això moltes vegades quan la gent ens diu, home, doncs feu macrocampanyes i acumuleu la sang, no podem acumular-la perquè els components sanguinis, sobretot les plaquetes, fa que tinguem necessitat d'entrades diàries perquè no ens caduqui la sang.
0: M'has parlat del plasma. Avui hi hagi un article que deia que en qüestions relacionades amb el plasma estem tan fotuts que l'hem de comprar als Estats Units. És a dir, que plasma, no, diguéssim, a Europa no s'autoabasteix, que al contrari, hi ha molt de dèficit.
1: Bueno, Catalunya està en el camí de ser autosuficient. Nosaltres tenim des de fa anys un eslògan, un lema i una campanya que es diu el repte d'or, no? Perquè el plasma, la gent que és donant de plasma sap que té aquest color groguenc, com daurat, no? I el futur passa perquè puguem ser totalment autosuficients. Fa anys nosaltres extraiem el plasma només de la donació de sang, amb aquest fraccionament que us he comentat abans. Sí. Allà fa uns anys, i arrel del Covid, nosaltres vam implementar poder portar les màquines de plasma a les campanyes externes com és la del Calissai, no? Que hi ha tant d'espai que és adient, no?, poder portar aquestes campanyes. Llavors, la donació de plasma és més llarga, dura 3/4 d'hora, perquè el que fa la màquina en aquest cas és una separació del plasma i li retorna en el moment a la persona la resta de components, és a dir, doncs, la sang i les plaquetes, no? Llavors, la donació de plasma es fa amb cita prèvia, però és molt, molt important que tothom la conegui.
0: Per tant, avui també es podrà donar plasma, si volem, eh?
1: Sí, avui la gent que vulgui donar plasma, que tingui, doncs això, 35-40 minuts, li demanem que reservi cita a la nostra web, vencer.net, llavors es filtra per població i poden reservar cita només per donar plasma.
0: Correcte. Cal dir que s'ha de tenir això, 35, entre 35 i 50, has dit, aquesta franja de 15 anys?
1: Bueno, normalment no arriba a 50. Entre 35 i 45 minuts màxim es pot fer la donació de plasma.
0: I hi ha que tenir un pes mínim, és a dir, unes condicions físiques que són necessàries per donar plasma i per donar sang. Pesar més de 50 quilos, ser major d'edat, etcètera, etcètera.
1: Exacte. Les condicions són les mateixes. Mm. És tenir una edat entre 18 i 70, l'edat màxima tant pel plasma com per la sang, és de 70 quilos... Ai, perdó, 70 anys i pesar més de 50 quilos. A partir d'aquí, com hi ha una visita prèvia, no, amb el metge, mirem si aquella persona pren algun medicament que pugui ser incompatible. Hi ha molts medicaments compatibles amb la donació. Per tant, qualsevol dubte sanitari de malalties, medicaments, és millor consultar-la amb el metge, perquè hi ha moltes situacions en què una persona pot prendre alguna medicació i igualment pot donar sang.
0: En tot cas, el que heu de fer és, en el cas de donar sang, és fàcil, us presenteu aquí al Calaisai a partir de les 4 de la tarda i aquí ràpidament es farà l'extracció, és un breu espai de temps i podeu ajudar a molta gent i a moltes persones. Si voleu donar plasma, el millor és demanar hora, perquè aquí ja sí que es necessita un període més ampli i, per tant, bueno, cal tenir una petita previsió de quanta gent donarà sang. Es necessita que ho feu, necessitem que aquells que vulgueu i pugueu feu avui una donació i que intentem recuperar aquestes reserves que té el Banc de Sang i que durant aquests dies de pluges s'han vist reduïdes per el fet d'haver d'anul·lar aquestes campanyes de donació. Sílvia, esperem que vagi molt bé aquesta tarda i que pugueu recollir moltes donacions a sang, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres. Recordar que, bueno, com diem sempre, les cirurgies, els quiròfans, els tractaments oncològics no fan vacances. Hem de poder garantir el subministrament, pues, de plaquetes, per exemple, per gent que està fent quimioteràpia, les bosses de sang que es necessiten per un trasplantament. Vull dir que totes aquestes situacions que es donen en un hospital no fan vacances ni en tenen de... alarmes, no? Per tant, nosaltres hem de continuar amb les reserves plenes per ajudar a tota aquesta gent i Arenys de Mar sempre respon quan fem campanyes. Mm.
0: Doncs esperem no decebre. Sílvia, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
0: Molt bon dia.
2: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Condor, a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadador i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 9:45 a 14:45 i de 5:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
3: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcin Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Ràdio Arenys.

0: Gairebé 3:15 del matí, Ràdio Arenys, i mentre la vida torna altre cop a posar-se en marxa, les empreses obren, les administracions comencen a atendre els usuaris, els metges, el CAP, el retorn a una certa normalitat. Els nanos tornen, per cert, a les escoles. L'institut va fer festa divendres, per tant, han tingut 4 dies per descansar. Un grup d'aranyencs se'n va a la Serrania de Cuenca. Què dius? I què s'hi pot fer allà? Doncs en Ramon Agulló, que és el president de la Boqueria de Jubilats, ens ho explica. Ramon, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com esteu? On esteu, primer de tot?
1: Mira, ara estem a Sant Carlos de la Ràpita, que anem a esmorzar.
0: Hosti, que bé, tu. Que bé. Bon peix, bona cofradia, un bon lloc per fer allò, eh? Un petit esmorzar de forquilla mitjana. Escolta'm, això és vida, tu.
1: Sí.
0: Escolta, quants sou, Ramon?
1: Som 30.
0: 30, eh? 30, sí. que heu baixat cap aquí baix. Què aneu a fer, Cuenca?
1: Bueno, anem a visitar tot el que és la Serrania i entrarem fins a Terol, també.
0: Fins a Terol, eh? És a dir, allà a Serrania de Cuenca, que hi ha bons pernils, no? Hi ha molt bon pernil.
1: Bueno, sí, el Barracín, em sembla que és. Sí.
0: Carai, tu.
1: Sí, sí.
0: 3 dies, no? Marxeu avui, quan torneu?
1: No, 3 dies no. Tornem diumenge.
0: Hosti, jo pensava que eren 3.
1: No, són 6 dies.
0: 6 dies que marxeu cap allà. Aneu a les cases colgantes o no?
1: Manem?
0: A les cases colgantes aneu a veure-ho, això, o no?
1: Sí, sí, ho hem d'anar a veure, sí, sí.
0: Home, carai, Déu-n'hi-do. Doncs, sí, sí. Bueno, heu sortit aquest matí...
1: Hi ha un bastant recorregut, vull dir, cada dia hi ha coses a fer, vull dir... Però, bueno, hem sortit aquest matí a les 6, sí.
0: I aquí suposo que ja teniu escollits els restaurants, els llocs on fareu els àpats, perquè sovint quan aneu a aquest tipus d'activitats mengeu bastant bé, eh, Ramon?
1: Home, esperem que sí.
0: Sí?
1: Esperem que sí.
0: Bueno.
1: Sí, sí.
0: Doncs, escolta'm, us fa bon temps?
1: De moment sí. De moment es fa bo.
0: Vale. Sí. Doncs seguiu el viatge. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs... Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga.
1: Fins a la propera.
0: A reveure. Molt
1: vale.
0: Bon dia.
1: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu. El Ramon Agulló, que és el president de l'associació... Ai, perdó, de la Boqueria de Jubilats, doncs que ens ha fet aquest telegràfic, aquesta telegràfica informació sobre com anirà aquest viatge que fan cap a la Serrania de Cuenca, que està a mig camí entre València i Madrid, allà, que si on Rúbia, que si, bueno, totes aquestes poblacions que hi ha per allà i que són tant d'allò. Per cert, més enllà de la Boqueria de Jubilats, Arenys de Mar, tenim altres entitats que també, per cert, de tant en tant fan viatges, tot i que no han anat encara a la Serrania de Cuenca. No, no han anat amb... Enric, seu tranquil, Enric, no passa res. Sí, està bé. Ara, no heu anat mai encara a la Serrania de Cuenca, vosaltres, eh?
2: No.
0: Vosaltres no, eh? Va, vosaltres a Rioja, eh?
2: Això sí, és una opció.
0: Vosaltres
2: veu... La Serrania de Cuenca era una opció, sí.
0: Vosaltres veu anar a La Rioja...
2: A La Rioja, sí.
0: I allà veu bons vins...
2: Visita cultural.
0: Oh, sí, i tant. Home,
2: i una mica d'església.
0: I tant, això és com aquelles revistes que es compraven abans, que sortien senyores voluptuoses, però que tothom les comprava pels articles d'opinió i d'investigació.
2: Doncs pues mira, diumenge aquí al Mercat de Vell en venien bastantes.
0: Sí, ara hi ha una època... Hi ha una cosa de recuperar antigues publicacions d'aquestes revistes i d'altres, que si el Canvi 16, que si la revista Tiempo, que si, d'aquella època que hi havia aquells diaris i revistes. Bueno, el Noticiero Universal, que l'últim diari que sortia a les tardes, el Noticiero.
2: Sí, senyor. El Siero era el de les tardes.
0: Sortia a les tardes, el Siero.
2: Uf, mi madre.
0: Jo recordo encara... La rotativa i el lloc d'edició, que estava allà al carrer Pau Claris, cantonada de Diputació, pujant Pau Claris amb Esquerra, abans d'arribar a Diputació.
2: No ho sabia.
0: I estaven allà, però bueno, ja està. Està aquí una mica... Remember when. Sí, home, està bé, repassar una mica la història. Està bé. Que els joves sàpiguen que els diaris esportius no sortien cada dia, només sortien els caps de setmana i els dilluns.
2: Sembla que el dilluns i els divendres.
0: I els divendres, exactament.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí,
2: el Dicen. Havia un castell al Dicen.
0: Home, el Dicen. Hi havia moltes revistes satíriques.
2: I el Mundo Deportivo, aquest sí que sortia, és el mateix, també. Segueixen igual, eh?
0: O sigui, el Dicen m'ha recordat... Te'n recordes aquella revista satírica que es deia el Barrabàs?
2: Sí, home, i tant.
0: Home, el Barrabàs, hi havia gent que la col·leccionava, el Barrabàs. Sí. Era com el Jueves, però encara més agri.
2: I tant.
0: Vull dir, hòstia, bueno, està bé. Bueno, va, digues. No, bueno, sí,
2: hola.
0: Ja està. Està aquí... El diari de Barcelona, després va sortir el diari de Barcelona.
2: El Brusi.
0: I després vam fer un que va durar molt poc, que es deia L'Observador.
2: Aquest no el coneix.
0: Sí,
2: no,
0: aquest va durar un parell d'anys, va durar més. Donava una col·lecció de llibres i tal, i el van...
2: Ah, sí, no ho sabia.
0: I
2: no,
0: va desaparèixer. Sí, sí, no, tenim... Bueno, podem... Bueno, mitjans de comunicació... I ràdios. Hi havia Ràdio Miramar, Ràdio Joventut... Ràdio Cadena, hi havia també...
2: Molts que estan ara van sortir a Ràdio Joventut.
0: Sí, home.
2: Molts. A més ho diuen ells, eh? De quan en quan, com que ja tenen una certa edat, ja vas començar a Ràdio Joventut. Sí. Que era un...
0: Bueno. El Malla, que el sentim per aquí, sí. Estava a Ràdio Joventut, la Cadena 13, també.
2: Sí, sí.
0: Ràdio Minuto.
2: Hòstia.
0: Teodoro Roviralta 31, jo encara me'n recordo. Teodoro Roviralta 31, la falda del Tibidabo. Sí, i ràdio... Com es deia aquests que estaven a Terrassa? Ràdio Club 25.
2: Sí.
0: També que feien música.
2: Sí, és veritat. Bueno, de ràdio segueixen a 20, però sí, bueno, han anat mutant. Com
0: cada vegada aquest. Menys, de ràdios en
2: han
0: queden...
2: Han anat mutant.
0: Sí, cada vegada menys. Bueno, escolta'm...
2: Bon dia.
0: Com estem a l'aula d'Estensió? Com va anar l'altre dia?
2: Va anar molt bé, la inauguració,
0: sí.
2: I es va fer efectiu el relleu del president,
0: sí.
2: Que ja el vas tu ja el vas comentar el dia següent, vas parlar amb
0: vaig
2: els dos.
0: Vaig poder parlar amb en Ramon Puigverd i amb la Mercè Cussó. Sí.
2: Amb la Mercè Cussó i el Ramon Puigverd. Bueno, es va fer efectiu i ja està, una nova etapa, i seguim, tu, que és el que hem de fer.
0: Home, seguir endavant.
2: I tant, i
0: que
2: tant.
0: És el que, de fet, l'Ola és un transatlàntic, això porta una empenta
2: sí,
0: que no es para.
2: És un pol cultural important de la vila, perquè aquí cada setmana, doncs cada setmana tots els dimarts donem una mica de... coneixements, d'aire fresc a la història, no?
0: Sí, que et conviden a reflexionar.
2: Sí, molt.
0: Aquesta setmana no he après res, bueno, no sempre has d'aprendre, no. Només que reflexionis ja en tenim
2: ja
0: prou. Prou
2: sí. Doncs sàpigues que aquesta setmana vindrà el doctor Joan Manel del Pozo Álvarez, Joan Manel del Pozo, i segur que ens fa reflexionar, perquè és un gran orador, és un... jo penso que és un savi, perquè el jugador del Pozo ja ens ha vingut, és catedràtic, és professor emèrit de la Universitat de Girona,
0: sí.
2: I l'última que ens va vindre va parlar de Cicerón, perquè Cicerón és el seu leitmotiv.
0: Sí.
2: És un erudit de Cicerón, ha traduït a Cicerón, ha traduït també a Thomas More, o sigui... és un pou de ciència. És un pou de sabidoria. I val molt la pena, sobretot perquè és molt didàctic. I si fixa, bueno, no sé si vindràs, però si pots vindre, val la pena, perquè, o sigui, no hi ha diapositives, no hi ha res.
0: És ell.
2: Ell se senta allà, estructura la classe, i quan acaba la classe diu, jo hi he après.
0: Ell mateix,
2: No, jo, els que estem escoltant, hem après, no? Ja, hem après, clar. Vull dir, en el sentit de... Ens ha donat alguna cosa més de lo que veníem a les 6 de la tarda abans d'entrar, no?
0: Clar, he vingut amb uns coneixements, amb una bossa de coneixements,
2: sí.
0: I ara aquesta bossa encara és més plena.
2: Val molt la pena. A més, Joan Manel del Pozo ha estat polític, ha estat diputat al Congrés, ha estat conseller d'Educació i Universitats i ha estat el conseller de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però des del 2024, sí. I aquí va tornar a la primera plana, és president del Consell d'Educació de Catalunya.
0: Hombre,
2: i és,
0: hombre.
2: Des de fa... Ara estem veient per la... Bueno, l'hem vist per la tele. Fa com una mena mitjancer entre els professors... amb aquesta crisi que tenim de l'ensenyament a Catalunya, no? Que és una crisi molt important. I el govern és com una mena de mitjancer de tot això.
0: Fa una mica...
2: Sí, el qual vol dir que està actiu, molt actiu. Val?
0: Home, per tant, una persona que és molt important. El seu paper a la nostra societat actualment és molt important.
2: Molt.
0: I, per tant, està bé conèixer... No?
2: Sí, és... I mira, coincidit que nosaltres això, evidentment, ja feia mesos que ho teníem programat, també coincidit amb que ella ara és una figura predominant amb aquesta crisi. Vull dir, que aviam si es resol i es resol bé per tothom, començant pels alumnes. I seguim per tothom. Val?
0: Una certa enveja, ara que dius això... Una reflexió que fa... Una reflexió que faig. Una certa enveja del que està passant a França, eh? És a dir... Sí, sí, sí. És a dir, aquí, més que res pel que significa, no pel que passa, sinó pel que significa, eh? A França, escolta, els alumnes consideren que allò que els ensenyen no està prou bé, i no està prou ben equipat, i no hi ha prou, prou qualitat, i el que fan és cremar contenidors i muntar un pollo al mig del carrer. Aquí, escolta...
2: A França ha passat una cosa molt curiosa, almenys pel que es diu a les notícies, que a mi també em va... No sé, va estar bé, és una solidaritat entre ells, no? Vull dir, on comença això? Comença a les perifèries.
0: Sí, clar.
2: Sobretot comença a la perifèria de París, a les Belluïses famoses, no?
0: Sí.
2: Clar, a les Belluïses famoses doncs, hi ha instituts que no tenen profes, o instituts que, jo què sé, que no tenen aula, o que no tenen no sé què, no? I el moviment que fan els de les perifèries ha estat... O sigui, estan apoyat pel moviment dels licers del centre de París, que aquests sí que tenen.
0: Sí, sí.
2: En el sentit de dir... I sentíem a les notícies estudiants que deien és que jo vull que ells tinguin les mateixes oportunitats que tinc jo, perquè les Belluïses sabem tots que són... Bueno, diuen, nosaltres no estem allà, però el que diuen és que són nuclis del no sabràs què farà demà.
0: Perquè, de ninis.
2: Sí, de ninis i de moltes més coses, no? És curiós, això, la solidaritat, que, curiós, no? Molt bo.
0: Sí, sí.
2: Molt bo, perquè ha generat un element de solidaritat entre ells. Clar. Vull dir, quan un senyor d'un liceu enmig de París, que té de tot, diu, és que jo vull que el meu company tingui les mateixes oportunitats que jo, home, això és un 10 per aquesta gent.
0: Ui, tant.
2: I després ja venen els... Ja ve tot el de més, però el fons és un fons d'intentar millorar, d'intentar tindre futur, perquè si no, això ja ho diuen bastant, eh? Bueno, on està el futur de tot això. Eh?
0: Aquí una mica fan allò del profe no ve... Pues mira, no tenim classe, saps? Clar, i veus que la diferència de maduresa i d'implicació és abismal.
2: Allà són els estudiants, i aquí, no ho sé, jo no sóc especialista en això i, per tant, no vull... Però sí que és cert és que el professor del Pozo vindrà aquesta tarda. O sigui,
0: I
2: pot ser que algú li pregunti...
0: Aixequi la mà, escolti, ja aquí som.
2: Què passarà?
0: Que no és l'objectiu, ja us ho dic ara.
2: Que no,
0: I va parlar d'una altra cosa.
2: Ve parlar de... Mireu la pregunta, diu, com encarem el món que ve? O sigui, ell ens parlarà d'això. Ens parlarà de... O sigui... El món que ve, que és un món canviant, intel·ligència artificial, jo què sé, guerres... Com encarem el món que ve? I jo estic molt... Estic esperant que m'expliqui una mica i que, jo penso que ens donarà idees i ens aclararà idees sobre... Com a mínim ens donarà reflexions sobre com encarem el món que ve. Serà aquesta tarda.
0: Jo no sé què dirà el professor del Pozo, no en tinc ni idea, per tant serà interessant saber-ho.
2: Molt.
0: A unes hores de diferència, jo diré que l'hem d'encarar amb optimisme, sempre. Amb optimisme.
2: I tant.
0: Encara que trobem elements de, per ser pessimistes.
2: I tant, i tant.
0: Però això és com ser un... Això, mira, és el segon símil futbolístic que faig avui, però bueno, faig un símil futbolístic. És molt més fàcil destruir que construir. És molt més fàcil ser defensa... que ser davanter.
2: Que ser
0: Leo Messi, per entendre'ns. S'ha de ser un bon defensa i tal, i la col·locació, i aquestes tonteries. Però és molt més fàcil xutar una pilota perquè l'altre no marqui que construir una jugada per fotre-la entre els tres pals.
2: Arribar a fer caos és molt més fàcil que repensar una mica com sortim del caos. I fer-ho, clar.
0: Per tant, optimistes, amb projecte...
2: Avui ens parlarà d'això, com encarem el món que ve. I més coses.
0: A veure.
2: Comenceu les sortides.
0: Ah, ostres, molt bé.
2: Sí, el dia 21, aquest dimecres, no, dimecres que ve, doncs anirem al Vendrell. Anirem al Vendrell, és el centenari del Pau Casals. I llavors veurem... El Pau Casals té dos museus, un museu a dintre de la vila, perquè ell va néixer dintre de la vila.
0: Sí.
2: I llavors anirem al museu de dintre de la vila, després anirem al museu de la platja, de la platja Sant Salvador, que és preciós, jo el recomano a tothom. Mm. És un museu... És pau, entens? I llavors estarem allà i dinarem al restaurant mateix del museu.
0: Ah, molt bé.
3: molt bé.
2: Que és molt maco, o sigui, davant del mar, o sigui, és un lloc preciós, molt ben cuidat, té uns jardins meravellosos, és un lloc molt, molt bonic, molt bonic. Llavors, això ho farem el dimecres 21, eh?
0: Perfecte, per tant, dimecres 21, sortida del Vendrell.
2: Exacte, avui obrim les inscripcions pels socis que es vulguin apuntar.
0: És a dir, que avui quan arribin al teatre principal, recordem, el teatre principal...
2: Sempre, el teatre principal...
0: Hi haurà una tauleta fora perquè la gent s'hi
2: tauleta, com hem fet sempre, no? I on farem les inscripcions i on val 55 euros pels socis i 60 pels no socis. Però és una excursió que val molt la pena. A més, evidentment, com que et porten, o sigui, et porten, vas al Vendrell, veus el museu, vas a la platja,
0: del Vendrell.
2: D'estar davant del passeig marí, és preciós, preciós. Val molt la pena. Dines, com un senyor. A més, dines davant del mar. Bueno, aquí estem acostumats.
0: Però
2: sempre és allò típic de dir...
0: Però aquí també, davant del mar, costa.
2: Aquí tenim una carretera, un tren, has de passar... Allà no hi ha res. Allà vas directament passeig marítim i sorra i platja. Molt maco, molt maco. I això ho farem el dia 21.
0: Doncs el dia 21, aquesta sortida, avui us podreu apuntar.
2: Sí.
0: I, per tant, quan aneu a l'aula, trobareu la inscripció.
2: I avui a les 6, doncs, escoltarem el doctor del Pozo sobre com encarem el món que ve.
0: Doncs comencem a reflexionar-hi.
2: Exacte.
0: Enric, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I aquesta tarda a les 6, recordeu, al Teatre Principal, a partir d'ara, sempre al Teatre Principal.
2: Sempre, a les 6.
0: Aquesta aula d'extensió universitària, avui encara en el futur. Arribem a les 10.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els Comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes 3 vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 km de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 km de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 km de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli.
3: Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
10: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
11: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
12: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Va, línies obertes, 93-795-7912. Dieu-hi la vostra, 93-795-7912, d'aquest dimarts 13, de principi de setmana, un dimarts molt dilluns, que bueno, ens ha portat aquest temps gris. Va, veurem què passarà. Què tal, Olga? Molt bon dia, benvinguda.
2: Bé, el millor del coll, però és que parles i tothom que no té una cosa en té una altra, o refredats, o mals de colls, o tos. Vull dir, fa aquest temps que fa aquests canvis de temperatura, ens va fer aquell canvi de temperatura tan gros.
3: I tant.
2: Vull dir que dius, ja no saps ben bé què posar-te, ni què fer.
1: Ahir feia calor.
2: Ahir feia calor.
1: Què dius? Com pot ser? I diuen que diumenge vinent ens petarem de fred, això.
2: Sí, diu que divendres començarà a ploure, escolta, dissabte, diumenge... Bueno, falta veure-ho, eh?
1: Sí, perquè també havia de fer un fred molt fred aquest cap de setmana passat. I escolta'm... Nasti de plàstic. Bon dia, Tomàs.
4: Bon dia.
1: Com estàs?
4: El passeig de mar estava a petar. La platja, jo vaig anar a caminar i estava a rebentar.
2: La platja també?
4: Hi havia algun valent que estava a l'aigua. Algun valent.
1: Jo... Bueno, és que l'aigua està... Clar, el problema és quan surts de l'aigua. Però l'aigua... L'aigua està bé. L'aigua està calentona. Clar, porta aguantant, retenint calor tot l'estiu, doncs està més calenta ara que el mes de juliol, per entendre's.
4: T'has dit un dia raro, però és que a més no fa ni gota de fred.
1: No.
4: Avui no fa ni gota de fred.
1: No. Fa un temps, la veritat... Bueno, és aquest nou temps. L'altre dia veia algú que feia resum del que ha canviat aquests darrers anys i una de les coses que ha canviat és que ja no tenim tardors ni tenim primaveres.
2: Primaveres, no. Passem d'una estació a l'altra.
4: Sí.
1: Vull dir que això ja...
4: Això també és dolent, el cos s'ha d'acostumar a aquests canvis, eh?
1: I tant. Després venen els refredats aquests. O les grips. La Covid que està fent les seves, passa que com que estem tots vacunats, bueno, tots els que s'han volgut vacunar i tal, doncs bueno, estem més o menys protegits, però realment...
4: Ja no és notícia, ara ja no és notícia.
1: Gràcies a Déu, també.
4: Gràcies a Déu, sí.
1: Avui he llegit que l'Illa està emprenyat, perquè...
2: Sí.
1: Tu ho has llegit, això?
2: I tant.
1: M'he quedat només amb el titular. Es veu que TV3 va fer una entrevista amb un antivacunes, o no sé què, no sé de què va, no ho he vist, això.
2: Sí, m'ho van explicar. Bueno, jo no ho vaig veure, però vaig veure el resum. Es veu que el Pellicer, que fa aquest nou programa...
4: A
2: TV3 hi havia uns convidats que eren antivacunes, llavors ells van donar... Però a veure, es veu que eren tan dolents que el que van fer, les explicacions que van fer, jo crec que animaven a la gent a vacunar-se, perquè eren unes coses molt absurdes. Però a veure, si és la llibertat d'expressió, per mi... Això no es té que dir, no?
4: La setmana que ve pots portar altre que estigui a favor i ja
1: clar,
4: està.
1: Clar,
2: no entenc jo tampoc aquest
4: estirabots. O un debat al mateix
2: aquest
4: moment.
2: Aquest estirabots, exacte.
4: Si va sortir després a l'Oriol Bassa, que va parlar de tot el tema del canvi climàtic i tot això. Sí.
1: Home, ara en parlem d'això del canvi climàtic, si vol que va dir en Bassa, però... Pues jo no ho vaig veure, no d'allò... Bueno, jo estic molt d'acord amb el que dèieu, eh? És a dir, aviam, escolta'm, és una emissora pública, tothom s'ha de poder expressar, i en tot cas, bueno, s'ha de buscar també l'altre costat, sobretot si estem parlant d'algú tan perillós com no vacunar-se, que jo estic d'acord amb els plantejaments del Departament de Salut i els departaments del president Illa... Ai, els departaments, perdó, els plantejaments del president Illa, jo crec que la gent s'ha de vacunar.
2: Jo crec que sí, jo em vacunaré, vull dir,
1: Però, bueno, els antivacunes han de poder-hi dir la seva i, a partir d'aquí, ser prou hàbils com per evidenciar que això que diuen no té cap mena de, no té cap mena de sentit. Com la gent que no vacuna els nens. Que això...
4: Ui, cada vegada puja més, eh?
1: Jo això ho acabaria. Ràpid, eh? És a dir, com que no es pot obligar la gent a que vacuni, perquè no es pot, no, tu no pots obligar la gent a que vacuni, el que sí que faria seria nen que no... Per hospitalitzar un... Vai, per escolaritzar un nen se l'ha de vacunar.
4: Sí, senyor.
1: Ja està.
4: Hi ha països que fan la cartilla de vacunació.
1: No hi ha més? És que els pares no volen, bueno, que es fotin. Els pares de la resta, sí. I com que el seu fill ha de relacionar-se amb la resta, doncs jo entenc molt bé la seva llibertat. Jo voldria la llibertat de poder entrar a les botigues i emportar-me el que volgués sense haver de pagar. Ja que no tinc aquesta llibertat, bé, em fan pagar sempre que entro en una botiga, doncs miri, vostè no té la llibertat de no vacunar si el seu fill ha d'estar escolaritzat.
4: I saps que ha portat això? Que malalties infantils com el sarampió, que estaven
2: molt erradicades,
4: han tornat. La varicela no, perquè sempre s'ha mantingut la varicela, però el sarampió ha tornat, eh?
1: Sí.
2: Bueno, ja ho he llegit, no?, el dels testimonis de Jehovà, que han reculat I ara
1: sí, li, ara es poden posar sang. Després que n'hagin mort una colla als quiròfans i tal, bueno, ara es poden...
2: És que el que dèiem d'aquestes coses...
4: Una màquina americana que la sang no et caga a terra i no sé què. O sigui, me l'interpreta la Bíblia, eh? No derramarà sang. I llavors, sí. Penso que va ser un hospital públic
1: sí.
4: Que van comprar ells des d'Amèrica. O sigui, estan tenen poder econòmic. Van portar la màquina i tots es podien anar a operar en aquest hospital, però clar, suposo que han quedat... Que a l'Esperit Sant de Santa Coloma, si no recordo malament.
1: Què és? Que no, jo sabia que no es podien posar sang, no sabia el motiu.
4: Perquè no pots derramar sang. Llavors, què passa? Aquesta màquina, quan t'estan operant, la sang de l'operació no surt del teu cos, va aquesta màquina i torna. Han interpretat el que han volgut.
1: Sí, clar, perquè ara aquí...
4: Mira, jo sóc d'una religió, m'ho invento, eh? Sí. I a una vida d'un familiar meu, pues, em salto la norma. Està per sobre la vida humana, eh?
1: Jo conec una persona que era testimoni i que la van operar i que el metge va dir...
2: transfusió de...
1: Tira pelante i ja veurem com ens en sortim. I se'n va enterar perquè, també és mala sort, li van fotre una hepatitis.
4: Bueno.
1: Vale? Escolta'm, ja no és testimoni, està encantat de la vida, li ha agraït al metge la decisió i és avi, àvia, i tot. Saps? Vull dir que, a veure, que quan el que tens al davant és el forat, jo crec que hi ha molta gent, crec que hi ha, no tothom, però crec que hi ha molta gent que...
2: Una pregunta, ara aquí a Arenys, que vosaltres... hi ha molta gent, que són, suposo que són d'una església, que van allà dalt, que tots van vestits com de negre... És que els diumenges es veu moltíssims, moltíssims.
1: Que van a la carrer d'Uedes.
2: Sí.
1: Sí, els...
4: Eren els protestants?
1: No. Què era, els jesuïtes?
4: No.
1: Els
2: evangelistes.
4: Aquí deien els protestants, que és l'església evangèlica.
1: Vale, no sabia què eren els protestants.
4: Sí, abans posava el nom, ara ja no ho posa.
1: No.
4: Era un edifici petitet.
2: Sí. És com una església, mica d'església.
4: Església evangèlica.
1: Pujant a esquerra. Sí.
4: Sí, tota la vida ha estat allà. Que vulgarment ara ells deien els protestants.
1: És el mateix.
2: Sí. N'hi ha molts, cada vegada en veig molts. Ui, els diumenges, si estiguessis per allà dalt...
4: Van de diumenge,
2: molts amb camises, els pantalons de negres, no, super arreglats van.
1: No, a veure, jo estic... I alguna
2: no,
1: vegada pregunto,
2: he vist que... És que no...
4: Sí, no ho sabia.
1: Han fet algun acte aquí al teatre principal, també crec que alguna cosa han fet aquí al principal en dates concretes. No, a veure...
2: No, cadascú, escolta.
1: Escolta'm, que cadascú...
2: Si no fa mal a ningú, per mi cadascú ha de ser lliure.
4: És créixer, eh? Els testimonis juguen al Calissà i la part de baixa, que coincideix la Setmana Santa, diguem-ne, catòlica amb la d'ells, i fan aquí el que diuen la Passió i la Pasqua.
1: Ah, sí, no ho sabia.
4: Juguen a la planta... Saps com a vegades també els magrebins juguen per fer el final del Ramadà?
1: Sí.
4: Doncs ells també juguen una sala, perquè també han crescut molt, els testimonis de Jehovà.
1: Bueno, hi ha molta... Hi ha una cosa, jo crec que se'n parla poc, però hi ha una tornada a la religió per part de molta gent jove, els nanos... d'avui en dia, quan dic nanos, estic parlant de nanos de 20 anys, no estic parlant estic parlant de joves que estan tornant altre cop a la religió i a conceptes clàssics de la família i a conceptes clàssics de la relació homes-dones, aquí hi ha una involució amb algunes coses que a mi em té bastant sorprès.
4: El món és cíclic.
1: Ja, tio, però cíclic...
4: Però per això dic, la part negativa i positiva.
1: Cíclic a la mala, és a dir... No?
4: A la mala. Sí. Bueno, avui, suposo que l'Anito ha explicat en el Pozo, que avui ve a l'aula d'extensió,
1: parlarà
4: de filosofia, és a dir, cap a on anem, no?
1: Sí. Que jo sóc optimista amb això, Tomàs.
2: Sí? És a dir, quina sort que tens.
4: Sí.
2: Potser som més grans nosaltres,
1: Jo crec que anem a millor, sempre penso que anem a millor.
4: Amb el conservadorisme també creus que anem a millor? Ara estic fent de periodistes nosaltres,
1: Home, és evident que tindrà algunes coses negatives, és evident que tindrà... Però també n'ha de portar de positives. És a dir, també... Si es tira cap aquí, deu ser perquè és millor que el que saps?
4: Home, jo tampoc abogo pel desmadre, eh? Això també és... El conservadorisme, una mica neutre, està bé. És a dir, posar ordre, una mica, entre comentes, a la teva vida, Vale, però més enllà, no sé, hi ha perills, eh?
1: Bueno, no, no, a veure, és a dir, no estic dient que anar-nos a l'extrema dreta sigui una bona selecció, ni anar-nos a l'extrema esquerra tampoc, eh? Vull dir, tampoc no és, jo penso que no és una bona selecció.
4: No, els estrens piquen.
1: Però crec que, no ho sé, no, si tiren cap aquí, no és la meva elecció, és a dir, jo no... No és...
4: Tu et bullis, eh? Tu et bullis.
1: No és la meva... No dic política, dic social, de marc, de relacional. Això de que la noia o la dona una mica, no?, penses del que pugui decidir el noi...
2: Escolta'm una cosa...
1: Això a mi no me va.
4: Ah, vale.
2: No, és que anava a dir... No. A veure, quan és que
4: has... Ho ha fet molt bé, ha tirat...
2: Quan has viscut...
1: A mi això no me va, però em dóna la sensació... Però em dóna la sensació que estem tirant cap aquí una mica.
4: Sí.
1: Em dóna la sensació que estem tirant cap aquí una mica. I no m'agrada, a mi no m'agrada.
2: Però quan has viscut... Et parlo d'això, els problemes que teníem de la meva edat... I més joves, clar, a partir de... Dius, per fer qualsevol cosa, tot estava mal vist. Vull dir, no teníem una llibertat per poder això que dius que es fa ara. Dius, Anna, com aquesta jovent, me'n vaig a Londres, me'n vaig a París, i agafen la motxilla i se'n van. Tot això abans estava molt mal vist, no es podia fer.
4: Quasi prohibit.
2: Vull dir, ho dic perquè els pares... Sí. A veure, jo he tingut uns pares superxulos amb això, però dius, me'n vaig anar a viure sola...
1: Sí, sí.
2: Però dius, molta de la meva gent que m'envoltava, totes aquestes facilitats no les van tenir. I dius, escolta, ara t'has de casar. Bueno, què dius tu? Ara, sí, casar-me... A veure si arriba...
1: No, però ara volen elles. Quan englobo el genèric, ara són els joves els que volen casar-se. I a més, elles vestides de blanc merengo, ells amb no sé què... Vull dir, ja... Vaja, igual, no? Però la meva percepció és que hi ha un retorn a aquests valors de clàssics, de família i de tal. Què dius?
4: I si els preguntes per què... Tu creus que ens hauria d'explicar? Perquè a vegades...
1: No ho sé.
4: Jo diria que no. Per què? Potser perquè és maco. Potser et dirà, algú pot dir, és que és més maco casar-te de blanc i per l'església que no un casament pot civil, ser, que és sí, més sí. Tret. No ho sé, eh?
1: Sí, sí.
4: S'han fet estudis, sociològics.
1: Pot ser que el món està tan desorganitzat que l'única cosa organitzada que troben és el d'abans, saps? És a dir, abans les coses eren ordenades i ells s'ordenen d'aquesta manera. Que crec que és un error, eh?
2: Però les festes de graduació amb 16 anys... Ui, que van...
4: ui.
2: Vull dir, tu n'has vist? N'has
4: sí,
2: viscut?
4: Sí, jo l'he vist.
2: No,
4: jo he participat.
2: Ho dic perquè, és clar, dius... Les sembla noies amb 16 anys vestides amb uns vestits ja semblen casaments, sí. Dius... Sí, no s'havia fet això.
4: I anat a la peluqueria, primer, que es gasten ja un paston per una festa de graduació d'una nena, per dir-ho, de 16 anys, quan acaben l'ESO, es graduen. Llavors, quan acaben el batxillerat, perdó, si el fan... es tornen a graduar. Jo trobo que la despesa que hi ha... Jo he vist vestits que diu que sembla que anem al casament de gran luxe a l'hotel que sigui.
1: Sí, sí, uns
4: que
1: talls...
4: Que no cal per una festa d'una nena de 16 anys.
1: Sí, sí, no, que sí. Però, aviam, aquí hi ha dues coses, eh? Una, jo crec que...

0: pinten i que se posen i que s'arreglen i que els tios es posen les camises i tal. Si a més hi posem la tele, ja ho tenim perfecte.
1: No, teni... I quan tinguin 25 anys que hagin de portar una família, una casa, tal com estan els sous, tal com està tot, tot aquesta que els hi han envoltament, sí, que han fet els pares de protecció i de tot això, com anirà? Jo em pregunto, perquè a veure, estan pujant... No, els putots pugen envoltats d'això, els pares superprotegits, eh? Vull dir, amb 18 anys encara, a veure, com si tot el més calent està a la higuera, quan abans amb 18 anys ja tu et saps fer una truita, tu et saps fer una sèrie de coses avui en dia. Ai, és que no, tu han de fer els papes, dius, bueno... I quan tinguin una mica més grans i que ho tinguin fills, vull dir, vols dir que estan preparats per la vida?
0: Pregunto. Primera comentari sobre el que has dit. Si als 25 anys poden marxar de casa, jo ja...
1: Bueno,
0: firmo. Sí.
1: No.
0: Si als 25 anys...
1: Ja m'has entès el que volia dir. Ja m'ho entès.
2: Abans ho volia independitzar-se, era com un... Hosti, que bé m'hi he pogut... Ara d'hora estic a casa els pares...
1: Així bueno, puc estar.
2: Clar.
0: Bueno... I perquè els pares... Mira, jo fa uns anys, ara recordava, jo fa uns anys, fa 10 o 15 anys, aquí tenia una tertúlia de gent que era més gran que jo, i un dia se'm va acudir dir, ho vaig fer dos o tres dies, i ja vaig plegar veles, que aquella generació de gent, els que als 68 éreu joves, van entendre'ns, o eren joves, els que van fer la revolució del maig, ens havien deixat un món bastant de merda, els que veníem al darrere.
1: Era molt jove, amb 68.
0: I se'm van enfadar i tal... Però ho penso. I ara jo he arribat a un moment de la meva vida en què dic, la meva generació, o sigui, jo, he deixat un món bastant de merda, els que venen darrere meu.
2: Aquí.
0: Probablement bastant pitjor del que me'l vaig trobar jo, Ho dic perquè és veritat que els joves seran el que seran i faran el que faran.
1: I estaran
0: enganxats a les pantalles i un desastre i no són solidaris. I tot, vale, ho compro. Però és que l'entorn que els hi hem deixat, o sigui, l'entorn que els hi hem creat, no ajuda
1: no
0: a que
1: tots.
0: Siguin
1: no.
0: molt diferent.
1: No, i no tots els pares, Tots...
0: No.
1: Ah, però... Ni tota la canalla
0: no,
1: és...
0: No, ah, o sigui, tot i el tothom no es pot posar mai.
1: No es pot posar.
0: Però dir, sí, jo crec que hem de fer autocrítica.
2: Sí.
0: Vull dir, a veure... no ho sé, no? Ara els ascendents estan enganxats a les pantalles. Bueno, és que els pares som els primers que els hi donàvem. No? O és que els nens no saben fer-se el llit o no saben fer-se una truita. A mi em va ensenyar a cuinar ma mare, que cuinava.
2: Aquí has dit la clau. Em va ensenyar, que... a mi també. Jo anava a comprar i era el tio més feliç del món i arribava... I no sé. O com distribuïes el cap de setmana. O feies esport, feies muntanyisme...
0: O no feia res.
2: I sortia amb els amics, anava al cinema i encara sobraven diners i em comprava un Frankfurt per berenar el diumenge a la tarda.
0: I eres un afortunat que no vegis.
2: I això jo ho he explicat a la classe, als nanos, i queden al·lucinats. I eres feliç. I,
1: sí.
2: I per què no?
1: I tant.
2: I per què no? És el que estàs dient tu, eh? Sí. Clar, mira, també s'ha de posar límits, és el que deia l'Olga. Si no poses límits, sense prohibir, però posar límits o parlar sempre de tot. O sigui que el fill, algunes vegades s'ha de ser el teu amic per preguntar-te coses i tenir confiança.
0: Clar.
2: El problema és que arribo a casa, hosti, estic cansat de la feina, ui, ara no em poso a fer mates amb tu, ho sento, no, ja ho farem un altre dia, però és que la mate són per demà.
0: Sí.
2: I a última hora m'ho dius, també, és que és tot com està muntat. Clar, el nen surt de col·le i va a festes escolars fins a les 7.
0: Perquè els pares treballem fins a les 8.
2: Clar,
0: sí. Clar, perquè els pares treballen fins a les 8. Sí, bueno, una tonteria molt tonta. Jo, bueno, a casa, ja ho sempre ho he dit, jo vivia a Barcelona, i a casa, al meu entorn, hi havia nens, jo era un d'ells, que no teníem segona residència. I les vacances ens les passàvem a casa, i anàvem i veníem, i fèiem sortidetes, i al cap de setmana, i potser algun any agafàvem un apartamentet a no sé on, i anàvem... Però no teníem segona residència. I miràvem els nens que tenien l'apartament allà a Vaneres, l'apartament, la Piset Arenys, o el... i els hi teníem una certa enveja. Avui en dia, tu te'n vas a passar les vacances al teu apartament d'Arenys i ets un desgraciat. Com és que no viatges? No has anat a les Azores, no has anat a...

0: a Cap Verd, no has anat
1: a Japó.
0: Al Japó.
2: Al Japó
0: no has visitat Àustria, no has anat... Hòstia...
2: No,
0: jo tinc una caseta Arbúcies i vaig allà que s'està fresc. Hòstia, bé, tu ets un desgraciat, tio. O sigui, com vas? Qui diu Arbúcies diu Breda, diu, sí, sí, diu sí. Cadaqués o diu Cunit. És igual. Ens hem autoimposat unes necessitats i unes coses que abans no hi eren.
2: Però és el model que estàs dient. S'ha convertit molt el model anglosaxó aquí. Vinga, si compro una casa, quin cotxe tinc? Ostres, perquè el veí a lo millor tindrà un model més nou que el meu. Pues no, i si t'has comprat la casa i no pots comprar-te un cotxe, doncs ja te'l compraràs.
0: Sí, bueno, mira, i aquí jo a mi pensava, hòstia, no, ara vas a fer un viatge amb cotxe i mires que si parem cada dues hores que les maletes, que es van les bosses al maleter, que no, que es vagin a darrere, que es puguin estirar, que puguin posar... Collons, a casa teníem uns 600 i ens afotien els 600
2: i sense cinturon.
0: Amb el motor a sota el cul, que s'anava escalfant i la maleta a sobre perquè davant no cabia.
2: I ben feliç que era.
0: I quilòmetre, carretera i manta, i ni aire condicionat ni històries. És a dir, que tampoc no estic dient que haguem de tornar tots als 600. Vale? Ni al 127 ni al 1430, dona igual. O R12. Estic dient que ens hem tornat d'una manera que tot ho hem de tenir, saps? Com tot molt protegit. I que ells no en són culpables, d'això.
2: No.
0: Això és el que et volia dir, Olga, del que deies. Que ells no en són culpables. És a dir, tu dius, estaran preparats per emancipar-se als 25 anys?
1: Em sap greu, eh?
0: Sí, sí.
1: No t'ho dic amb cap. És que el que em sap greu i em dol...
2: Com una cosa que et preocupés.
1: I el dol és que no... el que els hi passarà, vull dir, com, perquè jo tinc els nebots que són d'aquestes edats i penso, ostres, tu, dius, pateixo per ell, i això que no són fills, però bueno, me'ls estimo molt i em pateixo.
0: Sí, sí.
2: És el que deies tu, és el model de societat que els estem deixant. El planeta està bastant, perdó, fotut.
0: Sí, sí.
2: Ecològicament està molt fotut.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno,
1: avui ha sortit aquests dies diverses vegades el tema de canviar la via del tren. Sí. És una cosa que s'hauria de fer ja, pel que estan dient lo dels canvis climàtics i aquestes coses, i això que volen fer allà a les Tres Ximeneies, que està tot anegat,
2: o
1: una sèrie de llocs que estan predisposats per fer apartaments i cases i hotels i tot està ara en aquests moments anegat. Dius, però com pots pretendre fer coses aquí?
2: Sí, tant.
1: Que, a més, el mar va pujant. Vull dir, i el soterrament de les cases i de tot, si està tot mullat, com ho volen... No ho sé, jo no ho entenc.
2: El nostre amic, l'Oriol Bassa, ell inventa paraules que són molt bones. Va dir... La societat li agrada molt el litoralisme. Clar, la gent es desplaça cap al litoral.
0: Sí.
2: A l'interior s'està abandonant. Diu, el problema del litoral és que no hi cabrem. Bueno, que deia la Olga, que estem arran de mar, que tot s'inunda, i sol UTV Barcelona ciutat, que sota les Rambles hi ha aquests grans dipòsits d'aigua per collir. Però aquí no, els pobles.
0: No.
2: I tenim l'experiència ara mateix, malgrat... Blanes van fer aquell macro-pàrquing allà al costat de la platja, que allò sembla Venècia quan plou, quan cau, quan
0: catabota.
2: Però aquí se l'ocorreix fer un gran pàrquing públic arran de mar, quasi, no ho sé. Ell va dir, les zones inundables cada vegada anirem a més.
0: Sí, sí.
2: I va inventar aquesta paraula que em va aclamar molt, el litoralisme.
0: Bueno, tothom vol venir a viure a prop del mar, la platja, la qualitat de vida, el no sé... Ja, bueno, això té riscos i això interactua amb el medi ambient. És com la línia de tren. L'Oriol aquí ho ha dit i crec que ahir B3 va dir...
2: Sí, també ho va dir. Divendres.
0: Quan sigui. Va dir, escolta'm, això ho hem de... La línia de tren s'ha de moure cap a l'interior.
2: Sí o sí.
0: Ho ha dit el Col·legi d'Enginyers. És que no és que ho digui l'Oriol, és que ho diu el Col·legi d'Enginyers. S'ha de moure cap a l'interior. No.
2: Saps quina proposta li van dir? Diu, des de l'administració em van dit aixecar-la. Diu ell, què vol dir aixecar la via del tren? L'aixeco 3 metres, però l'aigua segueix estant allà mateix.
1: Està allà baix.
2: A més, si ho tenen, hi ha un projecte fet seguint la línia de l'autopista al Maresme, per exemple, ja ho tindrien.
0: Sí, sí.
2: I llavors, quan arribes a Mataró, si vols, ja pots enllaçar amb allò que volen fer, aquella línia...
0: A l'orbital.
2: A l'orbital, i no cal que baixis a la mateixa línia cap a Barcelona i tal. Si a sol has de fer el tram Mataró-Granollers a l'orbital, perquè l'orbital ja està fet.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, però és on, a quina bossa posem els diners? Perquè diuen, bueno, no, és que no es pot soterrar perquè val molts diners. Bueno... Quants quilòmetres de metro de Barcelona s'han soterrat en els darrers 40 anys? Perquè una cosa és que et plantegis soterrar les rodalies a la volta de 5 anys, inviable de totes, una altra cosa és que diguis, bueno, a la volta de 50 anys aquesta línia estarà soterrada. Comencem. Mm-hmm. I comences. I en els primers 10 anys fas dues estacions, en els següents 10 anys en fas dues més... I vas tirant, vas tunelant, vas... I d'aquí 50 anys, els nostres nets...
2: Ja ho tindran.
0: Ja ho tindran. Això és el que s'hauria de fer. I això és el que no es fa. I se soterra per sota l'autopista, i ximpup, ja ho tenim fet. Així s'han fet les grans obres tota la vida. No amb aquest curt terminisme de... D'aquí 4 anys, haig de tenir algú fet, perquè si no ningú em vota. Aquest és el tema.
2: Aquest és el problema de la política.
1: Exacte,
2: eh?
1: No és això. Hi ha una sèrie de coses puntuals, ja es diu, que haurien d'estar tots d'acord i fer això.
2: Sí,
1: i passant de qui sigui i de qui hi hagi, tu. És que és el que jo, la gent, els ciutadans de peu, que digui, jo no ho entenem. Vull dir, hi ha coses que són més importants per a les persones.
2: La gràcia no funciona, no. Però el transport públic alternatiu... Hi ha busos suficients. Ara ja deien que Novertis, que és la que està fent tot... No té ni prou autobusos... ni prou personal
0: per fer
2: tot això. Pues, munta-t'ho ara. És a dir, ah, mira, he passat molta calor, m'ho invento aquest estiu, doncs ara que ve l'hivern poso l'aire condicionat, que és més econòmic, i l'any que ve ja ho tindré. Però clar, si tu no planifiques,
0: clar,
2: a llarg termini, si planifiques el dia a dia, i a més hi ha aquesta estratègia política, que mani qui mani, el primer any no es fa res, es planifica, llavors el tercer i el quart any, abans de les eleccions, faig coses perquè tothom vegi que he fet coses, és el que estaven dient. No, hi ha coses de país que s'han de fer, o pel bé del poble, que ens barallem per un tema, m'ho invento, que sigui. Imagina que aquí hi hagués un problema gros de clavegueram, hi ha un pla de clavegueram. Sí,
0: sí. Sí.
2: No ens posem d'acord, i el guardo amb un calaix. Sabeu el que estem construint al Bareu, no? I el que acabaran de construir.
0: Sí, sí.
2: Hi haurà prou serveis. El pla de clavegueram és molt important, eh? Allà dalt. I això baixa cap als carrers que van a la Riera, eh? I encara no està vivint tothom, esperem.
0: Però aquí hi ha un element que és fonamental i que no funciona ni ha funcionat mai, que es diu Generalitat de Catalunya. És a dir, aquí la Generalitat... Mani qui mani, eh? En són tots responsables.
1: No,
2: Pel que han passat tots els partits.
0: Exacte, política territorial. Escolti'm, no és que jo feu una casa al Bareu. Vostè compte les clavegueres, compte les desaigües, compte el no sé què. Vostè no pot construir. I des del govern es prohibeix als ajuntaments que construeixin. S'ha acabat el tema. Fins que vostè no arregli totes aquestes infraestructures, jo no li permetré. No li aprovaré el pla urbanístic. El pla urbanístic queda paralitzat. No? El pla urbanístic l'ha d'aprovar la Generalitat. Doncs paralitza el pla urbanístic. Com té vostè els serveis dels que hi viuen? No, malament, doncs fora, no hi ha ampliació. O és que no tindré diners i tal, busquis la vida. On vol posar el polígon industrial? A la dreta. On el té el poble del costat? A l'esquerra? No, doncs vostè no pot posar-lo aquí. O sigui, l'ha de posar a l'altre costat. No ho sé. Planificar.
2: Això costa molt, en política costa molt.
0: Planificar, i això va fer doncs, la Generalitat. Qui mani, eh? No ho van fer els convergents,
2: no ho van fer
0: els d'esquerra, no ho fan els socialistes, no ho fa ningú. I doncs, passa el que passa, no? Fotem escoles a Rials i Rieres, totes les poblacions creixen. Hola?
2: Sí, tant. Això no pots parar-hi. Això... Pel que sigui, pel creixement... Allà som 8 milions, no?
0: Sí, sí.
2: Ah. I tot, per exemple, aquí, pel tema de l'orografia, tenim tots els serveis a aquest costat de muntanya. Però, i el Bareu?
0: Res.
2: El Bareu també solia un súper, sí. Un gran súper, l'escola Bressol, que ja estava en un lloc que potser no es la diem, però clar, els terrenys són els que estan, i l'Ajuntament, el que sigui, va comprar aquella parcel·la més econòmica. Ara s'han construït, anirem a parar 400 pisos, eh?
0: Sí, sí.
2: Aquí dalt també, on està l'Estela Maris, també anem a parar a 60 pisos, clar, tot això, com es planifica?
0: Sí, sí. Ara, això sí, Bé, salut, vol posar un cap. Li diem aquí. I diu, no, aquí no. Tu, hem trobat un terreny de conya. Aquí hem parlat amb el... Hem parlat
2: amb el patronat.
0: Amb el patronat, amb no sé què i tal, i allà hi fotrem un cap. Hòstia, no se'ns havia acudit això abans? Per posar una escola bressol, per posar-hi un... el que sigui, al centre del poble, l'hem hagut de fer allà dalt. M'explico? És a dir, clar, al final, no? Per una biblioteca tenim un espai de conya, el centre de la vila i tot i tot. Per altres equipaments no, no hi ha espai. Els hem d'enviar allà dalt a la muntanya, al... Quin sentit té? Saps? Quin sentit té? No ho entenc. I després créixer permanentment. I si no creixem, no passa res. Algú ho deia l'altre dia. Créixer, no créixer, no passa res. Quedem-nos amb 18. No som 18.000, no? Quedem-nos amb 18.000. I s'ha acabat el
2: 17.070. Ahir vaig mirar-ho. 17.070 som.
0: 17.070. A quins quedem? Ja està. No ho sé, jo crec que... I més tenint en compte això, no? Que està pujant el nivell del mar, que el canvi climàtic és una realitat, que la gent... Doncs, bueno, hi haurà... I després, com es gestiona...
1: I la falta d'infraestructures.
2: Clar.
1: A veure, no, ara tu vas amb el trini qualsevol dia i tot, i està, que no et posen ni seure, ple, unes olors, que a mi és el que més...
2: Aquest és un altre problema, ja, social.
1: Les olors...
2: S'hauria de posar multa amb això, eh?
0: Hauríem d'obligar.
2: Quan se te levanta el brazo i s'ha mort un nenanito...
1: Jo a vegades, mira, et prometo que tinc que girar, posar-me així, perquè si em poso així, no em puc suportar.
2: Jo me'n recordo, anava a treballar, vivia a Barcelona, agafava el metro, el barri on vivia, i anava al centre de la ciutat, que era un quart d'hora, i entraves... I tira per atràs, què diuen,
0: eh? I tant.
2: I si m'has fet el pròxim, no, perquè serà el mateix?
0: Sí.
2: Llavors, aguanta, entra i fas un acte de contrició, vinga, vamos, per dentro, no sé.
0: Com a la Renfe molts dies, eh?
2: També.
0: Bueno, com clar, a la Renfe molts també, dies, eh? També. Que entres a la Renfe i dius, mare de Déu, la humanitat aquí...
2: La dutxa que... cuesta.
0: Hi ha coses que haurien de ser duplicat compliment.
2: Però és de sentit comú, eh?
0: Ja. Però com que jo no la sento, saps? Moltes vegades va així, com que jo no la sento...
2: Sí, també. És com aquell, em dutxo, però no em canvio de roba. Malament. Malament. I això, treballant amb una... No sé què, van proposar que es podia ser motiu d'acomiadament...
0: Sí?
2: Per respecte als companys? Que si t'han avisat dues vegades... que t'hauries de dutxar, no sé com es planteja una feina, la tercera vegada podia ser motiu d'acomiadament. Sortia l'altre dia. Però, clar, t'han d'avisar dues vegades. Clar, a mi seria molt violent. Primer diu un company, escolta...
1: Sí,
0: escolta, em fas mal olor.
2: Sí, clar, no tens un desodorant?
0: Ja, però ja al final, sí, però...
2: Però què fas? Vius amb altres... Com vius, eh? És el que dius, sentit comú.
0: Sí.
2: Perquè com viure és viure amb altres persones, per respecte... Jo és la meva mentalitat, eh? Per respecte als altres.
0: Jo crec que... Jo entenc que és violent al principi, però al meu moment hem de posar un... Hem de posar un ordre aquí. És a dir, s'ha de... No? És que la convivència també és...
1: Important.
0: No molesta els altres. Hòstia, les pudors a peus.
2: Uf.
0: Clar, perdoneu, eh? Ja estava ben aigua l'Olga i ja li ha esgarrat aquí el got d'aigua.
2: S'ha enduagat.
0: Però hi ha pudors a peus que dius... Home, jo entenc que pot haver algú un dia que ve de treballar, que resulta que treballa en una obra o treballa a l'aire lliure...
1: Sí, això és un altre tema.
2: És diferent.
1: Si veus
2: la feina i vas a dutxar-te. Hòstia,
0: aquella persona... Mira, tal. Que no hauria de ser, perquè si és així, les empreses haurien de tenir espais... Però... poder-se canviar i ja no tinc dutxar-se.
2: A partir de no sé quants treballadors és obligatori.
1: Però això, jo això t'ho puc acceptar. O sigui, no, la crítica no anava per aquí. És allò que agafes al dematí al tren a les 9 del dematí que dius que la gent no representa, que va a fer coses o a estudiar o el que sigui, que dius, això vol dir que no s'han dutxat abans de sortir de casa o no s'han olorat la... No ho sé.
2: A la tarda ho entens perquè
1: ve la gent
2: de la feina jo, si no tens per canviar-te...
1: Exacte.
0: I la gent jove... Bueno, els nanos de l'institut...
2: Els hi costa molt, eh?
0: Sí.
2: Molt.
0: Bueno, i després van les hormones, així com van...
1: Clar.
0: A molta velocitat. Bueno, nosaltres aquí hem tingut nanos de les escoles d'Arenys, maquíssims, natíssims,
1: Que segons a quina hora ja...
0: Guapíssims i tots altíssims, que quan surten d'aquí dintre penses, mare de Déu, els profes, jo no sé com no moren intoxicats, saps? Perquè, clar, n'han hagut 10 aquí i això ja, ja està com molt dens. Imagina't en una classe on hi ha 33, saps? O 35.
1: No, això sí.
0: Ha de ser horrorós. Però no ens jo crec que no ens estem queixant dels quatre adolescents que puguin fer mala olor.
1: No, ja has entès que no va per aquí, eh?
0: Del tio de 55 anys que va al tren que dius, noi, quan fa que no passes per sota un xorro d'aigua?
1: O que no es renta la roba. Perquè, perquè és clar, tu et pots dutxar, però si no rentes el jersei...
2: I la roba interior.
0: Que sí. Bueno, i posats a fer coses que molesten, no? I cada cop conec més gent que ho fa, i ja sé que fan algú que es pot fer i que és legal, i la gent que fuma a les terrasses dels bars.
2: Sí, a mi em molesta molt. Sí.
0: Que et toca algú al costat. Te'n vas a sopar a un restaurant, et fots a sopar, i et toca al costat una xamanella...
2: I què fa així?
0: Perquè no li molesti el de davant seu i te'l fot a tu a sobre, exactament, penja el braç per darrere de la cadira.
2: I si som un grup d'amics, li cau aquell pobre que és fumador i que li fa el tabac...
0: I que, a més, a la que és l'hipersensible, que com que és exfumador, a la que fa una mica d'olor, ja, algú està fumant. S'hauria de fer alguna cosa, això, també, eh?
1: El que has dit.
2: Ui, els bars, avui. Sí. Josep Maria, creant amigos. Però sí que és veritat,
1: Sí que és veritat.
0: Mira, els bars els han tancat tantes vegades. O sigui, si hem de fer cas als senyors dels bars, han d'haver tancat... Quan els tren el tabac de dintre, bueno, un desastre, això, haurem de tancar la meitat. Quan els van obligar a fer dues zones, un desastre, és a dir...
1: Sí. No, mai estan...
0: Escolta'm, i no passa res. Vull dir, no passa res. Els bars segueixen oberts, la gent hi segueix anant, i ens hem acostumat tots a...
1: I com s'agraeix, eh? Abans és que era horrorós, o sigui... I a la feina, que la gent fumava...
2: O els trens. Que havia aquell Sandrés, els trens havia aquell Sandrés.
1: Era tremendo.
2: A més, no el buidava, el tio que climava, ho fotia a terra i ella quedava.
0: I la gent que fumava els cotxes, o els taxis...
1: Que tu entraves després i feia
0: una pudor...
2: I a la tele, no se'n recordeu? En Felipe González, que sortia i fumava Ducados, se'n recordeu? En un debat, això queda... Ara ho mires... I ho trobes... Però abans era normal,
0: no? Normalíssim. Sí. Jo veia... Sí.
1: I els restaurants, això que dius, que abans estaves al restaurant i molta gent fumava, i tu arribaves a casa i jo tenia que penjar la roba fora.
0: A les discoteques.
1: Sorties
2: i...
0: Té una pudor a Ducados que flipava.
2: No fas pudor a Zara, no? Fas pudor
1: a... A casa, quan arribaves, ja sabien si havies anat a algun lloc o no havies anat. Perquè, és clar, la pudor que feies.
0: Deixàvem la roba ja en un racó, el bidet allà...
2: I al matí a ventilar la galeria.
0: Directe a la rentadora.
2: Com ventilar les cases.
0: Sí.
2: És molt trist, ara també em vaig fixar que la factura de l'aigua o de la llum, o del gas, a darrere, recomanacions. Ventilar, només que obris 10 minuts al matí a l'hivern, perquè canvi l'aire, ja n'hi ha prou, no cal tot un dia. Més, les cases fan allò que queda la humitat acumulada i tot. Però hi ha cases que no es ventilen, eh?
0: No.
2: Seguríssim, eh?
0: Segur.
2: I tu, quan entres, és allò, tira per atràs, ui.
0: Però també et diré que... Fem cases, és a dir, actualment fem edificis que amb aquestes finestres immenses i aquestes portes de vidre, de balcó, tan grosses i tan... que foten una calor a l'estiu que no hi ha qui respiri.
1: I un fred
0: a l'hivern. Que no hi ha qui visqui. Que dius, hola, i la casa de tota la vida, que hi ha casa de la finestreta, de la porteta del balcó, saps? Vull dir que ens hem tornat... veuràs la Biblioteca Nova...
2: Tot és vidre.
0: Clar, jo no sé com han deixat el projecte, perquè com que l'hem refet, doncs jo ja no sé com està el projecte, però a internet encara podeu, si busqueu Biblioteca d'Arenys,
2: es veu.
0: Està el projecte antic, que és el que l'Ajuntament va comprar. Tot és vidre.
2: Que és com les noves de Barcelona, fitxa-t'hi, eh?
0: La meva pregunta és...
2: Minimalista, això es diu minimalista.
0: Estic convençut que aquí no passarà, però el sol no es menja els llibres, perquè a casa meva passa.
2: I tant.
0: El sol es menja els llibres.
1: Sí.
0: Per tant...
2: I els mobles.
1: I els mobles i la...
2: I la roba,
1: perquè un tros de llit, allò, la vànua, que sigui tocant a la finestra i li dongui el sol, té un altre color que la que tens aquí, que no li dona el sol.
0: Jo treballava en una botiga de roba que cada 10 dies canviàvem l'aparador.
2: Clar.
0: Perquè, i teníem filtres, tenim uns filtres de no sé què, que tal, que baixàvem cada dia, tal, però cada 10 dies canviàvem l'aparador. No canviàvem l'aparador, era el mateix, canviàvem les peces de l'aparador perquè no se les fotés el sol. No?
1: Sí, sí.
0: I si tu estens al terrat i un dia se t'oblida la samarreta negra, ja no és negra, ja és gris. Per tant, no sé qui li ha donat el vistiplau en aquesta biblioteca de paret de vidre, que a més és aire condicionat, és calefacció...
2: És molta despesa, sí, tant.
1: Molta despesa que, com no paguen ells, suposo jo, perquè jo a l'estiu baixo les finestres, baixo les persianes, a segons quines hores. Vosaltres també, suposo, i passes perquè no entri el sol.
2: I s'està més fresquet.
1: Vull dir, això...
0: Bueno, com les... Bueno,
1: perquè dius, hosti, si tinc que tenir tot l'aire...
2: Els avis ho feien, eh? Els avis ho feien.
1: I tant, d'aquí se sap. I aquí ho sé, d'aquí.
0: Sí, això ho he dit alguns cops. Algú m'ho ha dit. Com vivia la teva àvia a l'estiu?
1: A l'estiu tancat.
0: En penombra.
1: En penombra.
2: Sí, senyor.
0: La imatge de les iaies a l'estiu era en penombra. Per tant, si ho feien les iaies, per alguna cosa era. I era perquè s'estava més fresc. No? Baixaves la persianeta, deixaves obert, corria l'aire i, mira, i ventejaves l'estiu com podies.
2: Però també s'ha de dir que les parets eren parets. No era pladur.
0: També.
1: Sí.
2: Sabeu, a l'ATM va dir, sabeu per què està de moda no clavar els quadros a la paret i repenjar-los en un moble? Perquè si la paret és de pladur i no poses un clau especial, el veí et diu bon dia, perquè li has fet el forat. Per això està de moda, però estèticament és perquè, clar...
0: Sí, els repengen en unes estanteries que venen
2: llavors,
0: així.
2: Llavors, has de comprar uns claus especials, per favor...
1: Sí, sí.
2: És tot. La construcció també ha canviat, és el que dius tu.
0: Sí.
2: És molt poca estructura d'obra i molt de vidre o pladur o aquestes coses que diuen que caïen.
0: Ara diuen que ara volen fer, bueno, comencen a fer alguns edificis ecosostenibles o no sé què. Si veniu del Maresme a Barcelona, entren a les Glòries, a Esquerra n'hi ha un que és tot de fusta, que no ho sembla, però que és tot de fusta i tal, que és ecosostenible. Ja veurem el que...
1: Ja veurem, exacte.
0: El que és d'aquí...
1: 10 anys.
0: D'aquí 10 anys.
1: D'aquí 10 anys,
2: aquí han fet un, Ara ells ja han fet un,
0: De fusta?
2: Però no, de la manera que ho cobreixen no es veu. No està gaire lluny d'aquí, de la ràdio.
0: Ah, sí?
2: Sí. Ja porten potser més de 3 anys fent-lo. És una casa particular.
1: Allà baix, al carrer de la Parera?
2: No, aquí davant.
0: Ah, sí?
2: Costat dels Frares. Digue-m'ho tot, va.
0: Ah, bueno, ja m'ho miraré.
2: Ara és blanc per fora, però molt de temps va ser fusta.
0: Va ser fusta.
2: Llavors queda la part de fora, que tampoc és obra. És una cosa que li diuen teca o teco, que és una cosa que és com un aïllant, però dintre és fusta. I a fora és una cosa teco que...
0: Que toques.
2: Toques, però aïlla molt, diuen. Però clar, és el perill que tu per fora toques.
0: Ja, clar.
2: Llavors el teco aquest, no sé com es diu, i la paret de...
1: Sempre diuen que els mobles de teca són molt bons, eh?
2: Però clar, jo li diuen teco, que és un material molt rar, no sé.
1: Perquè són caríssims, perquè són molt bons.
2: Però s'han de mantenir molt, eh?
0: Aquest és el tema. Vull dir, si a la casa... Jo tenia un company fa molts anys que es va comprar una casa de fusta i ningú li assegurava.
2: Clar.
0: Ningú li assegurava. No trobava assegurança que li cobrís la... l'assegurança de la que finalment en va trobar una, pagant el que no està escrit, i li van assegurar la casa. Però una casa tipus canadenca i tal, amb fusta, amb tal, d'aquestes superboniques i tal, que després s'havia de mantenir i que era una conya marinera. Però no li asseguraven, perquè com que era fusta i això va cremar, doncs les companyies no asseguraven. No sé, jo crec que ens estem posant en lius bastant potents amb el tema de la construcció de les cases i de on te les posem.
2: La gent que intenta comprar un pis, a vegades, si té diners, prefereix comprar un pis antic, perquè les parets són de totxo, i arreglar-s'ho ell, que és el que dius tu, comprar una cosa d'aquestes modernes o prefabricada, ara està de moda, eh? Tu tens una parcel·la i pots portar una empresa d'aquestes que ve, sí, i en dos dies...
1: S'anuncien alguns a l'Amazon, unes cases xulíssimes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, clar. Sí, sí,
1: que penses, dius, hosti,
2: que xula. I te la donen moblades, hi ha un que te la donen moblat.
0: També?
2: També.
0: Sí?
2: Sí, una empresa catalana, House no sé quanto, sí.
1: No, escolta,
2: i algun actor d'aquests o un presentador de televisió de TV3,
0: sí,
2: van a que... comprar una i clar, van aprofitar que el tio venia, i doncs fem l'anunci, vale? I encara te la deixo més bé de preu. Però clar, t'han parlat una casa, m'ho invento, 125.000 euros,
0: sí,
2: i dius, hosti, com?
0: Clar.
2: Tinc la parcel·la, però el problema és tenir la parcel·la, que és el més car.
0: Clar, aquí ho fotut està entrant.
2: I a més, diu, com entra? En tot, veus? El forn, microones, no sé
0: tot, quant. Tot, tot.
2: Aquest alçada.
0: Connexió a la nevera.
2: Totes les connexions fetes, mobles al menjador...
0: Sí, sí, això és un sistema molt yanqui, eh? És el sistema de casa americana prefabricada, que després, bueno, no sé, després...
2: No hi ha cimentació. Aquestes cases amb un bel temps volen.
0: Sí.
2: Amèrica volen.
1: Amb un huracà.
2: Un huracà, com que és fusta i no sé què, s'aixequen.
0: Sí. Com moltes cases de la part baixa del poble, que tampoc tenen cimentació.
2: Bueno, i tant, un bon rial. Un bon rial.
0: Llavors, a les que van a fer obres o qualsevol cosa, es troben que la casa...
2: Quan van fer aquelles famoses tarragones, van fer aquelles cates...
0: Sí.
2: Romero Gamero, Rogassa, que va venir a fer aquelles cates,
0: sí,
2: mai més se n'ha parlat. Jo suposo que quan van treure i van veure la biòpsia que havien fet al terra, van pensar, però aquí, llavors van descobrir que no hi havia... Que les cases s'aguantaven per simpatia.
1: Una costada de l'altra.
2: Un carrer, que són casetes de poble, vale, però aquells edificis que hi ha al Bareu...
0: Clar, però jo sí que ha de tenir cimentació.
2: Suposo que sí, però no sé si la Torre d'Arenys té cimentació, no ho sé, això algú ens ho podia explicar.
0: Hòstia, sí.
2: Però ara no es parla, eh? Ara no es parla ja del, bueno, del conviviment del Bareu, no es parla, no?
0: Que va, no es parla, no, ningú n'està dient res.
2: Ningú
0: digui res, no. I jo crec que és un dels temes de poble, eh? És com la construcció aquí dalt a la zona del Lourdes.
2: Ui.
0: Que també, que si era sostenible, que si no era sostenible, aquella associació, aquella entitat... Veïnal, sí, que
2: va venir aquí a la ràdio a explicar-ho.
0: A la ràdio, i que ves, ho argumentaven amb informes i tal, tampoc no...
2: Ha quedat comparat.
0: Bueno.
2: O no sé. Però en part tenien raó, perquè clar, on està el Maragall, tota aquella zona, era inundable, i allò fa una pendent impressionant.
0: Sí, sí.
2: Clar, s'ha de tenir en compte, clar, el Rial està tot urbanitzat, fins a quasi el pont de l'autopista.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, baixa l'aigua...
0: Haurà velocitat
2: baixa
0: bestial.
2: Baixa l'aigua...
0: Sí, sí, a una velocitat bastant.
2: El Rial de sorra ja, no hi és. Abans de Maricel per munt havia sorra, però com que hi havia hortes, van urbanitzar. Mm. Solia un trosset que arriba fins al pont, aquell que deien, el pont d'en Deri,
0: sí,
2: perquè tothom m'entengui. Mm. Doncs aquell tros és l'únic que no està encimentat, però clar, baixa l'aigua des de les hortes de Can Sal i tot allò.
0: Sí, sí, no, és una zona...
1: Bueno, a veure... Jo passo... alguna vegada m'he quedat parada. No he passat al Rial de Sa Clavella.
2: Per la por.
1: Per la por d'això. Jo no me n'havia adonat de com baixava l'aigua. Fins fa un temps, un d'aquests dies que va ploure tant, que allò que dius, jo no passo per aquí. Vaig anar a passar per la passera, perquè que hi ha sort, hi ha la passera aquella. Però només n'hi ha una allà.
2: Davant de la biblioteca.
1: Davant de la biblioteca.
2: I l'altra està a Maricel, però clar.
1: Clar, tens que fer...
2: On vas?
1: Vull dir, jo em posaria alguna altra.
0: Jo això em sobta molt. És a dir, com no es demanen més passeres... pel Rial. No, em sobta, perquè jo crec que aquí hauríem de ser tots una mica
2: jo
0: més...
2: Jo també ho he pensat alguna vegada, sí.
0: Més, una mica més... I Pau Costa, lo mismo.
1: No, exacte, eh? Jo dic aquest perquè m'hi he trobat.
0: No, hi ha ni una, eh?
2: És pitjor, anava a dir, és pitjor. La gent que viu allà ho diu, eh?
0: Clar, és que Pau Costa, no, els que viuen a la Torre d'Arenys...
2: Passen uns vídeos aquests dies que ha plogut...
0: Sí. I no poden...
2: D'ample, ample, eh?
0: Clar, no, i no poden creuar.
2: No
0: poden creuar. Llavors, però no entenc per què no es demana un això?
2: Un tipus de passera, sí.
0: Sí, una passera perquè la gent pugui anar a casa seva, vaja, o pugui creuar...
1: I no tenir que esperar-te que acabi de ploure i que llavors baixi menys el Rial, que és el que m'ha passat.
2: Però si has d'anar a treballar, ve l'esperar que pari de ploure, clar, és el que dius tu.
0: O vaig a buscar els nens al col·le, o...
2: O també, que ja tens...
1: L'altre dia em va passar.
2: Tens...
0: Ah, sí?
2: Clar. No podies atrevessar.
1: No, quan va ser? Dijous passat? A les 7 de la tarda diluviava.
2: Sí.
1: Era impossible, o sigui, passar al Rial. I, bueno, com vaig acabar a les 8, ja havia parat de ploure, i ja baixava una mica, però, bueno, allò, dius, em mullo els peus i tot, però no baixàvem tan poc d'allò que no em va fer por. Mm. Però és que a les 7 jo no podia.
2: Això és un tema que seria de poble i tots units i planificació.
0: Sí.
2: I potser s'hauria de parlar ara de cara al proper mandat. Ja tens uns mesos, sí, sí. Perquè, clar, projecte, avantprojecte, s'aprova o no s'aprova, modificacions, al·legacions, perquè, clar, si et toca en casa meva, clar, això te'n vas a 2 anys.
0: Sí, sí.
2: Ja, per començar a construir, llavors ni l'altre mandat ni l'altre ho acaben, clar.
0: No, mira, l'altre dia em vaig quedar molt parat i s'ha de parlar amb una entitat que és clau, que és l'ACA.
2: Mm. És un problema. Aquestes targetes són un problema.
0: L'altre dia vaig veure els rials, bueno, el que va passar al Masnou. Una gent que tenia...
2: Sí.
1: A casa se'ls van portar mig jardí.
0: Clar, aquests tios, és a dir, que han perdut mig jardí. És a dir, i clar, li deia, bueno, mig jardí que ja és una mala jugada, però és que
1: sí,
0: a la que perdem mig jardí més, el següent és casa nostra. I és perquè l'ACA no havia fet un mur que havia dit que faria, que no sé què. És a dir, allò de l'ACA és una cosa, l'agència que... que no me l'explico.
2: I va anar a l'Ajuntament i li va dir que havia canviat el projecte, no havien explicat als veïns, però que era segur. A veure, segur? Això que m'han fet és segur, clar.
0: I després aquesta gent s'ha comprat la casa. Diu, no, és que s'han comprat una... Bueno, però ningú els ha dit que no es poguessin comprar aquesta casa.
2: Ells van dir una cosa, van dir que abans de comprar la casa, li van dir, sí, vostè aquí pot construir. Clar, si m'ho diu l'ACA i m'ho diu l'Ajuntament, que pot construir, tira milles.
0: Això és la senyora aquella que hem vist tots, que se li van negar l'aigua a Malgrat. Aquesta és la de Malgrat.
2: Sí, la de Malgrat.
0: Que
2: sí.
0: Se li va negar l'aigua que 2 anys abans havia fet la casa i que... Bueno, i que no, la cosa no tira. No, el de l'ACA és una cosa espectacular. I aquí ara ens ho patim de quina manera. Tothom li veia l'aigua, però no desempata en Pau Costa, posen pals a les rodes amb el tema de la Riera d'Arenys i la desembocadura.
2: Ni netejar, exacte, la desembocadura. A vegades ha hagut de netejar l'Ajuntament, que no li toca. Però, clar, la seguretat. Perquè si això es va taponant, sí. La Nacional 2, alguna vegada aquestes juntes de dilatació, quan ha plogut molt, comença a sortir el Heiser, eh?
0: Sí, sí.
2: Si allò es dispara, tot el ciment s'aixeca a la planxa.
0: Bueno, l'Òscar, en Carles Pérez, que alguna vegada ha explicat que ell ha vist les lloses de la Riera començar
1: a moure's
0: per la pressió de l'aigua de sota. Vull dir que, bueno, que ho tenim a tocar i que no hi ha manera que ho arreglem. Però bueno, ja ho farem. Escolteu una cosa, ho deixem aquí. Per cert, les llums de Nadal no n'hem parlat, eh? Ja estan posades. Sí. Ningú ha vist? Sí, estan posades ja.
1: No m'hi he fixat,
0: suposo que l'empresa que les havia de posar doncs ha volgut avançar-se, vull pensar que és això.
2: Ho han d'explicar-ho, eh? La ràdio ho han d'explicar, sí. Que és Buquet és... una empresa, l'han subcontractat l'empresa aquesta que venia de València, no sé on venia, i Buquet, com que l'ha subcontratat, ja les ha col·locat.
0: Bueno. No, mentre...
2: És la mirada en el Corte Inglés.
0: Clar, mentre no les encenguin abans d'hora...
1: De totes maneres, és que hi ha botigues que hi ha coses de Nadal.
0: Sí, sí.
2: Abans del Halloween o de la castanyada,
1: de Halloween, vull dir, dius, anem com...
0: Massa avançat.
1: Un consumisme...
2: Llavors no té sentit la festa. I això no té sentit la festa.
0: Sí, sí. Bueno, no sé, ja veurem. Tomàs, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Molt bé,
0: i bona
2: gràcies.
0: Setmana. Dimarts n'hi tornem. Olga, també, que vagi molt bé. I bona setmana.
1: Gràcies, igualment.
0: Que anem a millor. No marxeu, seguim a Ràdio Arenys, tornem a les 9.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els Comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
6: Pluja d'estels. Les estrelles xerraires són fetes a tallets i despreses del cel, una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, prop de la ràdio, al Calissai, per guarir-se del fred. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. Les poso en un cabàs i les pujo aquí, a la ràdio. Només unes quantes. Són trossets de música i poemes, perquè quan un creador se'n va, queden les seves obres al cel per sempre. És l'ànima de les persones que conserva el seu resplendor i vola del cor fins al cel. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Música, poesia, històries, pensaments del nostre món tan farcit de coses velles. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53. Avui tenim un estel incombustible, que val la pena parlar. No sabem què dir, perquè és meravellós. Es diu Montserrat Caballé. Il·lumina el nostre programa.

0: Pluja d'estels.
1: Vaig tenir el plaer de conèixer-la i va ser una persona fantàstica, molt carinyosa, molt simpàtica. Antoni Ribas, el director de cine i molt bon amic meu, li va fer una entrevista amb un programa i va fer un llibre que es deia Catalans Il·lustres. I tinc la sort que el llibre el tinc jo i posaré fragments d'aquella entrevista i el Joan Bosch posarà cançons d'ella.

Montserrat Caballé, nascuda a Gràcia, una exvila absorbida pel creixement de Barcelona, sense cap antecedent familiar musical. El seu pare era químic. Ja de petita li va entrar la falera pel teatre líric.

Tenia 8 anys quan va començar a estudiar piano i solfeig i 14 quan es va iniciar en el cant. Tot plegat al Conservatori del Liceu.

primer va estudiar la modalitat de Lied amb la gran Conxita Badia. Va acabar els estudis quan tenia 23 anys, en possessió del títol de professora de piano. Que diu que la va ajudar molt a desenvolupar-se amb la vida, però que va ocasionar un fort esforç econòmic per part de la seva família per tal de sufragar-lo. Però ella no se sentia atreta per l'ensenyament de piano. Volia ser cantant. Aviat va anar a Itàlia. Duia la medalla d'or del Conservatori, la distinció més alta que pot otorgar aquell centre. Però les audicions que va aconseguir no van donar cap resultat pràctic. Va ser aleshores, ens explica ella mateixa, que Josep Bertran i Mata i la seva família la van acollir oferint-li patrocini i li van pagar els viatges, els estudis i totes les altres despeses.

Això va durar fins l'any 1957, el moment històric en la vida de Montserrat Caballé, quan obté el contracte per Basilea, un contracte que durarà 3 anys.

Ella creia que aconseguir la titularitat fora molt difícil. Hi havia molt poca gent convençuda de les seves facultats. Malgrat que pogués estudiar obres que esporàdicament substituïa alguna cantant, no tenia sort.

De repent, una ratxa de sort. La soprano titular va deixar el teatre i ella va ser escollida per ocupar la vacant. L'èxit va ser

també es va traslladar a Bremen i va actuar durant 3 anys. Seguidament va anar a Àustria, Alemanya, un altre cop, i també hi ha entremig unes actuacions al Teatre Sant Carles de Lisboa.

ser l'any 1962 quan, per primera vegada, es va produir l'anhelada ocasió. Per ella i pels seus admiradors va ser cantar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Durant l'any 1963, llarga tournée per l'Amèrica Llatina, Mèxic, Brasil, Perú, Puerto Rico, Argentina.

0: quina biografia més bonica, diu. La consagració definitiva es pot dir que li arriba l'any 1965, quan debuta al Carnegie Hall i Metropolitan Opera House de Nova York. Li va estar difícil, però al mateix temps fàcil. A partir d'aquell moment, els contractes no paren de ploure i la seva carrera internacional ja no va tenir aturador.
1: Pluja d'estels.
0: Després del Teatre de la Scala de Milà, i era l'any 1967, i d'aleshores ençà una fabulosa successió de triomfs i satisfaccions que, al dia d'avui, es tradueix en un repertori increïble de 102 òperes i més.

Diu la Cavaller, amb aquesta biografia, unes composicions li agraden més que les altres i que, lògicament, interpreta amb més goig les òperes que canta amb més sort, com Salomé i Madame Butterfly.

L'any 1964 va conèixer el cantant Bernabé Martí. Es van enamorar i es van casar aquest mateix any, 1964, i estava interpretant Madame Butterfly.

un fragment d'una entrevista al Correu Català 18 de març de 1978. I aquest fragment li pregunten sobre l'amor i matrimoni. Li van preguntar si creia permissible l'amor lliure. La resposta de Montserrat Caballé és aquesta.

amor lliure. Si com a amor lliure s'entén el que sempre ha existit en l'ésser humà, abans de la institució del matrimoni, sí. Hi ha l'amor que és purament sexe, però no té res a veure amb l'amor veritable. I a la inversa, si algú estima amb dues maneres, millor. Trobo que l'amor humà és sempre que ha d'estar pel damunt de tot paper o contracte matrimonial. Diu, però no estic en contra del matrimoni. Trobo que és molt bonic.

La pròpia Montserrat Caballé reflecteix l'opinió que té de si mateixa. Diu, jo tinc molt bon caràcter amb les persones intel·ligents, però no puc suportar les mediocritats. I la meva professió és plena de gent mediocre. I quin contrasentit. Això que un barceloní hagi d'entrevistar una barcelonina en una ciutat com Barcelona, és molt trist que no sàpiga diferenciar la mediocritat i les altres coses. Jo no ho suporto.

En quant a la nostra tradició, diguem-ne de cant o lírica, tenim a Barcelona el Gran Teatre del Liceu. Però abans d'aquest teatre ja n'havíem tingut molts d'altres, on interpretàvem obres de cambra, les músiques pròpiament nostres. No m'he oblidat que la tradició catalana ve molt de lluny. No queda reduïda per concretar a uns noms recents com de Maria Barrientos, Mercè Capsir, Victòria dels Àngels o jo mateixa, perquè està arrelada a la tradició d'un poble que estima la música.

diu Montserrat Caballé, estic arrelada a la tradició d'un poble que estima la música, que no tan sols estima, sinó que l'escolta i la balla. I aquesta música tan nostra, els catalans l'hem portada arreu del món, i l'hem portada no solament pel món com la nostra bandera, sinó com a bandera d'arc, que és allò que, en el fons, és la nostra tradició, que es passeja per la terra i ens ha arribat des de Barcelona.

0: Pluja d'estels.
1: Diu la Cavaller que ha fet que la nostra llengua tan catalana hagi arribat a tots els països del món. Ha fet que la nostra tradició musical sigui, dintre de la nostra regió, una de les més sòlides d'Espanya. I això als catalans ens honra molt.

0: diu Montserrat Caballé, amb la seva modèstia o humilitat, o no sé el que diu, perquè diu, fa uns anys no hauria pogut cantar Tosca, i encara menys Turandot. Ara sí, mai ho faria si no estigués convençuda de la meva plenitud de facultats. Abans de decidir-me a cantar una òpera, abans de preparar-la, passo molt de temps madurant-la mentalment. Això no serà modèstia? No sé, és molt difícil cantar, eh?
1: Pluja d'estels.

aquesta entrevista de l'any 1973 diu així: respostes a un qüestionari estil Prous. Quina és la qualitat que més estimeu en la dona, Montserrat? Que sàpiga ser dona. És ser dona, trobo que ja és una gran cosa. Quin és el vostre principal defecte? El geni. La vostra ocupació preferida? Tenir cura dels meus fills. Què voldríeu ser, a més? No, no, no. Jo vull ser esposa i mare, no res més. Això ho diu l'any 1973.

En aquesta entrevista, el Correu Català, 18 de març de 1978, m'agrada dir les fetges perquè es vegi que està molt cuidat aquest correu. Diu així: per què és tan classista el Liceu? Per què no es torna accessible al poble? I diu la Cavaller: els artistes estem disposats a fer funcions populars, és a dir, a preus populars, com fan, per exemple, a Txecoslovàquia, a Suïssa. A Barcelona, les poques vegades que ha estat fet, ha tingut un èxit molt gran, malgrat els impediments que ha trobat l'empresari. Tant ell com els artistes estem dolguts de no poder-ho fer. Qui és, doncs, el culpable? Els de més amunt? Però no puc dir res. Per què? Ho ignoro.

El Gran Teatre del Liceu, el predilecte de la nostra diva, rep la medalla de la cultura italiana. Sota una recent fotografia, és preciosa la foto que estic veient. La Montserrat Caballé rebent la medalla de la cultura italiana.

0: I acaba l'Antoni Ribas aquesta entrevista amb la Montserrat Caballé amb el llibre Catalans Universals, que diu Una cantant catalana. La conversa amb Montserrat Caballé ha estat un veritable test. La deixo amb els seus llibres de música, El piano de cua, la gran enciclopèdia catalana que sobresurt dels llibres de la seva biblioteca, i els diaris Times i Le Monde, que sol llegir quan el temps li deixa.
1: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
0: Després d'aquesta entrevista tan bonica de l'Antoni Ribas que li va fer fa molts anys, puc llegir un poema que diu Oda a ser feliz, que és de Pablo Neruda, que jo crec que ens ha fet feliços molt aquest programa, escoltant a Montserrat Caballé. I aquest poema diu així: Esta vez, dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz. Soy feliz por los cuatro costados, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? He hecho un programa bonito. Soy feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro o porque tú respiras. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla y es como si tocara el azul del cielo. Pablo Neruda.

I ara un poema que té molt significat. Es diu La Perla. Ja veureu. Una ostra digué a una altra ostra: dintre meu sento un gran dolor. És feixuc i rodó i em fa patir molt. I l'altra ostra replica tota l'oliva satisfeta i dura: gràcies al cel i al mar, jo no sento cap dolor a dins meu. Estic sana i sencera, per dintre i per fora, molt vanitosa. Just aleshores va passar un cranc que les va sentir a les dues, i a la ostra, que estava sana per dintre i per fora, li va dir: tu estàs sana i sencera, per dins i per fora. Però ella, el dolor que té, pateix a dintre. És una perla de bellesa magnífica. Com a tot, la bellesa és a dins.

Fins aquí, Pluja d'estels. Vaig llegar a l'estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Avui amb les músiques, moltes gràcies, Joan Bosch. Fantàstic. Gràcies, carinyo. Un petó. Veu Històries Pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre director estimat, Joan Garcia. Adéu, amics. Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats en mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 5:15 a 8:00 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta Segona, Yolanda Díaz, i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també hi siguin presents. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-ho a escoltar, ens podeu trobar en el Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar, en Instagram també. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 hores, en directe, en el 91.2 FM. I en YouTube, Facebook Live e Instagram. Allà ens podeu veure i posar cara. Posar una cara de rialla que us farem perquè ens mireu. I veure la persona que tenim avui a l'estudi. I si voleu tornar-nos a escoltar, perquè no ho pugueu fer ara, podeu trobar els podcasts en la web de la ràdio, de Ràdio Arenys. Entreu en programes, busqueu dones i allà podreu escoltar el podcast quan vulgueu, el temps que vulgueu i on vulgueu. Vull dir que més facilitats impossibles. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim.
0: Bon dia, Marina. Tu com jo, amb la veu pressa, oi?
1: Tothom refredat.
0: Tothom refredat, un refredat de cavall, però aquí estem. Molt bé, doncs comencem.

0: dones com tu i com jo, dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar, que podem aportar i ser d'ajuda per altres dones, per homes, per nenes, per nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de veu als telèfons 93 195 79 12 o al 722 886 921. I parlarem amb tu i ens explicaràs i ens donaràs la teva opinió i estarem feliços de tenir contactes amb vosaltres, amb les persones que ens escolteu. Aquí teniu un espai per totes vosaltres. Obrim portes i finestres, obrim micro i ens posem en marxa. Aquesta setmana en Dones com tu i com jo ens acompanya la Margaret Cantó Soldevilla, una dona amb una vida llarga i intensa, moments de molta llibertat i altres més foscos. Des de molt petita va connectar amb la seva força interna i sempre s'ha sentit acompanyada. Aquest camí l'ha portat a desenvolupar la seva part artística a través de la pintura i l'escriptura. Molt bon dia, Margaret. Bon dia. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Encantada.
0: Encantada. Estàs aquí?
1: Sí.
0: Sí? Doncs jo molt contenta i molt feliç. Fa poquet que ens vam conèixer, ens va presentar el Marçal i vaig pensar, aquesta dona ha de venir a Radio Arenys, a Dones, perquè té un currículum molt, molt, molt interessant.
1: Gràcies.
0: Home, no, ara es veurà. Sempre comencem amb una música i hem triat una per tu, bueno, l'has triat tu, de fet, en una edat determinada, que després explicarem, et van regalar un disc de Serrat i començarem amb ell.

0: Avui només tinc 20 anys. Què et recorda aquesta cançó, Margaret?
1: Doncs em porta records quan vaig fer 15 anys que aquest disc me'l va regalar el meu cosí el dia que vaig fer 15 anys. I com que m'encantava el Serrat, ell en broma em deia ara que tinc 15 anys, i llavors me'l va regalar.
0: I te'l va regalar.
1: I repassant la meva infància, doncs he recordat aquest disc, que va ser important per mi.
0: Doncs molt bé, molt bé. Bueno, va ser començar a entrar dintre d'una altra etapa, no?
1: Diria jo.
0: Però no ens avancem i anem, que vas néixer a Manresa.
1: Sí.
0: Però no hi vas viure.
1: No.
0: No. Què va passar?
1: Doncs quan tenia 11 mesos, el meu pare ja havia anat a Brasil, i als 11 mesos ens en vam anar amb la meva mare a Brasil. I allà vaig viure gairebé 8 anys.
0: I, bueno, com va ser viure a Brasil?
1: Els meus records van ser molt, molt xulos, perquè el meu pare era una persona que era un aventurer, era pintor...
0: El viatge el va fer perquè va pensar que ja tindríem més bona vida que aquí.
1: Això mateix.
0: En aquell moment els pintors aquí no guanyaven res.
1: Res. Es morien de gana.
0: Es morien de gana.
1: I llavors allà va provar sort i, doncs, de fet, es va fer un nom. Uh-huh. I quan va estar instal·lat, amb la meva mare hi vam anar.
0: Es va portar. I vas viure allà.
1: Vaig viure allà, la meva vida allà, doncs, tinc molts bons records, una llibertat total, uh-huh. una ment molt oberta, tant les dones... jo era petita, però, bueno, ja m'havien obert els ulls amb tot el que són els brasileños i brasileñas, la llibertat que hi ha. El meu pare era molt bohemi... Pues, havíem anat fins a on es podia navegar a l'Amazones. Uh-huh. I, bueno, uns records molt diferents de lo que es vivia aquí, clar.
0: Perquè vas, el teu pa, no vas a l'escola?
1: No, uh-huh. no. El meu pare em va ensenyar les quatre coses, llegir, escriure, sumar, restar, les taules de multiplicar, poca cosa més. Uh-huh. Primera, perquè allà també, encara que hi havia llibertat, també és un país molt, molt perillós. I llavors el meu pare tampoc volia tenir aquest perill, ens tenia com una miqueta, amb la meva mare, una mica
0: protegides.
1: Uh-huh. I bueno...
0: I què va passar quan veu tornar? Perquè veu tornar?
1: Sí, llavors el meu pare tenia 26 anys i, bueno, no es trobava bé, ja havia marxat de Manresa, que no es trobava massa bé, i allà, doncs, se li va desenvolupar una enfermedad en el fetge i li van detectar un mes de vida, li van donar un mes de vida. Llavors, esclar, li van dir que possiblement a Espanya viuria més temps i vam tindre que tornar. Mm-hmm. El que passa que aquí vam de passar una vida còmoda i bé, uh-huh. a tornar a patir, doncs, això, la repressió, el no poder guanyar tants diners, perquè aquí la pintura, als anys 50, doncs la gent, la postguerra, tampoc estava per comprar gaires pintures, i llavors, bueno, ell era delineant, va fer de delineant a la metal·lúrgica, i, bueno, i la meva mare, doncs, també es va dedicar a treballar. I, bueno, i així.
0: I tu vas anar a escola aquí?
1: No? Vaig anar a escola aquí. El que passa que, clar, de cop i volta em porten a les monges una repressió total. Després vaig acabar com vaig poder, vaig entrar a l'institut, també més de lo mateix. Vull dir, era cantar cara al sol, no parlar català. Ho vaig passar molt malament.
0: Perquè vosaltres, a Brasil i així, encara parlàveu en català.
1: Érem catalans.
0: Això ho heu mantenir.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I tornant-no.
1: Tornant a casa sí, però...
0: A casa sí, però a fora no.
1: A fora no.
0: A fora no. I això devia ser un daltabaix.
1: Sí, perquè tot era prohibit, tot era tabú, tot era els capellans, les monges, era tot com una mentira, que encara que fossis petita, et donaves compte de que no era res veritat.
0: Bueno, tu et donaves compte perquè venies d'un altre lloc.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: La gent que estàvem aquí pues, és l'únic que coneixíem.
1: Sí.
0: Vull dir que, saps?
1: Sí.
0: Que ja veies que la cosa no, però sí. És el que havia, no?
1: Després les nenes també doncs, tenien l'educació de casa. El mateix problema que tenia la societat es transmetia en els nens.
0: Clar.
1: Llavors, doncs,
0: i bueno, tu costava lligar amb elles?
1: Jo era molt solitària, perquè no quadrava amb ningú. Uh-huh. Passa que bueno, tenia com un món a part, que em refugiava amb la pintura, amb les meves, no sé com dir-ho...
0: Connexions.
1: Les meves connexions, i això em va ajudar molt a tirar endavant.
0: Uh-huh. O sigui que va ser quan tu vas descobrir de forma... com salvadora, diguem-ne, no? Els teus guies, no? Les teves ajudes, que no sí. Eren ben bé tu, sinó que eren una cosa que estava fora.
1: Exacte.
0: Vas connectar amb la teva ànima.
1: Sí, exacte.
0: I la teva ànima et va portar a viure d'una altra manera, no?
1: Sí.
0: Ja en aquest moment et va ajudar el ser espiritual, no?
1: Sí.
0: Que avui, aquest dia, en aquesta època parlem molt d'espiritualitat, però en aquells moments... Això ni se sentia dir.
1: Sí, era, no? Era completament...
0: Era religiós o religiós, catòlic, apostòlic i romà.
1: I prou.
0: I para de pintar. I no hi havia més. No?
1: Sí.
0: I el que se sortia d'aquí, garrotada.
1: Sí.
0: Així vam viure. Jo em sento solidària amb tu perquè va ser una de les coses... Jo recordo les Setmanes Santes, tot de lila, anar a visitar monuments d'aquells que posaven. Una cosa, sí. Saps? Allò gris,
1: sí,
0: trist.
1: Era molt fosca. Era Espanya molt fosca.
0: L'Espanya va ser una Espanya dura i fosca.
1: Molt fosca.
0: I molt fosca. Però què va passar després? Vull dir, apareixen... viatges, perquè amb els teus pares no només et quedes a Manresa, sinó que també viatgeu.
1: Sí, bueno, després ja de més gran sí que he viatjat, uh-huh. Però això ja és...
0: Ja és després.
1: Ja és després.
0: Perquè el pare quant temps va viure?
1: El meu pare es va morir que tenia 39 anys, 13 anys amb aquesta enfermedad.
0: Déu-n'hi-do.
1: Entre mitges, la germana també es va morir amb 35 i la meva mare també va estar ingressada en un hospital un any. Amb la qual cosa jo vaig passar una infantesa entre l'Espanya fosca i entre una casa i l'altra, fins que vaig viure un any a casa una cosina del meu pare, que no tenien fills, i allà doncs, vaig anar a l'escola, al pont de Vilomara, i bueno, si vaig tirar endavant, és el que diem, per l'espiritualitat, i això em feia... no sé, està forta...
0: Força.
1: Sí.
0: Donava força.
1: Sí, sí. El que passa que sempre em vaig sentir com que em faltava molt amor. No és que no, els meus pares no me'l volguessin donar, és que tenien altres coses per...
0: Prioritàries.
1: Prioritats, sí.
0: Bueno, és que molt, en aquella època i molt de temps hem viscut... que no hem viscut, hem sobreviscut. Hem estat en aquesta fase de sobreviure, no? I
1: sí.
0: Hi havia moltes altres coses que passaven per davant
1: sí.
0: De manifestar afecte, vull dir, era vital.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: el menjar
1: sí.
0: I el cuidado, però poca cosa més.
1: Poca
0: no?
1: Cosa més, sí.
0: Jo em vejo aquestes famílies que en aquella època també van conservar els afectes i,
1: sí,
0: i manifestar-los.
1: Jo també, sí.
0: Sí, vull sí, dir sí, que sí, és sí. Una cosa que sembla que no, però si les persones són sensibles, això ho troben a falta més.
1: Doncs sí, sí, sí, molt, molt.
0: On trobaves tu l'espiritualitat? En què?
1: Potser, aviam, jo potser tenia bastantes visions, també, sobretot somis premonitoris que em vaig anar donant compte doncs, que passaven avisos de gent que havia mort, també esperits, que, clar, de moment no ho entenia, tenia molta por.
0: Això, perquè això sol produir molta por, perquè
1: molta.
0: Són coses que no entens i et creen por. I si les comparteixes amb algú, et solen dir que no existeixen, que ets tu, que
1: sí.
0: Això que ho veus, que tu fabriques.
1: Això.
0: I aleshores o ho tanques, tanques aquestes portes, que és normalment el que es fa, es tanquen, i ja no es tornen a obrir... Fins qui sap si s'obren.
1: Fins que ets gran, que
0: si...
1: ho pots expressar.
0: O si s'obren, perquè igual ja les tanques sí. I no les vols tornar sí. A obrir mai més. o si realment o no les comuniques o vas tenint aquesta fortalesa, queden permanents i ajuden, no?
1: Sí.
0: Tu en quin cas estaves?
1: Bé, jo fins que no vaig ser gran, ja casada amb nens, perquè jo m'aixecava i veia gent al llit, i veia gent al passillo, i pagava uns crits que donava crits perquè m'espantava. Fins que una persona em va dir bueno, que era mèdium, i que aquestes persones, quan jo les passés a la llum, marxarien. I va ser així. Quan jo vaig entendre que buscaven llum i vaig demanar per elles, llavors van desaparèixer. Sí que he tingut més visions, sobretot amb somis, que és una mena d'evidència amb somis, però que taparen una mica aquesta por, no?, que tens. I va ser així, passant-los a la llum, entenent el per què. I llavors em vaig començar a comprar llibres.
0: I com vas contactar amb aquesta persona perquè t'orientés?
1: A través d'una amiga de la meva tieta, una mica així, que va dir que jo

0: Jo, doncs, al dir-me que els passés a la llum i al trobar-me més tranquil·la, em vaig anar comprant llibres, informant-me, i llavors vaig anar veient, doncs, tot aquest món que, clar, que era real, que era un món real, que no tenia que tindre por, que hi ha una altra dimensió en què viuen aquests sers que no han trobat la llum i que, bueno, i que sort que els podem ajudar. Perquè si ens passa a nosaltres i ningú ens dona un cop de mà, doncs té que ser terrible, no?
1: Clar. Això va ser quan tu vas entrar i connectar, que et va ajudar a fer una vida més portable. Però així i tot, treballes?
0: Sí.
1: De què vas fer, a part de pintar?
0: Bé, jo, com que sempre... Perdó, m'havia agradat a l'art, sempre vaig buscar feines que em portessin treballs creatius. Llavors vaig estudiar disseny de modes, em vaig dedicar a la moda, que era un món també una miqueta complicat.
1: De quins anys parlem?
0: Dels 80 fins als 90.
1: Uh-huh. Bueno, va haver-hi un canvi bestial,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: La moda va canviar.
0: Va canviar molt, sí.
1: Va entrar la minifalda, va entrar una sèrie de coses que...
0: Sí, va ser una revolució.
1: Va ser una revolució, sí.
0: I, bueno, i després vos vaig fer de professora de disseny de moda, que també m'encantava.
1: Molt maco. Pues
0: que sí, hi havia gent de tot tipus, des de fabricants, patronistes, a gent que es dedicava a la moda, ja més gran, i després alumnes més joves. Uh-huh. I, bueno, va ser un moment... Maco, també.
1: Això quants anys devies tenir?
0: Això devia tindre uns 30 i alguna cosa, fins als 40.
1: Ja estaves casada?
0: Era casada, amb dos fills.
1: Com vas conèixer el teu home?
0: Bé, jo vaig començar a fer teatre a la cooperativa de Santa Coloma, que havia anat a Santa Coloma quan vam viudar la meva mare i vam marxar allà. El meu marit feia teatre i ens coneixíem. I d'aquí, doncs, bueno, després agafàvem l'autobús per anar a treballar a Barcelona. Uh-huh. I allà, doncs, vam començar a connectar. Vam estar dos anys que no ens vam veure perquè em vaig quedar a viure a Barcelona. I un dia va aparèixer en el treball i, bueno, i ja fins 27 anys vam estar casats.
1: Ara ja és viuda, tu ets ja viuda.
0: Sí, soc viuda, sí.
1: I els fills, quants has tingut? Dos.
0: Dos fills, ara amb 53 i 50 anys.
1: Tenen ara.
0: Sí.
1: Uh-huh. I nets?
0: Tinc una neta de 21 i un net de 16.
1: Molt bé. Escolta'm, això ha sigut la vida, sí, no? Flash, un flash. Sí. Has fet un repàs per la teva vida de flash. Hi ha una cançó que potser et porta ja perquè comencem a parlar des d'un altre lloc, no?, dels projectes. I és una cançó que també has triat tu, que és del John Lennon.
0: Sí.
1: Imagina. Per què l'has triat?
0: Doncs hi ha tanta música que et porta records i tan maca que no saps quina triar. Però com el Serrat em portava aquells records, imagina també com va ser una persona, Lennon, que també crec que creia en moltes coses i creia en un món millor. Imaginava un món meravellós. Doncs vaig dir aquesta perquè em sembla molt maca.
1: Sembla que lliga una mica amb el que ve després.
0: Sí.
1: No? Doncs vinga, sí. Escoltem-la.

0: Doncs amb aquesta música entrem a la segona part del programa.
1: Molt bé.
0: Que aquí el que entrem és com la vida t'ha portat a fer aquests dos llibres i més, perquè hi ha un altre en cartera, no?
1: Sí, n'hi ha dos més.
0: Ah, dos més, imagina't. Doncs ara els hem tret, estan aquí, si els voleu veure, els llibres que ens ha portat la Margaret. Però abans de parlar dels llibres, entrarem en com ha arribat per poder fer aquests llibres i que has dissenyat tu. Vull dir, els dibuixos són teus i els textos són teus, bitllets. Sí. Complerts, són llibres complerts. Va sorgir d'una necessitat de crear, imagino, no?
1: Sí, sempre havia creat, pintava, i llavors si pensava una història, sempre tenia que anar acompanyada d'un dibuix. Jo m'imaginava de petita una història, llavors feia un dibuixet. I a partir de que, clar, jo no em veia capaç d'escriure, jo pensava que no podria. O sigui, jo pensava que tenia més potencial dibuixant que no escrivint. Però, bueno, vaig començar a tindre uns somnis molt, molt persistents. I llavors eren com somnis de naus, d'unes claus que obrien alguna cosa, no sabia què, portes, sers de llum blanca. Primer, doncs, bueno, no fas cas, apuntes als somnis i després tornes i tornes i tornes fins que entens que és un missatge. Llavors crec que vaig entendre, bueno, ho tens que dibuixar i a veure si hi ha algú que m'ho escrigui. Llavors vaig demanar-ho a una cosina meva que escriu molt bé, ho vaig demanar a un altre noi que escrivia molt bé, però clar, no, el que em deien no quadrava amb el meu angelet. El meu angelet era molt amor i llavors vaig pensar, doncs el tens que escriure tu, no sé com ho faré. I la veritat és que és una història molt complexa, perquè doncs va a molts planetes, coneix molta gent, i llavors, és clar, sí que era complicat escriure això, però bé, bueno, l'ajuda dels meus guies va sortir.
0: Allò és de l'escriptura poètica, no?
1: Sí.
0: Que li diuen, tu comences amb una paraula i la resta surt sola.
1: I la surt, va sortir sola.
0: No, sí o no?
1: Sí.
0: L'escriptura poètica és aquesta.
1: Sí.
0: Tu comences amb una paraula i dius, bueno, aquí estem.
1: Aviam, a veure què sortirà. I de fet, pues, mira, a poc a poc va
0: sortint. I va sortint.
1: Sí, a poc a poc.
0: Et passa allò de que quan has fet un escrit, després el revises i l'has de retocar o no cal?
1: Bueno, sí, bastant, bastant.
0: Sí, l'has de retocar.
1: Sí, bastant. I a part de que revisar, sobretot quan escrius una història, té que coincidir amb el que escriu o amb el que dibuixes.
0: Clar.
1: Perquè, és clar, si jo dic que l'Angelet volava amb una, jo què sé, amb una nau platejada i la dibuixo daurada, doncs no quadrarà. O amb la roba, o amb un qualsevol personatge que surti, no?
0: Té que quadrar. Que surti primer, el dibuix o el text?
1: Primer comença amb una mica de text, no? De text, i després ja acompanyen els dibuixos.
0: O sigui que primer elaboraves el text, deixaves anar amb el text,
1: sí.
0: I després, segons el que havies escrit, dibuixaves, no?
1: Llavors anava a fer.
0: Perquè no hi hagués la incoherència del que deies i el que dibuixaves, no?
1: Sí, sí, tot i això, tens que repassar-ho diverses vegades.
0: Sí?
1: Sí?
0: Per què?
1: Sí, sí, perquè a vegades dius, ostres, això no era el que vaig escriure, ho he dibuixat diferent. Però al final surt.
0: Curiós, no?, que hi haguessin aquestes contradiccions.
1: Sí, perquè, clar, tu vas escrivint, i també et porta el personatge i el vas dibuixant. Però potser no coincideix amb la roba que portava aquell moment. O petites coses, però que marquen una
0: diferència. Per fer-hi una coherència, no?
1: Ah, exacte.
0: Per fer-hi una coherència.
1: Sí.
0: Bueno, això de la roba de vegades és canviant, no?
1: Sí.
0: Els personatges.
1: Sí.
0: És canviant de roba. És curiós, no?, que hagis arribat en aquesta etapa de la teva vida, en aquests moments, escriure, no? Què és el que vols comunicar? Què penses tu que vols comunicar amb el que estàs escrivint?
1: Mira, jo crec que l'edat està en el físic. No?
0: No em refereixo a l'edat, sí, a l'edat, no, sinó no. A l'etapa.
1: A l'etapa.
0: Sí, perquè has viscut una sèrie, sí, de fets i ara estàs en un altre moment. No, sí, em referia a l'edat física, que, bueno,
1: sí,
0: en realitat...
1: No, em referia que sí, que tens una edat, però aquest nen interior que es té que manifestar, uh-huh, llavors aquest nen que sempre he portat a dins... encara que vagi complint anys, crec que a través dels contes encara pots ensenyar aquest nen que tens a dins amb il·lusió, perquè els nens s'il·lusionin i trobin aquest amor, aquesta empatia, la bondat i sobretot amor, perquè els contes el que de fet volen transmitir és amor. Perquè crec que fa molta falta avui dia l'amor. Uh-huh. Hi ha molta tecnologia, hi ha molts contes, amb contingut amor no n'hi ha tants. Uh-huh. Jo crec que si els nens s'empatitzen amb un personatge que és divertit, que va per tot el planeta, però que cada cop que ensenya a ser bona persona, a tindre empatia... a tindre amistat, uh-huh, que té amor en el cor, que combateix tota la foscor, la combateix amb amor i ho transforma, crec que això és el que els meus contes volen reflexar.
0: És curiós perquè t'has anat a buscar la teva nena petita.
1: Sí.
0: Sí. Aquella que ja de petita descobria connexions.
1: Sí.
0: No? Ha passat tota una etapa que no entenia què era tot allò que en via li arribava. Després ho vas poder organitzar i entendre. I que ara, en aquests moments, et permeti tornar-la a trobar. Amb la qual... Perdó.
1: Sí, no, és el que dius tu. O sigui, m'he tornat a retrobar amb aquesta nena, amb la il·lusió, doncs, de fer coses, de tindre sentit, perquè la meva vida la trobo amb sentit, amb tot el que faig, amb el que escric, uh-huh, amb el que pinto, uh-huh, i no cada dia faig el mateix, uh-huh, però sí que...
0: Sí, perquè hi ha una altra fase que tens, a part dels llibres, que són els quadres.
1: Sí.
0: Perquè has fet exposicions i tens uns quadres que em vas ensenyar fotos que són preciosos.
1: Gràcies.
0: Són molt místics, això sí que, sí, és veritat. Sí. Bueno, però com que jo una part ja la tinc, jo hi connecto.
1: Per això.
0: Jo hi connecto amb ells, no? I parlant, doncs, de... Curiós, perquè quan vas venir aquí, vas estar en escoles de monges i tal, podies haver sentit un rebuig envers aquests personatges que tu pintes, no? Que són els arcàngels.
1: Sí.
0: I, en canvi, els estàs reflexant en quadres. Vull dir que, sí, hi ha com un recuperar i posar en el seu lloc aquestes imatges, no?
1: Exacte. Jo crec que amb Jesús, amb Maria, crec que l'Església els ha amollat a ells a la seva conveniència. I jo crec que els meus llibres, com diu la contraportada... Déu no sap de religions, ni de races, ni de races, ni colors, ni religions. Déu és Déu. Llavors, crec que la religió catòlica i totes les religions parlen de Déu. I en aquest cas, jo crec que els àngels ens guien, ens ajuden, però per mi no ho veig com la religió, ho veig com sers que ens ajuden. Que són superiors a nosaltres, uh-huh, i que tots tenim aquesta ajuda.
0: Uh-huh.
1: No té res a veure amb les religions.
0: Si la demanem, hi són.
1: Exacte.
0: Jo
1: sempre
0: dic això, eh? Jo sempre. Quan demano, sé que rebré ajuda.
1: Exacte, sempre. Sempre.
0: Sempre.
1: Sí.
0: Jo demano ajuda i aquesta apareix d'una manera o d'una altra.
1: Sí, sí.
0: Potser no de la que tu busques, és d'una altra, perquè de vegades tenim uns enfocaments... que creiem que les coses han d'anar per allà, I potser no.
1: Bueno, jo sempre dic que em portin el millor per mi i pels demés.
0: Ah, sí, sí.
1: Per tots els involucrats que estan a la meva vida. Llavors crec que, bueno, si jo tinc que anar per aquí, doncs me guiaran per aquí, si tinc que anar per allà, me guiaran per allà. Tot està bé.
0: Faciliten el camí.
1: Exacte.
0: O sigui, com, són com facilitadors per veure per on tu pots anar, pots triar...
1: Ah, això mateix.
0: A mi m'agradaria fer ara, a part d'escoltar una música que has triat, que és la que ara t'acompanyen, hem fet tres músiques al llarg del programa, en farem.
1: Ah, molt bé.
0: De les distintes etapes de la teva vida. I aquestes són molt boniques. Escoltem-la i després ens l'expliques. I ara...

0: Bé, què passa amb aquesta música, Margaret?
1: Bé, aquesta música m'inspira molt quan pinto, perquè també és de l'espai, sers de l'espai, i m'arriba moltíssim.
0: Quina música és? Te'n recordes?
1: No, està per YouTube.
0: Sí, sí. El que passa és que està el nom en anglès i jo l'he escrit i és jo... com una mica complicat.
1: Sí, és complicat.
0: Atlas, Morse and Chips, Arribas, Torreix, de Freqüència. Això és el que posàvem.
1: Atlas, diguem, és com una nau que ha vingut a
0: ajudar.
1: I llavors aquí són sers que van en aquesta nau i llavors em va vindre aquesta música i em vaig començar a pintar com mai. Sí, sí, va ser sentir-la. N'hi ha diverses i m'encanten, m'agrada molt.
0: Són els que t'ajuden a pintar.
1: Sí,
0: connectes amb la pintura.
1: Sí, connecto molt. Com també la música clàssica.
0: On has fet exposicions?
1: A Barcelona, sobretot, ajuntaments de Cornellà, d'Esplugues, de Barcelona, en diverses sales d'art. Aviam, jo... quan jo pintava una pintura més comercial, ho venia tot. Quan vaig començar a pintar pintura espiritual, és com si em costava molt més, no? Perquè la gent és normal. No penjarà un àngel a casa seva si no hi creu o no li agrada, no? Budes, també he pintat molts budes, perquè també Buda, també he tingut experiències amb ell, i llavors, no sé, me connecta molt aquesta música.
0: Per aquí pel Maresme has fet alguna exposició o no?
1: A la biblioteca de... No, sí, a la biblioteca de Calella.
0: De Calella.
1: Que és on visc.
0: Sí, és on vius. Vius sí. A Calella i a la biblioteca has fet... I en faràs alguna més, per si la gent et vol anar a veure?
1: És que no ho sé. Saps què passa? Que... No, em deixo portar.
0: No planifiques.
1: No planifico. Si ara em surt, com avui m'ha sortit això, doncs, és perquè tinc que vindre i tenia que venir. Escric aquests contes i igual demà m'agafa perquè tinc com una necessitat, o he vist alguna cosa i tinc necessitat de pintar-ho. Però mai programo res. No programo. Em deixo portar. Si surt que tinc que pintar, si tinc que escriure...
0: És la millor forma.
1: Vull dir, sé que tot forma part de lo que...
0: Ens has parlat abans del conte de l'Angelito.
1: Sí.
0: I tenim també el del drac i l'estrella.
1: Sí.
0: Que és aquest. Que al darrere ens diu... escrit pel drac i l'estrella. Estimat nens i nenes, aquest conte parla d'un drac que, desafiant els perills i les pors, vola fins al cel per trobar-se la seva estimada. Igual que entre el cel, l'amor es fa fort. Els fa forts, sensibles i, sobretot, es converteixen en millor persones. La història d'Andròmeda i entre el cel ens ensenya que mai heu de tenir por d'estimar. Molt bonic, molt bonic, molt bonic. I... amb uns dibuixos preciosos i, clar, fets per ella. Vull dir que són llibres... On els poden trobar, aquests llibres?
1: Aquest per Amazon i aquest meu, perquè ja no està
0: ja
1: amb
0: no
1: Amazon.
0: Està Amazon. No. Aquest del drac, que a més és curiós perquè té uns còdics... té uns còdics que porten a una cançó que ella canta.
1: Sí. Sí, quan era més jove, era una nena més petita que ara, m'agradava cantar i tenia veu. Ara, doncs, ja no en tinc tanta. I llavors, aquests dos cançons les va fer un amic meu, que és músic.
0: Xavier Baltier.
1: Baltier, sí.
0: Baltier.
1: I llavors, doncs, vaig fer aquesta... Em va escriure i la música d'aquestes dues cançons. I aquí... el meu amic Marçal m'ho va
0: fer. Sí, hem de dir que els tenim aquí. Tenim el Marcel i el Miquel aquí.
1: Els meus angelets.
0: Els seus angelets, que els l'han portat avui, des de Calella fins aquí. Que ells no han volgut participar ni estar, però hi són presents, i els, i ho diem, que així són. Són els angelets que han acompanyat avui a la Margaret. Són dibuixos molt bonics, i és un llibre, un conte que té sorpresa, perquè, a més, és un llibre que té unes cançons. Són llibres d'aquells que, si els hi compreu als infants, són per tenir a la tauleta de nit i que el nen el vagi llegint o mirant cada vegada que li vingui de gust, no? Perquè el missatge és aquest que ens ha dit la Margaret, que és el que ella intenta passar en els seus contes, en les seves escritures, que és la importància d'estimar.
1: Doncs això mateix, sí, sí.
0: La importància d'estimar, d'estimar de debò, d'estimar amb pell. Vull dir, amb tocar-se, amb abraçar-se, amb fer-se petons. Això és important, perquè la vida, el més important, és això, és estimar.
1: Sí.
0: I on poses estimació, poses amor, tot el que més es desfà.
1: Pues sí. Sí, sí, la vida és amor. Amor.
0: La vida és amor. Vull dir que... és molt bonic. El que passa és que potser és una paraula que està molt manipulada.
1: Sí, mal entesa.
0: Mal entesa.
1: Mal entesa.
0: Ara ho has dit. És una paraula. Com la definiries tu, aquesta paraula?
1: Jo penso que l'amor és amor a tot. Amor a tot. El que no ens agrada també ho tenim que estimar, perquè som part fosca i part llum. El que passa que si tu acceptes la teva part fosca i l'estimes, l'acceptes i la transmutes, arriba un moment que cada cop es va fent més llum.
0: Més llum.
1: Llavors, per mi, l'amor és acceptació, acceptar que encara que faci el que faci molta gent que no està bé, sí que podem dir això no m'agrada, no ho faig, però no podem jutjar. Què sap, què sé el que he fet jo en altres vides, en altres llocs?
0: Una mica com separar, no?, a la persona del que fa, no?, dels fets.
1: Exacte.
0: Una cosa és la persona i una altra cosa són els fets que està fent. Jo puc no estar d'acord amb aquella persona.
1: Això mateix.
0: Però la puc respectar.
1: Exacte.
0: No? Aquí seria on entraria el fet de separar.
1: És una mena d'amor que acceptar a tothom com és una mena d'estimar.
0: La Margaret ha tingut una experiència de feina, que no parlarem d'ella en concret, però sí que ha estat amb gent que justament la societat castiga pels fets que fa. I aquesta experiència com va ser?
1: Bueno, jo, com ja crec que t'ho havia explicat, em dedicava a la moda, el meu marit tenia un negoci, es va separar dels socis i em va dir que anés a ajudar-lo. Deixo la moda, el meu matrimoni tampoc ja per circumstàncies no estava tan bé, i llavors deixo la moda i me'n vaig a treballar amb ell. Llavors estava desvinculada, ho deixem, estava desvinculada a la moda, perquè la moda sí que, si no estàs molt al dia, ho perds completament, ja no existeix, ja no hi entres. I llavors bueno, em va sortir l'ocasió per anar...
0: No cal que ho diguis, on?
1: Exacte.
0: O sigui que vas treballar amb gent.
1: Amb més de 100 i 200 persones amb problemes de...
0: Greus.
1: Tancats, sí.
0: Fora de la ciutat.
1: I, clar, això m'ha ensenyat que jo sempre jutjava, i aquí va el que he dit abans, jo jutjava o una persona que ha fet això, que tal, que tal. I vaig acabar entenent que el pitjor persona que ha matat hi ha amor a dins d'ell. Hi ha amor. encara que sigui amb un fill, amb alguna cosa, sempre hi ha una petita...
0: espurna.
1: Espurna d'amor. Uh-huh. Aquesta xispa divina...
0: Fixa-t'hi com aquestes espurnes es poden encendre molt o queden només reduïdes a una flameta, no?
1: Exacte.
0: Aquesta és la diferència, potser, no? Ajudar aquestes persones que la seva flama creixi.
1: Això.
0: Donar-los llum, no?
1: Sí.
0: Com feies amb, amb les persones que veies que no eren d'aquí, estaven en un altre plano i que necessitaven llum. Doncs aquí també hi ha molta gent que necessita llum.
1: I em va servir molt per mi.
0: Ja, ja, imagina't.
1: Em va servir molt. Una experiència, 14 anys.
0: D'un i do, 14 anys, eh?
1: Sí. Però em va servir molt.
0: Més trobo, Margaret, que treballar fent aquesta feina, dones fent aquesta feina, no es diu, però s'ha de dir qui són, que ho fan, s'ha de reconèixer i donar-los el valor que té. Així sí. Que moltes gràcies, Margaret, per haver fet aquesta feina durant 14 anys i haver portat una miqueta de llum, aquesta escalfor, a gent que la necessitava.
1: Doncs gràcies.
0: Amb això ja anem tancant el programa d'avui, se'ns ha anat el temps. Ha sigut un plaer tenir-te aquí, Margaret. Has explicat coses molt interessants des de llocs que normalment la gent no parla o té allà com guardadet, no? I s'ho queda molt com en privat. I penso que això se li ha de donar llum. S'ha de parlar de què sentim, de què veiem.
1: Doncs sí.
0: Per qui són.
1: Sí, sí, sí. Està.
0: I són i ens ajuden i ens acompanyen. I quan més d'un llum i més creem, més passa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies, Mònica.
1: Agrair-te a tu per haver donat doncs, ressò a aquesta fase que, com dius tu, no es parla gaire. Gràcies a tu.
0: A tu. Tanquem dones amb el cant de lluita de les dones, perquè les dones encara estem per ahí.
1: Això.
0: Potser la paraula no és lluita, però sí posant llum
1: sí.
0: I aixecant catifes perquè surtin el que no ha d'estar. Doncs aquí us agraïm a les persones que segueixen a Dones i a Radio Arenys per poder fer aquests programes, a Marina, perquè està tan al so, i a Margaret, perquè ens ha acompanyat. Fins gràcies. La setmana que ve amb una altra Dones. Sigueu feliços.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Arenys, ha arribat el moment. Aquest 17 d'octubre inaugurem Non-Stop Gym Arenys de Mar. De 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a conèixer el teu nou gimnàs 24 hores i gaudeix d'una tarda plena de reptes, sortejos, col·laboradors i moltes sorpreses. I si et vols quedar a sopar, no t'oblidis de reservar. Segueix-nos a Instagram per no perdre't cap novetat de la inauguració. T'esperem al carrer Joan Draper i Fosses, número 10. Aquest 17 d'octubre, Arenys no para. Non-Stop Gym, Arenys de Mar.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Còndor a la Riera Bisbevol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats en mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram. @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: L'informatiu migdia.
1: Som dimarts 13 d'octubre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui us expliquem que l'empresa d'OPEC preveu tenir totalment enllestida la Biblioteca de les Clarisses a finals d'any. Tot estirà el primer trimestre del 2027. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Ho ha avançat el dominical Mario Serrano, que és director d'aquesta obra. També des de la Biblioteca Pare Fidel Fita, la seva directora Montsabat és optimista sobre el ritme dels treballs i preveu que el posterior trasllat des de Can Juncoses podria fer entre 4 o 5 mesos.
1: I en la plana de l'actualitat política, el PSC reclama un acord de consens per decidir el futur del mercat municipal.
2: El grup polític creu que ara és un bon moment per plantejar el projecte d'aquest lloc emblemàtic de la vila perquè consideren que l'espai ha madurat.
1: Precisament parlarem d'Araceli Vinyals, que jubila després de 44 anys al capdavant de la parada del mercat municipal.
2: Tot i que posa punt final a la seva etapa professional, el negoci Aviram Araceli continuarà obert de la mà de la seva dependenta, qui n'ha agafat el relleu.
1: En la plana social, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits farà parada a Arenys de Mar dues vegades aquesta setmana.
2: Avui, a la tarda i dissabte al matí, s'instal·laran al Calissai perquè les persones que ho vulguin puguin donar sang. També avui es podrà donar plasma amb cita prèvia.
1: També a l'agenda, l'aula d'extensió universitària ofereix una xerrada amb el filòsof i polític Joan Manuel del Pozo.
2: L'expert assumit el càrrec recentment com a president del Consell d'Educació de Catalunya arran de la crisi d'ensenyament, un seguit de qüestions que tractarà aquesta tarda al Teatre Principal.
1: Com cada dilluns, repassarem els resultats esportius d'un dissabte i diumenge, on s'ha recuperat la normalitat després del mal temps del cap de setmana anterior.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho dèiem en titulars d'OPEC, l'empresa de la Biblioteca Les Clarisses preveu tenir totalment enllestida l'obra a finals d'any, a tot estirar el primer trimestre del 2027. Així ho ha avançat el dominical Mario Serra, director d'aquesta obra. En canvi, des de la Biblioteca Pare Fidel Fita, la seva directora Montsabat es mostra optimista sobre el ritme dels treballs. És una crònica de Pau Roig.
3: D'OPEC no és la responsable de la redacció inicial del projecte, sinó de l'actual direcció de l'obra i l'encarregada de portar a bon port la construcció d'un equipament cultural que ha passat moments de dificultat i incertesa. Com apunta Serrano, han hagut de refer alguns aspectes del projecte davant un edifici patrimonial i tancat durant molt de temps.
4: Rehabilitar un edifici patrimonial, en primer lloc, que ha estat tancat molts anys, que té una història. Això comporta reptes importants i que quan veritablement trobes els condicionants en el dia a dia és quan te n'adones que s'han de prendre altres tipus de decisions i altres tipus de solucions tècniques que és el que va passar. No? Mm-hmm. Sí, com et deia, patrimonial i que havia estat tancat durant molts anys. Llavors el que hem hagut de fer és refer segons quines solucions tècniques del projecte per encaixar-les amb la realitat.
3: L'enginyer industrial, que té com a meta finalitzar l'obra aquest 2026 per salvar la subvenció europea del Next Generation de manera íntegra, confia a deixar la biblioteca a disposició de l'Ajuntament a finals d'aquest any o a principis del 2027.
4: Estem parlant de finals d'any, també, i és un calendari, és una previsió, ja saps que els plànings, i més amb les rehabilitacions, són important tenir en compte que no són quelcom que fas de nou i que, per tant, pots programar bastant bé, vas trobant-te coses que requereixen definir o aplicar unes noves solucions, però ara mateix, cada vegada que avancem, es van minimitzant i reduint els condicionats més específics que poden sorgir i entenc que cap a finals d'any o primer trimestre de primer any això ha d'estar completament a disposició.
3: A finals d'aquest mes d'octubre, la futura biblioteca ja estarà del tot coberta, una fita que permetrà treballar a l'interior amb més seguretat i rapidesa. Tot i els retards que ha acumulat l'obra, Montsabat és testimoni del bon ritme al qual avancen ara les obres i és, per tant, optimista.
5: La visita que vam fer el mes de setembre, que va ser quan va venir el conseller Lluch, no? Va ser, jo vaig trobar molts canvis, perquè l'estructura ja està molt més feta. Sabeu que hi ha hagut problemes d'estructura, ja els heu comentat moltes vegades, no? Però, esclar, l'estructura és molt important, i si aquesta estructura no està feta mil·limètricament, pleguem, no? Clar. I quan veies que hi ha els pilars fets de les columnes, que s'ha hagut de retocar una entrada, perquè, clar, hi ha les connexions elèctriques, tota la part que va per terra ja està feta, i que vegis que ja tot això es va perfilant, és molt important.
3: Ara mateix, com ha afegit Abad, una qüestió molt important és la del mobiliari, que respon a una feina prèvia de molts mesos i suposarà una passa decisiva per encetar una nova etapa amb el canvi de Can Juncosa a les Clarisses, que suposarà passar d'una biblioteca d'uns 900 metres quadrats a una de nova amb el triple d'espai i una zona exterior addicional. Les 6 persones que treballen a la biblioteca, explica, esperen amb ganes el moment de preparar el trasllat.
5: Amb moltes ganes, però moltes ganes de fer caixes, d'encapçar, de la tria de material, de tenir, fem això, fes porga per tenir els millors materials, que és el que necessita actualment l'usuari del segle XXI a la nostra biblioteca. Tenim moltes ganes de fer-ho, però això és una cadena. És arenys, perquè realment necessitem un equipament amb condicions. Necessitem un espai on poder fer aquests tallers, aquests laboratoris, aquestes xerrades, sales petites per poder treballar, fer una sala d'estudi per obrir a la nit.
3: Tot i que és molt prudent a l'hora de marcar terminis, la directora de la biblioteca, Pare Fidel Fita, admet que el trasllat del material podria suposar uns 4 o 5 mesos de feina intensa.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, en la plana de la política local, el PSC reclama un acord de consens per decidir el futur del mercat municipal. El grup polític creu que ara és un bon moment per plantejar el projecte d'aquest lloc emblemàtic de la vila, perquè consideren, diuen, que l'espai ha madurat.
2: El PSC veu com a correcta la decisió del govern local d'invertir els diners de la Diputació de Barcelona en el pas del port i el mur del Pla dels Frares en lloc de fer-ho al mercat municipal, perquè consideren que la prioritat és no perdre aquesta subvenció que té de la data límit el dia 30 de novembre. Tanmateix, els socialistes lamenten que durant els darrers 4 anys l'Ajuntament no hagi fet cap pas en relació amb el projecte d'aquest lloc emblemàtic del municipi. En aquest sentit, el regidor Ramon Vinyes posa de manifest les dificultats històriques per tirar endavant els diferents projectes que hi ha hagut pel mercat, tot i que creu que ara és un bon moment per posar fil a l'agulla i decidir el futur d'aquest lloc històric entre tots els partits del consistori.
6: Diguem-ho així, realment no tenia interès. Vull dir, si jo em jubilo, per què he de posar diners? Clar. I ara m'he d'estar amb una carpa al mig de la riera. O sigui, que a vegades hi havia molts factors en aquí, tenint en compte que quan van començar, jo recordo, és que no estava clar ni qui tenia les concessions ni de quines dates i durades. Vull dir, que era un desastre com estava el mercat municipal. Jo crec que ara és un moment madur i també un moment de dir, bueno, posem-hi seny, i posem-nos d'acord tots els partits, perquè si no, cada 4 anys anirem canviant.
2: El regidor ho ha explicat en una entrevista al programa El Dominical, coincidint amb l'anunci de la jubilació de la paradista de la pollastreria Araceli Vinyals. En aquest context, ha assegurat que caldria parlar amb experts i demanar noves subvencions a altres administracions que no siguin la Diputació per fer-ho possible.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, també han parlat sobre les inversions del romanent. Creuen que aquests diners s'han fet per qüestions, s'han invertit, disculpin, per qüestions electorals i no per necessitats reals de la població.
2: Consideren que amb els diners del romanent no s'ha afrontat els problemes principals d'Arenys de Mar, sinó que s'ha apostat per temes menors o per projectes que tinguessin una mirada electoral. Ho ha expressat el portaveu Ramon Vinyes.
6: Però potser són prioritàries i el problema és que crec que el govern... La prioritat ha sigut prioritat electoral, no ha sigut la prioritat de necessitats d'Arenys. És a dir, tots els respectes, posarem les figuretes de la Pilarín per... Bueno, està bé, jo no dic que no estigui malament, però aquesta és la prioritat. Tenim un camió que va molt lent, en posarem un altre. Ara tindrem 2 camions. Tenint en compte la quantitat de diners que estem parlant.
2: A més, el grup municipal demana al govern local que ara que tenen l'oportunitat comprin el casal Sant Vicenç perquè el següent mandat no s'hagi de gestionar el que qualifiquen com a patata calenta.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I precisament us ho dèiem ara mateix, Araceli Vinyals es jubila després de 44 anys al capdavant de la seva parada del mercat municipal, tot i que posa punt final a la seva etapa professional. El negoci Aviram Araceli continuarà obert de la mà de la seva dependenta que n'ha agafat el relleu.
2: Araceli Vinyals va obrir la parada el 1982 i ha mantingut el negoci fins avui en dos espais diferents dins l'equipament. Al llarg dels anys ha vist com canviava el mercat i augmentava la competència amb l'arribada de nous comerços i supermercats. Malgrat això, va assegurar aquest diumenge al programa El Dominical que ha aconseguit mantenir el negoci durant més de 4 dècades.
7: Canviant moltíssim, però sempre hem estat... Bueno, que com van començar a obrir el Condis, van a les competències i sempre amb la por de no vendre, però jo sempre he anat venent i m'he anat guanyant molt bé la vida i tal com està el mercat encara em guanyava la vida. El que passa que jo ja estic molt cansada i tenia ganes de plegar. Molt contenta, però clar, una part és, he deixat uns molts anys d'estar al mercat en contacte amb la gent i tot, això és una part que encara l'haig d'assumir.
2: Pel que fa al futur del mercat municipal, Vinyals considera que cal ampliar-ne l'oferta per atraure més clients. En aquest sentit, proposa incorporar més parades de fruita i verdura i també lamenta que al llarg dels anys s'han plantejat diversos projectes per reformar l'equipament, però cap ha tirat endavant.
7: Jo me'ls he cregut tot, però al final ja no me'ls creia. Molta il·lusió, tots els agafava jo amb molta il·lusió, però acabaven tots a l'aigua. No hi ha manera, aquest mercat no hi ha manera. Bueno, però de totes maneres la gent encara es va guanyant la vida, eh? Vull dir que ara hi va gent jove, vull dir, es podia vendre més, eh? Però encara va aguantant. Bé.
2: Malgrat tots els inconvenients, assegura que els paradistes compten amb una clientela fidelitzada. Vinyals va posar punt final en un acte de comiat amb la resta de paradistes el passat 26 de setembre. Tot i això, com dèiem, la parada continuarà oberta amb la seva dependenta, qui ha treballat amb ella durant els últims 6 anys.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: Arenys, ha arribat el moment. Aquest 17 d'octubre inaugurem Non-Stop Gym Arenys de Mar. De 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a conèixer el teu nou gimnàs 24 hores i gaudeix d'una tarda plena de reptes, sortejos, col·laboradors i moltes sorpreses. I si et vols quedar a sopar, no t'oblidis de reservar. Segueix-nos a Instagram per no perdre't cap novetat de la inauguració. T'esperem al carrer Joan Draper i Fosses, número 10. Aquest 17 d'octubre, Arenys no para. Non-Stop Gym, Arenys de Mar.
9: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits farà parada a Arenys de Mar dues vegades aquesta setmana. Avui a la tarda i dissabte al matí s'instal·laran al Calissai perquè les persones que ho vulguin puguin donar sang. També avui es podrà donar plasma amb cita prèvia.
2: La cap de comunicació del Banc de Sang i Teixits, Silvia Delgado, ha explicat que l'objectiu és augmentar les reserves de sang que han disminuït aquestes darreres setmanes arran dels últims episodis de pluja.
13: Tots aquests aiguats i les inclemències del temps, de vegades aquestes alertes que tots hem sentit, no? Reiteradament, malauradament, alguns dies en el mòbil, doncs han fet que, per seguretat, hàgim hagut d'anul·lar algunes campanyes que ara estem intentant recuperar, però, clar, en aquests dies d'incertesa climàtica, doncs hem hagut d'anul·lar i hem passat la reserva.
2: Les donacions permeten disposar de sang per atendre intervencions quirúrgiques, accidents, tractaments oncològics i moltes altres situacions en què una transfusió és necessària. Cada donació de sang pot ajudar fins a 3 persones, ja que se separen 3 components: glòbuls vermells, plasma i plaquetes.
13: La fraccionem en 3 components, una bossa de glòbuls vermells, que en una situació de refrigeració dura uns 42 dies. El plasma, que també farem donació de plasma aquesta tarda, el plasma és la part líquida de la sang i aquesta la podem congelar i dura fins a 3 anys. Però després tenim les plaquetes, que les plaquetes són el component que té la caducitat més baixa, només dura 5 dies. Quan la gent ens diu, home, doncs feu macrocampanyes i acumuleu la sang, no podem acumular-la perquè els components sanguinis, sobretot les plaquetes, fa que tinguem la necessitat d'entrades diàries.
2: La unitat del Banc de Sang i Teixit s'instal·la avui entre les 4 i les 8 del vespre i el dissabte entre les 10 i les 2 del migdia al Calissai.
0: L'informatiu migdia.
1: L'Aula d'Extensió Universitària ofereix una xerrada amb el filòsof i polític Joan Manuel del Pozo, precisament l'expert assumit al càrrec recentment com a president del Consell d'Educació de Catalunya, arran de la crisi d'ensenyament. Aquesta qüestió i altres temes es tractaran avui a les 6 al Teatre Principal.
2: El catedràtic i professor Joan Manuel del Pozo repeteix presencialitat a l'aula i ho fa amb un nou càrrec d'actualitat, president del Consell d'Educació. El portaveu de l'associació, Enric Agustí, assegura que quan el van trucar encara no havia assumit aquesta responsabilitat, però creu que suma encara més interès a la xerrada d'una figura que qualifica com a savi tant per la seva trajectòria professional com també acadèmica. Són declaracions al programa La Ràdio.
14: És un, jo penso que és un savi, perquè el jugador del Pozo ja ens ha vingut, és catedràtic, és professor emèrit de la Universitat de Girona. Des del 2024, sí. I aquí va tornar a la primera plana, és president del Consell d'Educació de Catalunya. Des de fa... Que el, ara estem veient per la... Bueno, l'hem vist per la tele, fa com una mena mitjancer entre els professors... amb aquesta crisi que tenim, sí, de l'ensenyament a Catalunya, no? Que és una crisi molt important, i el govern és com una mena de mitjancer de tot això. Vale.
2: Més enllà del càrrec al departament i de la seva formació acadèmica, del Pozo també ha estat diputat del Parlament i al Congrés dels Diputats. Per això Agustí assegura que tothom que hi assisteixi s'emportarà nous coneixements cap a casa.
14: Professor emèrit de la Universitat de Girona, i l'última que ens va vindre va parlar de Cicerón, perquè Cicerón és el seu leitmotiv.
15: Ah, sí?
14: Sí, sí.
15: És un seguidor
14: és un erudit de Cicerón, ha traduït a Cicerón, ha traduït també a Thomas More, o sigui... De fet, és un pou de ciència. Uh-huh. De fet, és un pou de sabidoria. I val molt la pena, sobretot perquè és molt didàctic, perquè, o sigui, no hi ha diapositives, no hi ha res. Ell se sent allà, estructura la classe, i quan acaba la classe diu, jo he après. Ens ha donat alguna cosa més del que veníem a les 6 de la tarda abans d'entrar.
2: Aquesta xerrada representa el tret de sortida del cicle de conferències de l'entitat pel curs 2026-2027, que enguany manté l'horari a les 6 de la tarda, però canvien de lloc, al Teatre Principal.
1: I amb aquesta notícia obrim l'espai d'agenda cultural. Aquesta tarda hi ha programades dues activitats més a la biblioteca.
2: Es tracta d'una nova conversa a la carta en francès a càrrec de Carme Porcel a 4:45 de la tarda i després, a les 6, hi haurà l'espai de trobada literària pel públic infantil anomenat La Colla d'en Grúfal.
1: Finalment, recordar que des d'avui ja es poden adquirir els tiquets per les activitats del mes de la gent gran al Calissai.
2: Les propostes que necessiten tiquets són el ball en línia i esmorzar al berenar popular, el concurs de panellets, l'actuació de veneres, el dinar solidari de la Marató i, finalment, la quina. Totes elles amb un cost d'1 euro. D'altra banda, la sortida a Olot pel pròxim dimarts 3 de novembre, té un cost de 10 euros i inclou el dinar al restaurant La Déu.
15: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I ahir, al ser festiu, repassem avui els resultats esportius d'un dissabte i diumenge on s'ha recuperat la normalitat després del mal temps del cap de setmana anterior. Hi ha hagut resultats per a tots els gustos, amb el futbol i l'hoquei com els grans triomfadors d'aquesta jornada. Oriol Leo, bon dia.
18: Bon dia, comencem pel futbol i ho fem amb el club de futbol Arenys, que torna de Mataró amb els 3 punts després de guanyar a domicili el Pla d'en Boet per un ajustat 0-1. Els arenyencs han aprofitat la superioritat numèrica davant un rival que tenia 10 jugadors i van anotar el gol decisiu i psicològic en el minut 89 del partit. Així ho destaca Pol Cruxa, segon entrenador de l'equip.
19: Els bojos, la primera victòria de la temporada després de molt de treball i res, ara és intentar continuar amb la bona dinàmica i enganxar-se a la part de dalt i a seguir.
18: Amb aquest resultat, el conjunt que entrena Roc Garcia suma 4 punts i puja fins a la 7a posició del grup 6 de tercera catalana. També s'ha desplaçat fora de casa, en aquest cas fins a Cabrils, el Cinera United. El conjunt d'Arenys no ha tingut miraments a l'hora de golejar per 1-7 al Cabrils, que arribava invicta al partit. El segon entrenador de l'equip, Marc Empeny, celebra la victòria i espera el proper rival, un dels més forts del grup.
20: Molt content per l'actitud i la manera com va competir l'equip. Moltes ganes de que arribi dissabte que ve, en el qual rebem el Llavaneres, que és un dels equips que segur estem convençuts que estarà allà dalt.
18: Amb aquesta exhibició, el Cinera United és co-líder del grup 12 de quarta catalana que encapçala el Sant Pol Atlètic, també amb 3 victòries en 3 partits. Passem al senyor masculí de l'Arenys Bàsquet, que ha tornat d'Osona amb les mans buides, tot i haver fregat la victòria contra el líder, el Sòlid Vic, que ha patit per vèncer 58-55 al conjunt d'Arenys, que entrena Xavi Zarn. Una derrota digna, però dolorosa, ja que els arenyencs arribaven al darrer quart 8 punts per sobre en el marcador. Escoltem l'entrenador.
21: Un partit de completament aprenentatge. Tot i així, és molt orgullós pels jugadors. Van fer un esforç titànic, van treballar molt bé.
18: Després d'aquest resultat, el Vic és primer amb 3 triomfs en 3 partits i l'Arenys va a 7è. I de derrota en derrota, perquè el primer equip femení de bàsquet no ha pogut fer valdre el factor camp davant del Masnou. El conjunt que entrena Miquel Mateu ha caigut per un marcador de 46-58 en el del Maresmenc, un fet que confirma el moment complicat que travessen després de perdre els 3 primers partits de la temporada. En el cas del futsal Arenys, no han anat millor les coses. De fet, els arenyencs han perdut 2-8 amb el Ràpid Santa Coloma en un duel disputat al pavelló del Fondo de les Creus. Això condemna el

0: La vuitena posició d'un total de 12 equips que integren el grup B de la Superliga Masculina 2. I acabarem aquest repàs amb l'hoquei patins. Comencem per segona catalana, la categoria on competeix el primer equip masculí d'hoquei patins. Els d'Arenys de Mar han passat per damunt del Mataró, el qual han doblegat per un incontestable 8-0. Escoltem Xavier Gallén, l'entrenador.
1: Molt bon partit. Sobretot posar en valor el 0, eh? En dos partits només hem encaixat un gol i de pilota aturada. Tenim una plantilla amb molta qualitat. Hem pogut donar la primera, la gran alegria a l'afició de casa, primera victòria, molt contents.
0: Això fa que es mantinguin invictes amb un total de 4 punts i ocupin el 5è lloc en una classificació marcada per la suspensió d'alguns partits de la segona jornada. I tanquem amb el primer equip femení, també d'hoquei, de primera catalana, que també ha guanyat. Les arenyenques han deixat enrere la derrota de la primera jornada i la suspensió de la segona per vèncer 4-2 contra el Blanes. Xavi Uller és l'entrenador.
2: Va ser un partit complicat, on sempre vam anar per davant del marcador, però el Blanes és un equip molt fort, molt físic, i ens va costar bastant.
0: Les arenyenques tenen ara 3 punts i es troben ubicades a la meitat de la classificació.
3: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
4: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
4: I fins aquí aquest informatiu de dimarts 13 d'octubre. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo, Gemma Roig i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat informativa d'Arenys. Que vagi bé.
6: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui al carrer de les Escolàpies i al carrer Ansel Clavé estaran tallats al trànsit fins a les 6 de la tarda. I la línia R1 de Rodalies, el seu funcionament funciona amb normalitat.

0: Bon dia i bon dimarts, 13 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 13 d'octubre, després d'un cap de setmana llarg que encara ens deixa ahir l'empat del Girona a Tenerife, la segona divisió masculina de futbol, i també la derrota del Sant Andreu al camp de l'Hèrcules, a la primera federació masculina, ja mirem el que ve aquesta setmana, començant per avui mateix i per la Champions masculina de futbol i el partit que té el Barça a Turquia, al camp del Galatasaray. Avui en farem la prèvia, també parlarem de bàsquet, perquè tenen compromís europeu Barça, Manresa i Girona, i d'handbol, perquè també avui juga el Granollers, també compromís europeu en aquest cas a Portugal. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: Doncs així és, els blaugranes volen continuar amb la gran ratxa de joc i resultats d'aquest inici de temporada. L'equip de Hansi Flick visita el camp del campió turc al Galatasaray. Encara no hi serà el davanter brasiler Rafinha, que ja es va perdre el partit dissabte contra el Getafe. El duel d'avui comença a les 9 de la nit.
0: D'aquesta segona jornada de Champions també destaquem altres partits.
1: Avui jugarà un Atlètic de Madrid, Manchester United, i un Villarreal-Nàpols també a les 9 del vespre. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola, el Betis, tercer classificat i proper rival del Barça. Dissabte vinent rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma.
0: Més enllà d'això, hi es va completar també la novena jornada de Lliga a la segona divisió masculina amb el partit del Girona.
1: L'equip de Quique Álvarez va acabar empatant a un contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català del Bon Pastor, de 40 anys, el capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol de l'equip canari, el de l'empat, un autèntic golaç, rematat de cap al segon pal, marcant tempos i demostrant que l'edat no està renyida pas amb el rendiment esportiu.
0: Exacte, 1-1 va acabar la primera meitat i també el partit, en què no es va morar el marcador tampoc a la segona. El Girona es queda 7 amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la segona divisió. També ahir es va completar la 7a jornada, en aquest cas, de primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: El conjunt quadribarrat va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. L'equip de Nacho González manté la zona mitja baixa de la classificació, 13 amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic, i un més que l'Europa, que va guanyar divendres 2-1 contra l'Algeciras a Can Dragó, i ara marxa a la zona d'ascens.
0: En bàsquet, el Barça torna a afrontar doble compromís aquesta setmana d'Eurolliga masculina.
1: Doncs així és, els blaugranes juguen el tercer partit consecutiu com a local aquest vespre a 8:45 contra el Maccabi de Tel Aviv. Després de superar el València abans d'ahir, de perdre divendres passat contra el Salguiris, l'equip de Šekulić rep un Maccabi que ocupa la zona baixa de la classificació, havent guanyat només un dels 4 partits disputats fins al moment.
0: També avui tenen compromís europeu en bàsquet, Manresa i Girona.
1: Doncs mira, Martí, el Kitanas Manresa visita aquesta tarda la pista del Bach Cesseir Turk en la tercera jornada d'Eurocup masculina. Els manresans venen d'encaixar una dolorosa derrota a la pista del Madrid diumenge i buscaran avui la reacció. Duel a les 6 de la tarda.
0: I el Fiat Girona, que afronta el primer desplaçament europeu a la FIBA Europe Cup.
1: L'equip gironí visita la pista el campió belga, l'Ostende, en un duel entre dos dels tres equips que van guanyar la primera jornada. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En handbol, parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers.
1: Doncs sí, els granollerins visiten aquest vespre la pista de l'Agua Santas Milanets, a portuguès, la tercera jornada de la European League masculina. L'equip ja té un doble enfrontament contra els portuguesos, en què jugaran la classificació per a la següent ronda. A partir d'avui, a 8:45 del vespre, hora catalana.
0: El següent serà Granollers la setmana vinent. En waterpolo, els 5 equips catalans classificats per la Champions femenina ja coneixen els seus rivals.
1: Doncs atents, el sorteig, Martí, com ha quedat tot enquadrat? Et preguntes, jo responc. L'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat en el grup A amb l'Upsa hongarès, el Desan dels Països Baixos i el Magna hongarès. En el grup B hi haurà duel català amb el Sant Andreu, campió 2025, i el Club Natació Catalunya. També s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Boliagmeni grec. El Club Natació Terrassa competirà en el grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec i l'Horizonte italià. Finalment, l'Estrasburg Sabadell jugarà en el grup D amb la Roma d'Itàlia i el Rapallo Palanuoto, també italià, i amb el Ferencváros hongarès, vigent subcampió.
0: La primera fase d'aquesta Champions es jugarà amb lligueta doble volta, 6 jornades entre el 31 d'octubre i el 13 de març, i els dos primers es classificaran per a quarts de final de cada grup. I també en waterpolo, el Mataró va complir els pronòstics i va aixecar ahir la seva quarta Supercopa d'Espanya.
1: Les maresmenques van golejar per 15-5 al Sant Andreu i sumen el segon títol després d'haver conquerit també la Copa Catalunya. El duel es va decidir ja al segon període amb un parcial de 8-1. Martina Claveries va ser escollida MVP i Mariona Terré, millor portera.
0: I un últim apunt, acabem amb hoquei patins, perquè la selecció espanyola masculina ha començat avui la defensa, aquesta matinada, de fet, la defensa del títol mundial amb victòria.
1: No, sí, Martí, ho ha fet amb molt bon peu. El comitè estatal ha superat aquesta matinada 3-2 a Itàlia, amb 3 gols del capità Pau Bargalló, en el primer partit de la fase de grups del World Skate Games, que es juguen a Asunción, al Paraguai. L'equip de Pere Vàries tornarà a jugar demà contra Portugal i tanca la fase de grups dimecres contra Suïssa.

0: Dimarts, 13 d'octubre, 7 minuts passen ja gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol amb la Pere Vidal, Galatasaray-Barça, de la segona jornada de Champions masculina, que es juga avui a Istanbul. El conjunt blaurana que vol continuar amb la gran ratxa de joc i victòries, de moment ja en són 9 seguides entre Lliga i competició europea en tots els partits disputats fins ara. I avui té una de les primeres proves dures en un estadi calent, amb un gran ambient i contra un rival històric, el campió turc. En parlava ahir a la prèvia el tècnic Hansi Flick.
1: We have to be ready for this atmosphere. I think
2: hem d'estar preparats per aquest ambient. Crec que és un dels millors ambients del món. És increïble quan sents el so de l'estadi i l'afició. És increïble com donen suport al seu equip i també es pot veure amb els resultats que han fet contra equips grans. Han jugat com un gran equip contra ells i per descomptat han millorat molt. Tenen molts bons jugadors, especialment a dalt, i per nosaltres és important que treballem junts en defensa com un bloc. Tothom ha d'estar implicat en la defensa. Això és el que vull veure del meu equip.
0: Un Hansi Flick al qual també li preguntaven molt per la pressió que suposa el gran moment de l'equip i que tots els rivals el tillin del millor equip del món.
1: I don't know if it's pressure, you know, this is for me. It's...
2: No sé si és pressió, per mi és el resultat de com entrenem. Sempre dic a la roda de premsa que estic molt content amb el que veig en els entrenaments, i és així. Crec que també l'ambient al vestidor és fantàstic, però clar, cada partit és diferent. Cada partit comença amb 0-0, per tant, no és un partit fàcil. És un partit molt difícil per nosaltres, i hem de demostrar-ho. És un privilegi ser en aquesta situació, però també sabem que en el futbol tot pot canviar molt ràpidament. Hem d'estar concentrats com fem-nos normalment, especialment en aquest ambient, demostrar que estem preparats per això.
0: Un últim document del tècnic alemany, en aquest cas sobre la gana, que continua tenint l'equip per guanyar, malgrat molts dels jugadors vinguin de proclamar-se, per exemple, campions del món aquest estiu amb la selecció espanyola.
1: You know, we have many players who win the World Cup.
2: Ja sabeu que tenim molts jugadors que han guanyat el Mundial i quan van tornar a la pregunta era, tenen la fam per continuar de la mateixa manera? I sí que la tenen, és així. Sabem que no és fàcil i que hem de treballar dur. I això és el que hem de fer cada dia per l'afició, pel club, per l'equip, per les famílies. És increïble estar en aquesta situació, però queda molt camí i és molt llarg.
0: Flick, que no va voler entrar a valorar qüestions sobre el Madrid, sobre els àrbitres i Vinícius i la proximitat del clàssic del 25 d'octubre, que també li van preguntar, també va elogiar Gabriel Jesús, que veurem si avui torna a ser titular en punta d'atac, ja que recordem que tampoc no jugarà avui el gran golejador blaugrana en el que va de curs, Rafinha, que ja es va perdre el partit contra el Getafe. També va descansar dissabte contra el Getafe Pau Cubarsí, que avui en principi ha de ser titular i ahir va comparèixer a la roda de premsa prèvia, on Cubarsí que també parlava de la gestió dels minuts que està tenint en aquest inici de curs.
3: Al final vinc de jugar molts partits tant al Mundial com a principi de temporada i sí que el míster m'està dosificant una mica, però jo sempre estic preparat físicament, sempre m'intento cuidar al màxim per estar llest per quan hagi de competir i ell sap que estic disposat a jugar tots els minuts sempre perquè és el que més m'agrada.
0: El jove central també va recordar el duel contra Osimhen, l'ara davanter del Galatasaray, que ara ja va tenir en el seu debut de Champions, en què va ser l'MVP, de fet, Cubarsí, ara fa 2 anys i mig, contra el Nàpols, en aquell cas. I va reconèixer també que cada vegada té més experiència, malgrat la seva joventut.
3: Sí, puede ser que se haya normalizado. Al final tengo 19 años, estoy empezando, estoy viviendo muchas cosas nuevas, estoy cada vez ganando más experiencia, pero tampoco lo cojo como una excusa, sino que la edad yo creo que no es importante, que al final si estoy dentro del partido, dentro del campo, pues tengo que hacer lo mismo que todos, aunque tenga 19 como 34, y eso es lo que voy a hacer siempre, que es trabajar, ser yo mismo, ser competitivo e intentar hacer lo máximo para ayudar al equipo.
0: I encara sobre Cubarsí, això deia quan li preguntaven per Lamine Yamal i la pilota d'or i si ella es veia admetent públicament, com ha fet l'extrem de Mataró, que es mereix aquest gran guardó individual.
3: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: Avui a les 9 del vespre jugarà aquest Galatasaray-Barça de la segona jornada de fase de Lliga de Champions masculina, en principi en Cubarsí i Lamine titulars. També destaquen aquesta segona jornada un Atlètic de Madrid-Manchester United que juga avui també a les 9 i el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga espanyola. El Betis, que és tercer a la Lliga i pròxim rival del Barça, dissabte vinent, rebrà el Porto, mentre que el Madrid visitarà el camp de la Roma. Més enllà d'això, ahir es va completar també la 9a jornada, en aquest cas de Lliga, a la segona divisió masculina, amb el partit del Girona, que va acabar empatant a 1 contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant un gol d'Esprilla, que ja n'ha fet 5, 5, un menys que el davanter català de 40 anys i capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol, en aquest cas de l'empat de l'equip canari. Aquest és el balanç que en feia el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
4: Bueno, jo veig coses bones, però a la segona és molt difícil. És molt complicada i hem de seguir millorant. Jo crec que necessitem la millor versió de tots. Estem a poc a poc aconseguint que la gent entri, que entri gent nova, que això fa que sobretot tinguem molts canvis molt bons i gent que ens aporta quan surt de la banqueta, però necessitem més. I bueno, en això estem. És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt. Però, bueno, això és una carrera de fons i no tot és negatiu.
0: El Girona, que es queda setè amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és cinquè, places de play-off d'ascens a primera, confirmant-se com una de les grans revelacions de la temporada de segona divisió. Més futbol. Ahir també es va completar la setena jornada de Lliga, en aquest cas a la primera federació masculina, amb un altre partit d'un altre equip català, a la Unió Esportiva Sant Andreu, que va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. El conjunt quadribarat es manté a la zona mitja-baixa de la classificació, 13è, amb 8 punts, els mateixos que té el Nàstic, que va només poder empatar contra el Coel Torremolinos, i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra l'Algeciras a Can Dragó, i ara marca la zona de descens, amb 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder del grup 2, després de 6 jornades, amb 3 punts més que el filial d'Osasuna i Calebre, que són segon i tercer, respectivament. Completen les places de play-off l'Espanyol B, que es va endur un dels dos catalans de la jornada diumenge 1-2 contra el Girona B, i l'Olot, que en l'altre duel català de la jornada contra el Terrassa, retransmès per la xarxa, per cert, va acabar empatant també diumenge a 1. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Els gols continuen sent un mal de cap per Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa Futbol Club, en aquest projecte 2026-2027. Es conformava l'equip agarenc amb un empat al camp de l'Olot i, tot i novament tenir oportunitats, dominar el partit i millorar el seu joc dels últims dos partits, recordem, davant Ebro i Sestao, els agarencs continuen tenint aquesta assignatura pendent, que és marcar gols. L'equip genera, però no marca, i això està penalitzant moltíssim el Terrassa en aquest inici de temporada. Escoltem a Marcos Pérez.
6: Vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo Lolote es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa.
5: Recordem que el conjunt agarenc, que és vuitè a la classificació i té un partit menys, el que es disputarà el dia 21 a les 6 de la tarda davant el Girona B.
0: Gràcies, Miqui. També en aquesta segona federació masculina, just darrere de l'Olot, hi ha el Manresa, que va sumar dissabte un valuós empat contra el segon classificat, com dèiem, el filial de l'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els vegencs van signar una de les actuacions més completes de la temporada al Municipal del Congost i van disposar de les millors ocasions per emportar-se els 3 punts. De fet, aquesta és la millor notícia d'un partit contra un equip de la part alta de la classificació, que el Manresa no només va competir, sinó que va dominar, un fet que genera seguretat a l'equip i confiança a l'afició. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja pensa en el proper partit.
8: S'enfrontem, com sempre, el Manresa va a tots els camps a guanyar, a treure 3 punts. Venim d'una bona dinàmica, d'una porteria a 0, que hem de valorar i intentar ser més precisos la setmana que ve, tant en el joc com a la finalització, per emportar-nos 3 punts i portar-nos a casa, que ens continuaran estant en una bona zona de la classificació.
7: Malgrat el repartiment de punts, l'equip vegenc confirma les bones sensacions i la seva solidesa abans d'afrontar la propera jornada de Lliga. Serà diumenge a les 12 del migdia contra el Barbastre.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, a la tercera federació masculina demà juguen els partits que es van suspendre en el seu dia pels aiguats, aquell cap de setmana. En aquest cas són 5 partits que encara queden pendents d'aquella jornada. La tercera federació masculina, estem parlant, evidentment, del grup 5, del grup on juguen els equips catalans. I un últim punt de futbol, en aquest cas per parlar del Lleida Club de Futbol, que en el seu reinici a quarta catalana, l'última categoria del futbol català federat, ha trencat el rècord de socis del segle XXI, arribant ja superant els 4.674. 1 a 1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
9: Sense cap mena de dubte, la resposta social que ha tingut el nou projecte de Lleida ha superat les expectatives internes que s'havia plantejat la nova directiva del club. Dia rere dia i setmana rere setmana, les xifres que ha anat actualitzant el Lleida no han parat de créixer fins aquest dilluns a la tarda, superant els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'últim curs amb el Lleida segona A, i arribant als 4.674. Tot plegat s'afegeix a la fantàstica entrada en forma de sold out en l'estrena al camp d'esports del passat diumenge. 4.723 persones van veure la golejada 8-0 del Lleida davant els Serós, i això ens porta a recuperar les paraules de l'entrenador Roger Lamesa, demanant mantenir els peus a terra al llarg de la temporada.
10: Em preocupa el que no estiguem de peus a terra, em preocupa que vulguem cada partit golejar, i el que em preocupa és que donem per fet que guanyarem i que els jugadors no tinguin el dia encertat, i que això ens porti a cometre, de nou, no? Les errades no forçades, perquè no serà que no golegem, sinó que se'ns pot complicar els partits. I amb això hem de ser honestos, hem de ser curosos i hem de ser supercompetitius. Ho vaig dir abans de començar la temporada. Volem guanyar-ho tot, ens hem d'autoexigir guanyar-ho tot, però sent conscients que el futbol ens pot portar a que això no sigui així, i que el dia que passi, si passa, que no ens porti una decepció.
9: Un Lleida que aquest diumenge visitarà el Sudanell, equip que ha posat a la venda entrades a 5 euros amb un topall d'aforament d'unes 1.100 persones.

0: Gràcies, Sergi. Parlem de bàsquet perquè avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després de perdre divendres passat contra els Alguiris i guanyar diumenge, en aquest cas en partit d'ACB, al València, avui torna a jugar a casa, tercer partit consecutiu, amb la visita del Maccabi de Tel Aviv, un equip que ara mateix es troba a la part baixa d'aquesta Eurolliga, després d'haver perdut 3 dels 4 partits que ha jugat. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
1: After the wins, everything's easier.
2: El Maccabi no ha començat gaire bé la temporada de l'Eurolliga, però crec que ara mateix juguen un millor bàsquet. Van tenir èxit en l'últim partit contra el Milà, són un equip molt atlètic, fan molta pressió, volen utilitzar aquest físic en defensa i el seu atac, en canvi, volen jugar per controlar el ritme i utilitzar els seus avantatges amb uns jugadors interiors molt bons i molt mòbils. I aquest és un dels seus punts forts que nosaltres hem, evidentment, d'intentar neutralitzar.
0: Avui a 8:45 de l'espre aquest Barça Maccabi en setmana de doble jornada d'Eurolliga. Els blaugranes tornaran a jugar divendres de nou a casa, en aquest cas contra Olympiacos. I també avui tenen cita europea Manresa i Girona. El Kitzanes Manresa juga la tercera jornada d'Eurocup masculina a Turquia, a la pista del Basek Sehir, a partir de les 6 de la tarda. Més tard el Fiat Girona ja afronta la segona jornada de FIBA Eurocup, en aquest cas el primer desplaçament europeu, en aquest cas a Bèlgica, a la pista de l'Ostende, el campió belga. Escoltem el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
3: Partit molt difícil, l'Ostende és un molt bo equip, amb molta experiència, no només a FIBA Eurocup, sinó a BCL, un dels millors, sinó el millor equip de la Lliga belga i de la VIX. Jugadors que coneixen la Lliga ACB, com el Costadino o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Ostende Fiat Girona en vol. Parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers, la tercera jornada en aquest cas de la European League masculina a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas. Tindrem dos compromisos europeus seguits contra el conjunt portuguès, el d'avui, com dèiem, a Portugal, el següent, la setmana vinent, a Granollers, en què el conjunt d'Antonio Rama jugarà la classificació per a la següent fase. Avui el partit a 8:45 del vespre. I en waterpolo, els 5 equips catalans que jugaran la Champions femenina ja coneixen els seus rivals. Per a la fase de grups, l'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol, ha quedat enquadrat al grup A, amb dos hongaresos, l'UPSE i el Manna, a més del Desan neerlandès, als Països Baixos. En el grup B hi haurà duel català, Sant Andreu i Catalunya es trobaran, tots dos equips barcelonins. També hi són el Trieste italià i el Buriac Meni grec. El Club Natació Terrassa combatirà el grup C davant del potent Olympiacos grec, el vigent campió d'Europa, també l'Etnikos grec i l'Horizonte també italià. No ha tingut gaire sort el conjunt agarenc. I finalment l'Estrelpul Sabadell jugarà al grup D amb la Roma i el Rapallo Palanuoto italians i amb el Ferencváros també hongarès. El vigent subcampió Ràdio Sabadell, Àlex Gilabert.
4: El Ferencváros, la Roma i el Rapallo seran els rivals de l'Estrelpul Natació Sabadell a la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo, és a dir, el subcampió d'Europa i dos italians. El sorteig ha deparat un retrobament, entre altres, amb la rubinenca Bea Ortiz a Hongria des de la temporada passada. Tot plegat després de tancar abans d'ahir la fase prèvia a Can Llong en plena de victòries i passant per sobre dels rivals. 72 gols van marcar les d'Enric Arnella al Dong neerlandès, al Lille francès i en el derbi contra el Terrassa. El tècnic destaca la fam de les seves jugadores.
5: Una de les coses que més ens està agradant d'aquest equip i una de les coses que els hi vam demanar des del primer dia és que volem que tinguin gana, no? Que tinguin aquesta fam de tot, de defensar, d'atacar, de sortir la contra, d'oblidar-se del marcador. Si tenim un avantatge ampli, seguir. Si ens estan expulsant 18-17 vegades, doncs defensar. I en aquest sentit, l'ADN d'aquest equip és molt clar. Són jugadores que ho donen tot en tot moment i la veritat és d'agrair.
4: La fase de grups arrencarà el dia 31 d'aquest mes i finalitzarà el 13 de març. Com és habitual els darrers anys, només els dos primers classificats passaran als quarts de final.

0: Gràcies, Àlex. I un parell de punts abans d'acabar. En rugbi, la Santboiana va acabar empatant aquest cap de setmana a 25 a Madrid, al camp del Liceu Francès, en la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina, en un partit que també va retransmetre la xarxa més, com és habitual en els partits del Degà, del rugbi estatal. En aquest cas, l'únic català que hi ha a la Divisió d'Honor masculina. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El Degà rescata dos punts als últims minuts i acaba 25-25 en un duel que havia començat guanyant 12-0 el Valdirileu. Una mala segona part fa que els madrilenys aconsegueixin remuntar el marcador fins que un últim alè dels de Sant Boi va posar l'empat definitiu. Ens valora el partit el jugador Ignasi Carbonell.
2: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
1: La Unió Esportiva Santboiana suma així 7 punts després de 3 partits, posant-se en cinquena posició de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Albert. I acabem ni més ni menys que amb dominó, perquè Salou acull aquest cap de setmana llarg al Mundial amb més de 800 participants, 816 en concret, i 17 països diferents, i domini, com és habitual, llatinoamericà. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Tarragona l'Adrià Tella.
3: El 22è Campionat Mundial de Dòmino ha viscut 4 dies de competició a Salou amb la participació de 816 jugadors de 17 països diferents. El torneig celebrat al pavelló de Ponent ha acabat amb domini llatinoamericà, amb Venezuela i Mèxic com a grans protagonistes. El veneçolà Carlos Marquina s'ha proclamat campió individual i també s'ha imposat en la categoria de parelles mixtes, juntament amb Jacqueline Parisi. Per equips, la victòria ha estat per a Mèxic, mentre que la delegació espanyola ha aconseguit la segona i la tercera posició en parelles mixtes. El president de la Federació Internacional de Dòmino, Manuel Oquendo, assegura que no hi ha un país rei en el dòmino, malgrat que reconeix que precisament Venezuela és un dels grans protagonistes en campionats del món.
4: No hay país rei como tal, ¿no? Pero porque tenemos campeones de todas partes del mundo, pero si vamos a señalar un país, Venezuela es un país que sobresale mucho y República Dominicana en los campeonatos mundiales.
3: Més enllà de la competició, el Mundial ha tret unes 2.000 persones entre participants i acompanyants que s'han allotjat en establiments hotelers de Salou i han contribuït a dinamitzar l'activitat turística del municipi. El campionat es traslladarà l'any vinent a Abkhàzia.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Qui les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666 424 945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Ràdio Arenys.
11: Bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
13: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya. I demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
11: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
14: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
11: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
14: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
15: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
16: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
11: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
14: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
11: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
14: Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
11: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
10: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
11: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
11: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
13: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
17: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
11: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
19: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat, i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
18: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
11: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
14: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
11: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és la ministra portaveu.
21: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
20: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
11: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
23: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
22: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
24: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
22: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
25: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven reclamen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
15: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
0: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
25: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
11: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
2: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
4: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
1: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
11: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
14: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
11: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes els dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
6: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
5: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
3: Notícies en xarxa.
11: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
17: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
26: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
17: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
11: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
7: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
8: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
9: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
10: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
12: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i, sobretot, amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
10: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
9: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
7: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
13: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
7: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
9: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
16: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
27: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però, a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
16: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
9: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
15: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
9: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
7: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
9: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
18: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
19: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
18: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador i diverses activitats.

0: El millor equip d'Europa.
1: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
0: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
2: A la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
0: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 2:15 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
4: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir al nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar, i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
3: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
0: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Medi...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: Nou Confort. La...

0: Pisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya. I demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
2: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments del president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
5: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
2: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
5: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
5: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
5: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats pro memòria democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
2: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
8: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol en un curs on estan invictes en totes les competicions.
2: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
10: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
2: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
12: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
11: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'agricultura i d'habitatge del Parlament Europeu.
2: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
2: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
14: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
13: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. I els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
15: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
15: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
2: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
17: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
18: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
16: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
2: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
5: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
2: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
20: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
19: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
2: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
10: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
21: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
10: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
5: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
0: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
2: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
3: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
22: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i, sobretot, amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
3: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
5: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
23: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
5: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
2: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICI al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
2: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
4: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
8: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
4: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
2: I repassem altres notícies d'avui. Botigues s'adhereixen a la campanya de bons consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
5: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
2: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
5: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
2: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
5: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, a més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
11: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or they're publicly known figures like celebrities.
9: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
2: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
5: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
6: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
12: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
13: Jugadors que ja coneixen la Lliga, a saber com el Costadino, o el Gillet, sempre fitxant molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
7: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 9:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Agua Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
14: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Agua Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Agua Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada al ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sainz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats. Operació de les llibertats.
4: Comença l'Hora Maresme. Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca, i avui parlem de relacions a parella. Trobar parella sembla que s'ha convertit en tot un repte. Vivim en una època en què tenim més facilitats que mai per conèixer gent, amb aplicacions de cita, xarxes socials i infinites possibilitats de connectar amb altres persones, però paradoxalment establir vincles profunds i duradors sembla cada vegada més complicat. La por al compromís, les expectatives massa altes, les relacions efímeres o la sensació que sempre podem trobar algú millor han transformat la manera com ens relacionem. Així que avui posem el focus en l'amor i en les relacions de parella, en una societat on conèixer algú és més fàcil que mai, però construir una relació estable potser no ho és tant.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. En Marc Tresserres ha sortit pel carrer per comprovar si és senzill o no conèixer gent fora de les aplicacions de cites, és a dir, sense internet. Bona tarda, Marc, què t'han dit?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs bé, mira, ara estaves parlant de tot això, de la dificultat, oi?, d'aconseguir trobar parella o establir vincles més profuns i duradors. I mira, et porto una bona notícia.
0: Quina?
1: Doncs bé, i és que no totes les persones, com a mínim, clar, a veure, això és amb les poques persones amb qui he pogut parlar, però sí és cert que la majoria d'elles no va ser, bé, de fet, la majoria no, cap d'elles va ser per una aplicació de cites. I he agafat gent que ja té passada als 50 anys, direcció als 60, però també gent jove. No sé si et sorprèn aquesta dada.
0: Sí, em sorprèn bastant.
1: Doncs bé, el que farem és escoltar una miqueta aquestes maneres de conèixer que van tenir aquestes persones que hem trobat per això, per a veure si doncs, era senzill per ells o de quina manera, en aquest cas, més ben dit, van aconseguir conèixer a la parella amb la que estan ara. Comencem escoltant la primera persona.
2: Doncs ens vam conèixer quan érem joves a la discoteca Project. Però no, el típic abans que eren amics, els Hostal Ric, i bueno, ens coneixíem, però no va passar res. Cadascú es va fer la seva vida, ens vam casar i ja està. I al cap de 25 anys...
3: Ens vam retrobar en el Revolution. I mira, va sortir una mica un amor. I ara estem, durant 16 anys, estem junts.
2: Ja fa doncs uns 16 anys que estem junts i molt contents. Gràcies.
1: Doncs aquesta és la valoració que ens han fet, justament supercompenetrats, eh? Una història que va sorgir de primeres en un lloc simplement de coneixença i altra vegada les discoteques pel mig, que evidentment, Gemma, és una zona on sempre pots conèixer gent nova.
0: Totalment, sí, no, les discoteques són un clàssic, eh? Tot i existir avui dia altres mitjans, podríem dir que continuen sent una manera per connectar amb altres.
1: Totalment, mira, n'escoltem una altra.
4: Doncs amb la meva parella ens vam conèixer principalment per una mica en comú. Ell va conèixer la meva parella a la universitat i anys més tard, quan va canviar d'universitat i va conèixer a mi, doncs sempre ens deia que ell creia que ens podíem avenir molt bé. I tenia raó, ens va presentar, vam començar a parar per l'Instagram, vam quedar un dia i des d'aleshores que no ens hem separat, d'això ja han passat 7 anys. I l'any que ve, doncs, ens casem i, òbviament, qui ens casarà? Doncs aquest amic, que podríem dir doncs, que s'ha convertit en una peça essencial per nosaltres.
1: Doncs imagina't, ara, aquesta història, no sé si tu també tens amigues o amics que han fet una mica de celestinos, que aquí també hi entra això,
0: sí.
1: De juntar grups en grups.
0: Jo mateixa em vaig presentar a una amiga de la universitat, s'ha casat fa ara 2 setmanes, i amb el noi amb el que es va casar el va conèixer gràcies a mi.
1: Ah, sí? També?
0: Sí.
1: Hosti, les coincidències... Però tu perquè havies estudiat amb aquest noi
0: perquè
1: o eres amic seu de fa temps?
0: Perquè jo sortia amb un amic d'ell.
1: Bueno, això passa molt, també.
0: Sí. I ella, doncs, des de la universitat, potser et parlo que fa com 10 anys o així que estan
1: clar.
0: Junts.
1: Sí, perquè ens queda una mica lluny, ja l'etapa universitària, Gemma.
0: Ja ens queda lluny, sí.
1: Doncs va, n'escoltem una altra, a veure com es van conèixer aquesta parella. Som-hi.
5: Doncs un dia anava per Malgrat de Mar a treballar als inflables d'allà a la platja i me la vaig trobar, vaig decidir parar el cotxe, trucar-la, just el dia abans havia aconseguit el seu número de telèfon i vaig dir, espera't. I ens vam trobar, vam parlar i a partir d'aquí doncs, vam anar coneixent-nos.
1: Una mica tímid aquest noi, però vaja, molt atrevit també d'aturar el cotxe perquè havien parlat, aquí sí, Gemma, hi ha xarxes socials pel mig, ell, entenc, suposo que va ser per Instagram, suposo, que va aconseguir el seu número i quina casualitat que se la troba justament allà, en el poble, i també s'ha de ser valent, per no haver-hi parlat mai cara a cara i parar-te allà per dir-li, ei, estic aquí, què tal? Tenir aquella primera conversa que, a més, no va ser pactada, sinó que va ser perquè la va veure, bàsicament.
0: Prou valent, eh? Sí.
1: Doncs va, n'escoltem un altre, i l'últim.
6: Vaig conèixer la meva dona un dia que vaig anar a comprar pinxo pel meu gos. Ella treballa en una clínica veterinària a sota de on viuen els meus pares, que aleshores encara vivia amb ells, i d'aquesta manera ens vam...
0: Es van conèixer, no? Es van conèixer i entenem que fins a dia d'avui que són feliços, sí. No? Perquè tot són històries bones.
1: De fet, no... Ah, espera't, l'àudio. És que m'havia marxat per un moment... Mira, acabem-ho d'escoltar.
6: Ella em va fer somriure, vam començar a parlar i després, doncs, de parlar d'aquí, vam començar per les xarxes i vam començar a veure'ns fora de la clínica i fins a dia d'avui.
1: Doncs sí, una altra relació, com tu dius, fins a dia d'avui, que encara es manté tot per anar a comprar el pinso del gos.
0: Déu-n'hi-do, que a vegades de situacions petites i senzilles, les històries tan importants que es creen, Marc.
1: És que de vegades és... Bueno, crec que això, no sé si ho havíem arribat a parlar amb alguns companys de l'Ona Maresma, però de no buscar-ho, no? De si sorgeix, doncs, clar, és molt fàcil dir-ho, però hi ha molta gent que diu, ostres, és que no trobo ningú amb qui connectar, ho provo amb les aplicacions de cites, no? Que suposo que en parlarem força avui al programa, i mira, de vegades és que literalment és això, no forçar-ho, i mira, tu trobes de cop i volta, això també és tenir sort, però ja està, que també és molt maco així, de fet.
0: Totalment. Marc, aquestes són les persones que havíem d'escoltar, eh?
1: Sí, correcte.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies i fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: Vinga, som-hi, seguim avançant. Al segle XXI existeixen aplicacions per lligar, tothom en coneix, però l'Albert, des de Ràdio Palafolls, ens porta algunes que potser van una mica més enllà de trobar parella. Quines són aquestes aplicacions, Albert?
7: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Ens pregunten si és fàcil lligar al segle XXI. Doncs, miri, tenim més eines que mai. Qui més qui menys, tothom coneix les aplicacions tipus Tinder, Bumble, Hinge, Grindr, i qui digui que no, potser ens està enganyant, eh? Això sí, també estem més cansats que mai de fer swipe. Diem swipe a aquesta cosa de lliscar cap a la dreta i a l'esquerra en funció del que et sembli l'oferta. El mecanisme d'aquestes aplicacions bàsicament és això, eh? Llisca cap a un costat o cap a l'altre, si t'agrada o no. Però què passa si no et ve de gust ser un mes al catàleg? Què passa si el que tu busques és una cosa molt més concreta, que vulguis remenar només a un tipus de població molt i molt concret? Perquè sí, existeixen aplicacions d'aquest tipus, i avui us porto el rànquing de les apps de lligar més peculiars d'internet. I si alguna us interessa, podeu prendre nota. Comencem. Per començar, una aplicació per la gent del camp, que es diu Farmers Only. Està pensada per pagesos, ramaders i qualsevol persona que tingui o somiï en tenir una vida rural. El seu eslògan en anglès vindria a dir que la gent de ciutat no ho entén. Aquí no hi ha brunch ni cafè d'especialitat. Aquí ho guardeu els patins elèctrics, que aquí són més de tractors. Aquesta aplicació va del món rural i així que gent de ciutat i pobles grandets, mitjans grans, aquí no tindríeu cap oportunitat. Circulin, perquè aquí no hi serà. Una altra aplicació que directament canvia l'enfocament. Aquesta es diu Hater. Aquí no lligues per allò que t'agrada, sinó per allò que odies. Tu marques les coses que no suportes. La gent que mastega amb la boca oberta, per exemple. Els qui no responen als WhatsApps. La gent que surt de les rotondes pel carril interior. I ja l'aplicació et busca algú que odia el mateix. La idea és brillant, la complicitat és, de vegades, queixar-se junts i una parella basada en un odi compartit. Bueno, és romàntic a la seva manera. La segona aplicació també sabreu de què va només amb el nom, perquè es diu Tindog. El concepte és senzill. El perfil no és teu, és el del teu gos. Tu ets l'acompanyant. El protagonista és el gos, amb la seva foto, el seu nom i la seva personalitat. I tu apareixes com de fons, com el mànager d'un artista famós. La lògica té sentit. Si els gossos s'ensumen a la plaça i els propietaris acaben xerrant, i honestament, quina excusa millor per iniciar una conversa que el teu gos és molt maco, eh? El pitjor que pot passar és que li diguin que sí al gos i que a tu ni et mirin. Per aquesta aplicació canviarem fins i tot de música. Aquesta aplicació va pels friquis de la ciència-ficció. Aquesta es diu Trek Passions, l'aplicació per fans de Star Trek. Senyores i senyors, no sé si sou conscients de la magnitud, existeix una aplicació per lligar entre fanàtics de la sèrie Star Trek. No sé si ho veieu vosaltres, Spock, la nau Enterprise, diplomàcia intergalàctica, etc. Només un avís. Aquí es pren partit. Si ets de Star Wars, millor que no hi entris, perquè la rivalitat és històrica. I anirem a l'aplicació número 1, la més estranya de totes i que particularment em fa bastant gràcia. És una aplicació per persones que volen acariciar barbes. Es diu Blisterl, no sé si ho pronuncio bé. Blisterl. Sí, heu sentit bé. Hi ha dos tipus de perfil, els que tenen barba i les persones que volen una barba per acariciar. I res més. Imagineu la presentació. Hola, sóc l'Anna, m'agrada el cinema, viatjar i la teva mandíbula. Una aplicació on el criteri de selecció no és el cor ni el cervell, sinó la densitat capilar. I ara la pregunta del programa. Amb tot això, és més fàcil lligar al segle XXI? Doncs mireu, potser sí, tenim més opcions que mai, fins i tot pels gustos més insòlids, eh? No hi ha una paradoxa. Com més opcions, tenim més dubtem. Potser aquestes aplicacions tan de nínxol funcionen, no et donen mil perfils, et donen els que comparteixen la teva obsessió. Sigui quina sigui, te la donen. Al capdavall, lligar no és trobar algú perfecte, és trobar algú que no et miri malament quan dius que t'agraden les barbes, els gossos o Star Trek, per exemple. Moltes gràcies i molt bona sort a tothom amb el Swipe.

0: Vinga, som-hi, seguim avançant. Parlem d'amor, de relacions de parella, de lligar per internet. A continuació, en Martí Capçada ens ha preparat una secció a moda de tertúlia. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ho hem anat parlant en llarg de l'inici del programa i és que mai havíem tingut tantes maneres de conèixer gent. Aplicacions, xarxes, activitats... I, en canvi, dona la sensació que cada vegada sentim més la mateixa frase, que és que avui en dia és dificilíssim trobar parella. És perquè som més exigents, perquè tenim massa opcions, ens fa por, potser, el compromís. Ho debatem avui aquí amb els nostres tertulians, així que bona tarda a tots. Qui tenim per aquí?
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: Què tal, Marc?
3: Bona tarda.
1: I la Laura també, tenim el Marc i la Laura. I la Gemma, que també és un tema que ens donarà el seu punt de vista.
0: I tant.
1: Nois, una mica lligant-ho amb aquesta introducció, començarem, va, pel Marc, que ha sigut el primer en saludar.
2: Ai.
1: Diries que és realment més difícil trobar parella avui en dia que fa, per exemple, 30, 40 o 50 anys? O és només una sensació de la nostra societat?
2: Mira, jo penso dues coses. La primera, que tenim molts inputs, al igual que amb tot, no? Una societat consumista, fins i tot crec que som consumistes, malament per dir-ho, però jo ho veig una mica així, no tothom, evidentment, amb el tema de també buscar parelles. Hi ha tanta, entre cometes, oferta, en el sentit de poder conèixer gent per xarxes, veure gent que ni tan sols viu a prop teu, però la trobes i és tan fàcil poder-hi contactar, o també a través de cites, que és això, sembla com la llei de l'oferta i la demanda. I, evidentment, jo crec que el que passa és això, que tothom, doncs bé, té molt per triar i per decidir. I després el que passa és que, bé, jo crec que bàsicament la gent diu, val, estic bé amb algú, però ja a la mínima que passa alguna cosa, que no t'hi entens, torno a dir, no tothom, però hi ha gent que, bé, doncs és igual, ja parlo amb algú altre per distreure'm, per passar el meu dia a dia, per tenir converses altre cop noves, i conec gent així. Llavors això em sembla bastant, bastant trist. I després m'havies dit si fa 30 o 40 anys era més fàcil, m'havies dit?
1: Sí, també? Correcte.
2: Respondré ràpid, perquè si no els companys... Jo crec que no, realment. El que passa que la part negativa d'abans és que estaves, entre cometes, obligat a fer casaments ja obligats per la teva família, o simplement ja quan et casaves estava tan mal vist, sobretot com a dona, haver-te de separar d'aquella persona, que al final era impossible. Llavors, clar que no podies conèixer altra gent, però segur, seguríssim, que si la societat hagués sigut diferent i més lliure per tothom i menys de jutjar, segur que dècades enrere també la gent hagués canviat molt més de parella, i tant.
1: Carai, Marc, crec que molta gent de la que ens estigui escoltant s'haurà sentit identificada amb aquesta reflexió i amb aquest pensament. Donem pas ara a la Laura Espanyol perquè, bueno, ens ho dirà ella, no vull ser intrusiu, però independentment de la seva opinió, està en una situació que va una mica en contra d'aquesta introducció que hem fet, no, Laura?
3: Sí, bueno, jo porto 10 anys amb la meva parella. Però sí que és veritat que estic bastant d'acord amb en Marc, que la sensació és de consumisme, immediatesa, de sempre, per molt que estiguis en parella, sembla que hi haurà alguna cosa millor i de sempre buscar com alguna cosa millor que, no sé, en Marc ho ha resumit molt bé, jo crec que m'estic fent un lliu realment, però sí que es veu que tenim aquesta... interioritzat que les coses no es poden arreglar, que en qualsevol cosa, per molt petita que sigui, hi ha canviar de parella, i realment una parella és una construcció dia a dia i tu vas parlant i vas treballant-ho i vas cuidant aquell vincle, perquè realment si no es cuida no el perds, que sento que és el que hem perdut una mica com a societat, de cuidar els vincles, ja no només parelles, sinó amistat, però bueno, avui ens centrem en parelles. No?
2: Estic tan a favor del que estàs dient, Laura, i me n'alegro molt que la teva relació sigui de 10 anys, perquè això significa que aquí hi ha molt de treball pel mig i segur que ja han tingut les seves situacions, més bones o menys, però ja seguiu.
3: Sí, realment.
1: La veritat és que aquesta situació de la Laura, com tu bé has dit, Marc, vull dir, sorprenentment ens pot semblar, doncs, poc comuna, quan fa uns anys, precisament, era tot el contrari, perquè moltes parelles sí que eren per tota la vida. Creieu, companys, que això també pot ser perquè busquem una parella o bé busquem la parella perfecta? O també us formulo una altra pregunta annexa amb aquesta. Creieu que no tenir-ne és un fracàs o una opció tan vàlida com qualsevol altra? Comencem per tu, Marc.
2: Aquesta última pregunta, jo crec que no és un fracàs, però jo sí que considero que hi ha gent que ho pensa, perquè ens posem com sempre el tema dels tempos de tenir parella, perquè ja som, entre cometes, grans. És curiós perquè, per exemple, 30 anys, que són els que faré jo l'any que ve, dius, ui, ja hauries de tenir parella, o pensar amb els fills, no sé què, però si jo morís, ui, amor molt jove. Bé, clar, és que sóc jove. Llavors, amb el tema de parella, igual, jo crec que els tempos els ha de marcar cadascú en funció del que conegui. I evidentment, segur que tots coneixem gent que ha estat amb altres persones, però als 50 torna a tenir una parella. I aquella potser és amb la qui, per lo que sigui, doncs va bé i acaba, no? Llavors, jo crec que no és cap fracàs, i cadascú té els seus tempos i la sort de conèixer gent amb qui t'hi entenguis i qui no. I l'altra pregunta, Martí, no sé quina era, perdona.
1: Bé, no, una mica preguntava si creieu que potser aquesta desavinença en tenir una parella per tota la vida és perquè busquem la perfecció absoluta en aquella persona.
2: Sí, jo crec que sí, i va lligat, i ho diré molt ràpid, al que he comentat abans d'aquest, entre cometes, consumisme de sempre hi ha, com ha dit la Laura també, alguna cosa millor que t'estàs perdent. Per tant, sí, jo sé de gent que li passa això, i aquí crec que és on hi ha el problema, perquè després es lluita poc. No tothom, com la Laura, per exemple, o altres persones, però que es lluita poc.
1: Estic d'acord, jo amb el que dius, Marc. No sé si tu, Laura, tens una opinió, ho comparteixes també amb el que diu el Marc?
3: Sí, totalment, comparteixo el que ha dit en Marc.
1: Bé, jo recomano, ara això va una mica fora de guió, però recomano un llibre de Sigmund Bauman que es diu Amor Líquido, que precisament va de tots aquests temes, de les múltiples opcions, del ventall d'opcions que tenim avui en dia, i que precisament el fet d'intentar buscar aquesta perfecció i el tenir aquest ventall ens fa no acabar de trobar alguns, la Laura no és el cas i esperem que sigui per tota la vida, aquesta opció definitiva. I és que us diria que potser no és més difícil, sinó que deixem-ho amb què és diferent. Però amb aplicacions o sense, està clar que les ganes de compartir la vida amb algú continuen sent les de sempre. Així que gràcies, companys, per la mini tertúlia i també a tots els oients per escoltar-nos.
2: Gràcies, Martí.
3: Merci.
0: Gràcies, Martí. I avui també parlem amb en Pau Bartrolí, creador de Cites Ràpides, en una època, com tots sabem, marcada per les aplicacions de cites, les xarxes socials i les noves maneres de relacionar-nos. Reflexionem sobre com ha canviat la manera de conèixer gent i establir vincles sentimentals. També parlem de les dificultats que poden sorgir a l'hora de trobar parella, del paper que juga la tecnologia.

0: El tema, nosaltres som un grup d'amics que ens vam adonar que conèixer parella actualment doncs no és fàcil, i arran d'això vam crear aquesta web, que és citaràpides.cat, que el que fem és organitzar trobades precisament per això, amb la voluntat de conèixer noves amistats i de conèixer gent que també està soltera, que està oberta a l'amor, està oberta també a tenir amistats i, per tant, doncs, afavorir que hi hagi aquests contactes i aquestes sinergies.
1: Ara sí, de cara a barraca, et llenço la pregunta. Pau, és més difícil trobar parella avui en dia?
0: Jo et diria que sí, depenent amb què ho estem comparant, no? Més difícil que quan, no? Depèn. Però sí que és cert que en els temps en els que vivim ara estem moltes hores doncs a la feina o treballant al darrere d'una pantalla, i això fa que hi hagi menys possibilitats d'interactuar doncs de la manera més natural del món, que és cara a cara, no? Potser fa anys enrere doncs era més habitual doncs quedar amb els amics al carrer, o hi havia tot qualsevol tipus d'acte social era fora de casa, o sigui, era molt difícil que tu poguessis parlar amb els teus amics si no els veies en directe, no? A partir de que van aparèixer els mòbils i no diem ja d'internet, els whatsapps, doncs tot això ha canviat moltíssim. Per tant, sí, pot ser que ara darrere d'aquestes noves apps o aquestes noves formes d'interactuar ens pot semblar que estem més connectats que mai, però en veritat tinc la sensació que estem una mica més desconnectats que mai, no? Perquè la... sempre ho hem comentat des del citaràpides.cat que la millor manera de connectar amb algú altre és en persona i és cara a cara. Per això és difícil actualment.
1: Una cosa curiosa és que, bé, ho comentàvem una mica, no? El fet d'aquesta vergonya, no? Del cara a cara, però al final el jovent d'avui en dia doncs és inevitable que, degut a les xarxes socials, doncs les utilitzi amb més freqüència, i a partir d'aquí doncs trobin parella per les xarxes socials, no? Al final parlem una mica de perdre aquesta vergonya, no? De deixar de banda les xarxes socials i començar doncs a parlar cara a cara una mica, que és el que proposeu vosaltres des de Cites Ràpides.
0: Sens dubte. Al final, jo crec que el que és molt fàcil a les xarxes socials és obrir un perfil. Això és molt fàcil. I marcar sí, no, sí, no, sí, no, això és molt fàcil. Establir una conversa, tenir una primera cita presencial i connectar, tot això ja és una altra història. Per tant, i aquí, en aquest cas sí que és molt més difícil, no? Per això et dic que al final... vergonya, o sigui, els cinc minuts primers de tenir una cita, tothom del món té una mica de vergonya, però és que tothom, vull dir, i això s'ha sigut durant tota la vida. Clar, refugiar-te darrere d'un... o apalancar-te més del compte darrere d'una xarxa social, clar, com més tardes a ensenyar qui ets, més tardes també a connectar. I al final també una de les situacions més violentes, que hem comentat més d'una vegada amb els amics, és si tu xateges moltes hores o molts dies amb una persona que encara no t'has vist mai, no li has sentit la veu, com més temps passa fins que arribi el dia, més nerviós estàs aquell dia que la veus. En canvi, quedar més aviat, més desenfadat, poden ser una manera, les xarxes, de fer una primera connexió ràpida, però després el partit on es juga és cara a cara. I això és doncs una mica el que afavoreix el Cites Ràpides directament, no? És a dir, doncs s'ho de jugar però al camp de futbol en persona, no? En directe, i d'això tracta.
1: Pau, per acabar, m'agradaria proposar-te res, una situació, a veure com tu respondries. Imagina't que se t'apropa un dia doncs una persona tímida, sobretot tímida al parlar cara a cara, que normalment quan ha de parlar amb gent doncs utilitza les xarxes socials o el WhatsApp, no? Què li diries tu, o quines recomanacions li donaries doncs perquè s'atrevís més a parlar doncs amb persones cara a cara una mica, doncs, o presentar-se fins i tot a un Cites Ràpides?
0: Que no tinguis por, no tinguis por, perquè si no ensenyes qui ets, és impossible que els agradi qui ets, saps? Llavors no es tracta ni de fer un personatge, ni de fer veure que ets com el de les pel·lícules o que t'agradaria ser un altre. Ets qui ets, ets especial per això, ets únic per això, i es tracta de mostrar-ho i deixar-ho anar. I quan fas aquest petit canvi de xip, doncs és quan la màgia es dona, quan la gent del teu voltant et veu et veu segur, et veu brillar, et veu al teu lloc, et veu que ets com ets, ho respecta, i a partir d'aquí ja pots arribar.

0: i de tota la resta.
1: Molt bé, Pau, doncs res, moltíssimes gràcies i des d'aquí animem a tothom que és tímid o que no s'atreveix, doncs que s'animi a o al Cites Ràpides o simplement a quedar amb la persona que estima o que simplement vol ser amic d'ella o ell i que tiri endavant.
0: Això mateix, obrim el cor i amb el cor obert arriba la màgia.
1: Perfecte, Pau, doncs res, gràcies, eh?
0: A vosaltres, a veure.
2: I arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica torna a estar dominada bàsicament pel temps estable i per l'ambient força assolellat. Si bé tindrem alguns núvols, seran núvols baixos, poc importants, que no deixaran precipitacions. Amb vents que ho faran febles també, de mar cap a terra i situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures continuen molt suaus després de la refrescada de la setmana passada. Les temperatures s'han anat recuperant i tornem a tenir un ambient molt, molt suau per l'època de l'any. De cara a demà tot ha de continuar més o menys igual, amb alguns núvols més, també s'hi afegiran núvols alts i alguns núvols mitjans. Tot plegat farà que hi hagi un cert ressol, però en qualsevol cas doncs no esperem precipitacions. I les temperatures de cara a demà tampoc han d'experimentar canvis importants.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Molt bé, seguim avançant. A aquesta hora, com sempre, el que fem és el repàs a les xarxes socials. Avui amb en Dani Grau, des de Canet. Dani, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Destaquem primer alguna cosa important a conèixer avui que passi al Maresme.
5: Doncs després d'aquest pont, recordar que el calamarenys doncs, d'Arenys de Mar està actiu del 9 d'octubre fins al 8 de novembre. Fa 31 anys que es fa aquesta cita gastronòmica. El creador en va ser el meu amic, el regidor Benet Maimí, de Promoció Econòmica d'Arenys de Mar, l'any 1995. I va buscar un producte bo i més o menys no barat, però sí assequible a les butxaques per fer aquestes jornades gastronòmiques que s'han consolidat i que són una cita anual a l'Arenys de Mar ineludible, podríem dir. La majoria de restaurants, o per no dir tots, doncs tenen un menú especial durant un mes en relació a plats on el calamar és el protagonista.
2: Molt bé. I al món, què passa?
5: Doncs mira, sortia de casa i la veritat és que no he mirat perquè m'he quedat impactat. Sortia de casa cap a la ràdio i m'he quedat esparverat, m'ha semblat positiu. Els testimonis de Jehovà han decidit que a partir d'ara poden rebre sang. Aquest és un pas històric, aquesta decisió ha creat polèmica dins aquesta comunitat perquè molts creients testimonis de Jehovà han mort per negar-se a rebre sang perquè ho tenien prohibit per un precepte d'aquesta religió. Ara, doncs, a partir d'ara poden rebre sang, cosa que...
2: Bueno, un abans i un després, eh?
5: M'he quedat esparverat i per positiu, eh? Vull dir,
2: No, millor, una bona notícia.
5: És una història... És una no sé si congregació, grup, no sé com catalogar-lo, amb tots els respectes per tothom, però com que és un tema mundial, evidentment, doncs, és per...
2: Per fer-se ressò. Posar-ho
5: majúscules,
2: clar.
5: Evidentment.
2: I el tema curiós, Dani?
5: Doncs prop d'un milió de persones han batut el rècord de Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella, Vella de Vell, de, diguéssim, de jubilat, amb baixa, a la Ràpita, a Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi de la Ràpita, que també tenen bon peix i bon menjar.
2: Perfecte. Molt bé. Dani, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
5: T'agrada el peix o ets més de carn?
2: Molt bé, una pregunta fàcil, ràpida i que podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Dani, gràcies, fins ara.
5: Adeu, adeu.
2: I un dimarts més viatgem en el temps cap a l'any de la Picó. Anem a l'any 1959 i ho fem, com sempre, amb Ràdio Arenys i l'Oriol Leo.
6: Doncs sí, Gemma, bona tarda. Mira, avui fem un repàs a aquesta data, ho deies molt bé, l'any 1959, i això ho farem gràcies als companys Montse Comí i Jaume Casanovas, que ja els tenim a punt. Molt bona tarda.
7: Què tal, Oriol i companyia? Bon dia. Bon dia també a tota la comarca del Maresme, que avui ens està sentint.
8: Molt bones, Oriol, i l'equip que ens acompanya.
7: Voleu saber què va passar, o algunes de les coses que van passar al 1959? Doncs escolteu l'any de la Picó. El 15 de febrer de 1959, Televisió Espanyola feia des de Barcelona una primera missió de prova, el partit entre el Barça i el Real Madrid. Uns mesos després, el 14 de juliol, s'inauguraven oficialment els estudis de Miramar a Montjuïc, amb el programa Balcón del Mediterráneo.
8: Aquells estudis, instal·lats a l'antic palauet de Miramar, es convertirien en el segon gran centre de producció de Televisió Espanyola després de Madrid. La primera emissió va començar amb la veu del locutor José Luis Barcelona, que saludava els espectadors amb un «Buenas tardes desde el balcón del Mediterráneo» i incluïa música, danses i diversos actes de la ciutat.
7: Miramar va ser molt més que uns estudis de televisió. Barcelona es convertia en un important centre de producció de televisió espanyola i poc després tindria també un paper fonamental en les connexions internacionals amb la xarxa d'Eurovisió. Però aquesta història la deixarem pels propers anys. Doe, a deer, a
8: female deer. El 1959 s'estrenava a Broadway The Sound of Music, Somriures i llàgrimes, amb música de Richard Rodgers i lletres d'Oscar Hammerstein, segon. La Maria que interpretava Mary Martin no era un personatge inventat. Havia existit de debò i era Maria Augusta von Trapp, una jove postulant que havia entrat a un convent austríac i que va acabar fent de professora dels fills del capità Georg von Trapp.
7: Però la història real té alguna diferència amb la que ens van explicar a la pel·lícula. Maria es va casar amb Georg el 1927 i va acabar formant part d'una família nombrosa. Els fills van cantar junts i amb el temps els von Trapp es van convertir en un grup musical conegut internacionalment. Quan Alemanya va annexionar Àustria el 1938, la família va marxar del país i finalment es va establir als Estats Units.
8: I sí, van fugir dels nazis, però no ho van fer escapant secretament a peu per les muntanyes cap a Suïssa, com veiem al cinema. Aquesta és una de les llicències de la ficció. La història real, dels von Trapp, també va ser extraordinària, però Broadway i Hollywood la van convertir en aquella història que tots coneixem.
7: El 1959, Barcelona va viure una d'aquelles nits que queden a la història del Liceu. El 17 de maig, Maria Callas actuava per primera i també única vegada al Gran Teatre del Liceu. No hi representava una òpera sencera, sinó que hi oferia un recital, acompanyada per l'Orquestra Simfònica del Liceu i dirigida per Nicolà Rechino.
8: El programa reunia fragments d'òperes com Don Carlo, Mefistòfeles, El barber de Sevilla, La Bohème, Tosca i Il Pirata. Callas estava en el punt més alt de la seva fama internacional i aquella actuació va provocar una expectació extraordinària. El públic barceloní la va aclamar i la premsa de l'època va parlar d'un gran esdeveniment operístic.
7: Però hi ha una dada que fa que aquesta visita encara sigui més especial. Tot i la seva enorme relació amb el món de l'òpera i amb Barcelona, Maria Callas no va tornar a actuar mai més al Liceu. Aquella nit de 1959 va ser, per tant, la seva única actuació al Gran Teatre Barceloní.
8: I el 1959, Ian Fleming publicava Goldfinger, la setena novel·la de James Bond, amb Auric Goldfinger com a enemic de 007. Va aparèixer el 23 de març i va ser un èxit de vendes gairebé immediat.
7: Doncs mira, nosaltres direm adeu escoltant la banda sonora de Goldfinger, amb Shirley Bassey, tot i que no és de 1959, però mira, ens permetem la llicència. Adeu-siau i tornarem la setmana que ve.

0: Doncs ja veus, Gemma, hem repassat un altre any, en aquest cas, el 1959. Jo em quedo amb tot el que han explicat amb la família Trapp, aquesta de Somrises i Làgrimes, que, mira, m'ha agradat això que han explicat.
1: Molt bé, Oriol, com sempre, una secció fantàstica. Gràcies per la feina feta fins ara.
0: Moltes gràcies.

0: Avui us portem un nou episodi de llibres a l'Hora Maresma. Com cada setmana, la Mar Arenaza ens acompanya per descobrir noves lectures i reflexionar sobre els temes que ens proposen. Avui ens posem una mica romàntics amb l'Art d'estimar, un llibre que ens convida a reflexionar sobre l'amor, les relacions de parella i la manera com ens vinculem amb els altres.
1: Bé, doncs tornem a parlar de llibres cada dimarts, com sempre, amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
2: Bé, gràcies.
1: Bé, va, introduïm el tema d'avui, un tema... Sempre parlo de temes delicats. Cada dimarts toquen temes delicats.
2: Per què?
1: I avui és un tema... Bueno, si és difícil trobar parella avui en dia i per parlar d'aquest tema, que és molt interessant, doncs ens portes un llibre. Quin llibre?
2: Bueno, és un llibre de tota la vida. L'art d'estimar d'Erik Fromm, que ara tothom dirà, anda, sí, clar, tal... Però trobo que és un llibre que, sí, tothom l'ha mirat, l'ha fullejat, l'ha llegit i tal, però que s'hi ha de tornar cada X temps, crec jo, no? Vull dir, perquè sempre hi ha coses que se t'escapen o coses que has après pel camí i dius, anda, pues, és veritat.
1: És un llibre curtet, pel que veig, o sigui, és fàcil de llegir, en aquest cas.
2: Sí, és fàcil de llegir, ell era psicòleg, sociòleg, que, bueno, i tot, és un llibre molt interessant sobre...
1: Tot el que acaba en òleg.
2: Òleg. Sí, arqueòleg segur que
1: bueno,
2: també.
1: No. Arqueòleg de l'amor, no?
2: De l'amor, sí.
1: Que bé que ha quedat això.
2: Sí, sí.
1: I veig que tens una pàgina amb un punt
2: marcat.
1: Ah,
2: sí, és que l'he obert així de casualitat, allò en plan, a veure què posa. I diu, estimar algú és l'actualització i la concentració de la capacitat d'estimar. O sigui, és com un perfum, no? És allò concentrar-ho tot en allà i... I continua. L'afirmació bàsica continguda en l'amor està dirigida cap a la persona estimada com una encarnació de les qualitats essencialment humanes.
1: Carai.
2: Sí, és, no? És sèrio.
1: Veig que el llibre és curt, però té paraules que poder no són fàcils per tothom, perquè són, al final ell era, com has dit, no? Sociòleg, psicòleg, utilitzen paraules doncs, més tècniques.
2: Sí, però és un llibre en si bastant pràctic, no? Perquè a vegades l'amor tot és, és com tan abstracte, no? Què vol dir això, no? O què necessitem, o què busquem en una parella, o per què ens costa trobar parella, no? Uh-huh. Tenim amor, volem amor, donem amor?
1: Exacte, sí, sí.
2: Nosaltres a vegades jo crec que ens fem una miqueta del lío, també, no? Mm.
1: De fet, volia entrar-hi, a la pregunta, fora del llibre. No sé què en penses tu, de si és més fàcil o més difícil avui en dia, doncs, trobar l'amor. Jo ho tinc claríssim,
2: Jo crec que no crec que sigui més fàcil o més difícil que sempre.
1: O sigui,
2: que
1: equilibres la balança, pel
2: que veig.
1: Jo
2: crec que sí. Jo crec que sí, perquè també tenim molts més mitjans per conèixer les persones.
1: Aquí és el que anava a dir jo, no? Que per culpa dels mitjans jo crec que és més difícil trobar parella, perquè no és el mateix parlar per xarxes o per WhatsApp que no pas parlar en persona o veure la persona. Parlo des de la meva experiència pròpia.
2: No.
1: La parella que he tingut ha sigut per contacte visual i físic, vull dir que...
2: És que això hauria de ser com el més, no? Però clar, hi ha tantes possibilitats i...
1: Per això és més difícil, crec jo, no?
2: No ho sé, suposo que té les seves contrapartides, no? Perquè abans que només podies conèixer la gent del poble del costat o de que fossin parents d'algú que tu coneixes, saps? Jo també, allò era un altre extrem, no?
1: Bé, abans la gent sortia més en el sentit de quedar... amb més gent, no?
2: Sí.
1: Per jugar o per fer el que sigui,
2: I ara poder, doncs... per passar el dia fora de casa, de vegades,
1: O ara, cada poder, ara, doncs, la gent té el seu món, no?
2: Sí, és que hi ha les dues idees, no? Que tenim moltes capacitats, però ara mateix estem més aïllats.
1: Sí, correcte.
2: I vivim més de fantasies.
1: Sí, exacte.
2: Que és tot el contrari que diu aquest llibre, precisament, no? De no recórrer a les fantasies ni a les idealitzacions, no? Sinó connectar tu amb el teu amor i poder donar i rebre amor d'una altra persona, perquè també a vegades costa rebre,
1: I donar.
2: I donar.
1: O sigui, ha de ser les dues parts, jo crec que és l'important. Al final, doncs, aquest llibre... sobretot va bé per reflexionar sobre el tema de l'amor. Entenc que amor no només amor de parella, sinó també familiar o amor d'amic.
2: Clar.
1: No? Que poc se'n parla d'aquests amors.
2: Clar.
1: Fins i tot l'amor propi.
2: Sí, clar. Perquè és un sentiment molt profund, també, no? De connexió amb la vida en si, no? I amb l'alegria I sempre estem tan preocupats i tan traumats, no? Que sí. A vegades costa molt de trobar aquest lloc.
1: Mira, abans de que se'ns acabi el temps, que queda res, un minut i mig, et vull fer una pregunta abans de qui li recomanaries el llibre, que sí. Per tu, quin amor és més important? A l'amor familiar, a l'amor en parella, l'amor d'amics, l'amor personal...
2: És amor.
1: Vale, l'amor.
2: L'amor.
1: Vale.
2: L'amor. Llavors hi ha diferents... Però és l'amor. Si no tens amor, ja no.
1: Perfecte.
2: Amor.
1: Ara sí, a qui li recomanaries aquest llibre?
2: Pues a qualsevol persona que vulgui saber què és l'amor.
1: Vale. Perfecte. Val? Així de fàcil.
2: Sí, tal qual. Perquè què? És molt més complexa del que sembla, eh? Mm. No és... No.
1: Saber què és o com funciona, o... Com trobar? Perquè és diferent.
2: Què és? Perquè si saps el que és, el pots trobar i el pots donar.
1: Ja està, acabem així, Mar. Espectacular. Res, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Esperem que la gent doncs, trobi l'amor i sigui feliç i tot allò que comporta. Ens veiem la setmana que ve, Mar.
2: Val.
0: Vinga, arribem a la part final del programa. Els tastets de llengua d'avui els dedicarem als colors, en concret als colors de la tardor. Ens ho explica la Gemma Martínez, del CNL Maresme.
3: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou tastets de llengua amb la nostra Gemma, en aquest cas la Gemma Martínez, d'aquí del Centre de Normalització Lingüística. El programa d'avui el dedicarem a els colors, i en especial, ja que ens trobem en plena tardor, parlarem dels colors així més típics de la tardor. Us podreu imaginar els que són, ja que són uns clàssics, però no em vull avançar, ja que per això tenim aquí la Gemma, i ella ens n'explicarà curiositats. Així que, bona tarda, Gemma.
4: Bona tarda, Martí.
3: A veure, què ens tens a dir sobre aquests colors? I quins són, per començar?
4: Sí, exacte. Sabeu que sempre intentem fer tastets de llengua contextualitzats en el moment de l'any i avui portem un tastet de llengua que parlarà de l'origen d'alguns colors tardorencs. Són l'ocre, el groc, el marró... Si et sembla, comencem?
3: Comencem. Amb quin comencem, d'aquests?
4: Amb ocre.
3: Amb l'ocre, perfecte.
4: El mot ocre és un mot d'origen grec, que vol dir... groc, que ens ha arribat al català, però a través del llatí. Així mateix, el color groc també és un mot grec que vol dir safrà.
3: Mm.
4: El safrà és groc, eh? L'espècie. I pel que fa al marró, és un mot que ve del francès i que en francès vol dir castanya, que és precisament el color característic d'aquest fruit tan tardorenc.
3: Molt bé, mira, o sigui, una mica amb els colors ja passa, això és com la taronja, que
4: clar.
3: És taronja, la castanya, la marró... Molt bé, a veure, què més tenim?
4: Si seguim amb el fil del marró i la castanya, volem fer-vos notar que, evidentment, per referir-nos a la tonalitat d'aquest color que prenen els cabells, parlem de color castany, eh? No diem que té els cabells marrons, sinó que és castany o té els cabells castanys. Evidentment, fent referència al color marró del fruit tardorenc.
3: Cert, cert, cert. Mm?
4: I d'aquí mateix també ve la paraula castanyada, que és la festivitat que celebrem a Catalunya per Tots Sants, la festa popular que s'esdevé per Tots Sants. I finalment, per tancar una miqueta aquest tastet de tardor, parlarem dels bolets. Joan Coromines, que és el gran referent de l'etimologia catalana, sobre els bolets va puntualitzar: és un fet ben conegut que, d'entre tots els països europeus, Catalunya és la nació on, junt amb altres zones occitanes del sud, es fa, de molt, el més gran consum culinari de bolets, que tant a la major part d'Espanya com en altres països són mirats amb desconfiança exagerada. És a dir, a la tardor, a Catalunya... Això tan típic d'anar a buscar bolets, que cada cop n'hi ha més, i caçar bolets, i s'han fet programes, i tothom surt a buscar bolets, clar, és una cosa molt catalana, perquè és veritat que a la resta d'Espanya i pràcticament a molts llocs d'Europa no se'n mengen i no són tan apreciats com aquí.
3: És veritat, eh? Tens raó, que és algo molt nostre, i jo que vinc de poble, de fet, de zones d'allà al Berguedà, que se'n fan molts, hi ha gent que ho té com una religió, l'anar a buscar bolets, i que els llocs on se'n fan no ho volen dir a ningú, i bueno, és tot un món.
4: I el fet que hi hagi tanta afició i tanta varietat provoca que també hi hagi un gran vocabulari específic dels bolets, no? I que tinguem un nom per cada bolet diferent, no? Això ho explica la sociolingüística. En altres llocs on no se'n cullen perquè no se'n mengen, tenen una única paraula, que és bolet.
3: Clar.
4: Punt. I aquí, doncs, tenim, evidentment, rovellons, rossinyols, trompetes de la mort, i tenim un gran vocabulari per fer referència a cada tipus de bolet.
3: Sí, això és tot un tema que també donaria per un tastet sencer. Però, en aquest cas, en el tastet d'avui, ens queda un minutet i mig, més o menys, dos minutets, i aprofitarem per omplir-ho sobre el voluntariat per la llengua, que ja la gent l'hauria de conèixer, però per qui no el conegui, Gemma, què hi podem trobar en aquest voluntariat, o quina crida volem fer per la gent?
4: Doncs sí, us volem recordar que aquí al Centre de Normalització Lingüística del Maresme, és a dir, a tota la comarca, tenim en marxa el voluntariat per la llengua, que consisteix en fer parelles lingüístiques entre un voluntari que parla català i un aprenent, doncs, que com el seu nom indica, n'està aprenent. En què consisteix? Doncs en quedar una hora a la setmana en algun lloc, diguéssim, públic, per anar a fer un cafè, passejar, per practicar la conversa en català i ajudar a una persona que n'està aprenent a agafar més confiança, perdre la vergonya, agafar més agilitat, i, en definitiva, doncs, també conèixer altres persones d'altres llocs del món o d'altres realitats, que això també és molt enriquidor. Sempre, Martí, sempre us ho dic, estem buscant voluntaris, tenim molta demanda de persones que aprenen català, que volen fer una parella lingüística, per tant, si algú té una estoneta lliure a la setmana, que es posi en contacte amb nosaltres per algun canal, Instagram, telèfon, correu, i buscarem una persona amb qui poder, doncs, fer una parella lingüística.
3: Perfecte, doncs animem a tothom, ja que no hi ha millor manera que aprendre el català i, a més, doncs, conèixer gent nova, amics o el que surti d'allà. Així que, Gemma Martínez, moltes gràcies pel programa d'avui i ens escoltem el següent.
4: Adéu!
0: I gràcies també a tots vosaltres. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda. Adéu.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum.
6: Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
7: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers amb via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
10: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
9: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consum que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Stop ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
11: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa, ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa, hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I, a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
12: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Doncs mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etcètera, perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olímpia, a l'Olimpià. Aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet doncs, celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix, i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner. I jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que s'està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. I això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
13: Sí, digui.
14: Amb la Conxita Català, si us plau.
13: Sí, servidora, amb qui parlo?
14: Hola, Conxita, mira, em dic Ana Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
13: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta'm, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
14: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
13: sí,
14: que...
13: Sí, sí, molt maca la Gisela, molt maca, també, em fa visites molt sovint, sí.
14: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
13: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència, doncs he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
14: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
13: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
14: Ara sí que
13: ara
14: sí.
13: Ara sí, per què? Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, a tothom li passen coses.
14: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
13: Sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54. I jo cada tarda, a les 4, tu em connecto. I us escolto, sou com de la família, com que ella està amb nosaltres. I tal, és com si formessiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja els convidaré.
14: Ah, eh? Molt bé.
13: El que et deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar al rit i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet és una mica ajudar la gent, sí.
14: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
13: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara no ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari, perquè és que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa de ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé, i tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, eh? Que això ja està bé, no? Ofereixo tallers individuals i grupals perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
14: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu si l'ha perdut, no?
13: Clar, és això. Jo sempre ho faig l'Andreu, eh? Va marxar, però sempre està present.
14: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
13: Ah, mira, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa li ha arribat segur, saps, o la seva àvia, o vés a saber, perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. Molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, m'ha anat evolucionant, i la nena ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalía m'agrada, eh? Les lletres.
14: Sí.
13: Ah, i els seus shows, i els seus espectacles, i tant. Sí. És molt bona.
14: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
13: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4 a les 4. Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes. Només que també l'escoltaria.
14: No donis idees.
13: Això és una ferramenta que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar. Jo què sé, hi havia la tèrpola ara fa un moment. Pues mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot això, com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo a vegades em diuen, ui, ets com un huracà. Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? És de poder observar això, eh?
14: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
13: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya, l'espectacle Ara sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i jo els hi enviava l'energia.
14: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
13: Ah, mira, bolo no és... El que faig és que me'n aniré a veure al mercat, el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries. I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte, doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la peixatera, amb la carnissera, amb tots plegats.
14: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:45 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
13: Allà a Cornellà estaré. Sí, pot ser que allarguem més. Eh? Ai, espera, pa, nana, que arriba la nebudeta. Ai, nena.
14: La Gisela.
13: Passar que no venies avui. Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
14: Ah, doncs...
13: Us saluda.
14: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita? Una abraçada molt forta.
13: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
14: Gràcies.
13: Escolta,
14: sí.
13: Ara ja ho veig, eh? Que heu enredat una mica la Conxita, no?
14: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
13: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem... Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
14: Sí, ens ho ha dit,
13: programa, eh?
14: ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, eh, a tots. Bueno, com
13: va? Fa un resum del que he escoltat, bueno, un
14: molt
13: xoc,
14: bé.
13: Sí.
14: Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
13: Home, bé, tranquil·leta, sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
14: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
13: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sense feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira... I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar al clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra, i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown, i em va agradar molt, la veritat.
14: Amb grans noms,
13: començar...
14: Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
13: Sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Jack Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació està alerta. O sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estatge d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica, i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, i ara, de fet, amb res, també marxo al Festival de Pallasses, aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
14: Sí, molt.
13: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment... Ja us diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
14: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també aquell Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
13: Totalment, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externa, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer, qui ho pot fer, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i m'han dit, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
14: La tieta, no?
13: Totalment, sí, totalment.
14: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit, jaqueta, perles al coll...
13: Sí.
14: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
13: Jo crec que jo vaig arribar ja, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje, perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
14: Clar, o sigui, per posar-te en situació.
13: El traje vaig suar.
14: Clar, clar.
13: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
14: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
13: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser va canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conxita la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
14: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
13: Ai, sí, la perruca. És que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca... Jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant amb la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenya i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
14: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
13: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris. Sí, sí, és boníssim.
14: Doncs...
13: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare. O sigui, que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
14: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
13: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar. Ara els hi donaré.
14: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel. I escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
13: Perfecte. Obligats a teu.
14: Una abraçada a totes dues.
13: Adéu. Gràcies. Adéu. Que vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies. Bastant per consum propi. I bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors. I després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors, que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades. Hi ha hagut confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les

0: que hem fet pues, pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
1: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
0: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
1: és
0: més
1: potent.
0: Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
1: O sigui que és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada a més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
0: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
1: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
0: Sí, bueno,
1: en el fons.
0: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem.
2: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expan i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
0: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim és que es tornen una mica addictes. Ja, després és com vull mandó. I, de fet, li diem mandó de Collserola, ¿vale? El cognom és important.
2: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
0: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
1: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
0: exacte.
1: Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què heu hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no?, però això ha d'anar creixent.
0: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale?, amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya,

0: no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors aquí és el repte que tenim, no? de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo personalment, en el meu l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no?, perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
1: Sembla fàcil, sí.
2: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
0: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
1: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu o podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
2: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
1: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
0: exacte,
1: el Pol abans.
0: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
2: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
0: Perquè sí,
2: exacte. Que, em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
1: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és
2: tastar-lo fresc.
0: Exacte.
1: Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
0: Doncs, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns hagi sigut normal, però ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
1: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
2: Ah,
1: i
2: sí?
1: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros a Collserola.
2: Ostres, i tant,
0: no? Exacte, sí.
1: Sí?
2: Doncs
1: parlant
2: apuntat,
1: de paisatge.
2: Apuntat,
1: sí, sí,
2: apuntat.
1: Sí, sí.
2: Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta, feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet Mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
1: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Espanya en llegó la mot. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob en fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
1: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai, mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
3: Sí,
1: recordes
3: sí,
1: aquell
3: sí.
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius amb tanta fruïció, i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'Iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una seixantena de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No siguis modest. És així.
3: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una... Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé... Però tots són Derbys, tots són Derbys.
1: I per què totes Derby?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res. En un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, sí, claro, és que Derby era un senyor que li diuen Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Sí, si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, en l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa.
1: Mm-hmm. I va ser del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, bueno, tranquil, però, no passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama. Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no? Sí. I a mi m'agradaria també saber una mica quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel, què dient?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a almorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat almorzant, no sé d'enteren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets lo de les derbis.
1: Ostres!
3: I així pues, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té. Inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, ni alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I me vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per ir al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè el banyil i ells dient paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: digues, perdó. Perdó. No, i esta història, que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Vale, ja està.
1: Doncs apuntada aquesta història. Estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel, una cosa. Dime. Algun model que s'enregisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell. Una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o alguna cosa, que es diu la Derbi Pirineus. Pirineus, uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. No conto. Compro, però no sumo. Si jo me tornaria loco.
1: Però sí, amb temps sí que ens pots dir què trigues restaurar això.
3: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara. S'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò. I he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces, inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent.
3: Sí, pot vindre tothom.
2: És una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un garatge, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Teré, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies.
4: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
5: Vale, Rambla 54.
4: Ara, potser una definició pel programa.
5: Rambla 54 és el millor programa.
4: I què escoltes?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
5: Genial.
6: Si hi ha una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
7: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
6: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
8: Sorties sol al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
6: Música. Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
7: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells, no té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò, bueno.
9: Sí, tenien com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
6: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
8: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
10: Documentació molt important.
9: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
10: Sí. Una muda.
9: Cap a l'institut. Sí.
7: Per si passes alguna cosa que quedes identificat, dic jo.
6: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
7: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
10: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Sí. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
6: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
10: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trasero, a mí me volvieron loca. Y dijo, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
7: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, doncs a mica se li va anar.
10: Mi padre tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo le sentaba mal.
6: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
10: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquella blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
8: Y a la mochila de sortir corrents teníamos un munt de CDs amb las...
10: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: trobaràs sense res i et sentiràs estrany com l'anyell que ja no té bastó.
1: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui el barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
2: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
1: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
2: I el que queda és la feina que hem pogut fer i ja dic, i ara sento molt egoista, però jo ho vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs bueno, doncs ja està, és la història, pura història. Per la pluja de l'hivern.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en 4 convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits. Fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica, la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: En David Cantó torna amb les seves recomanacions al calaix actiu.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs.
2: I avui les entrevistes ens obren la porta al misteri i als girs de guió amb finals que no endevinarem. Ho fem amb les novel·les El cinquè cor d'Oriol Canals, publicada per Rosa dels Vents.
4: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un, ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. El mateix dia que s'ha sabent d'aquesta notícia, rep una capsa amb tres cors humans i cinc espais, i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí, doncs, es munta un cristo inconsiderable.
2: I Nostra Senyora de l'Abisme, d'en Xus González, publicada per La Campana.
5: Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ella arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig alhora que està allà amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
2: Posarem la mirada també a la Setmana del Llibre en Català, en una edició que ha superat amb èxit totes les expectatives. Us portem algunes recomanacions que ja podeu trobar a les llibreries. I acabarem a la Garrotxa, fent agenda cultural amb el Festival de Gènere Negre Basalt.
0: Mònica Socies ens acaba de fer un repàs en el sumari dels continguts d'aquesta edició d'El Calaix. No és un programa complet, no. Completíssim. Aquesta edició, la número 362, temporada 8, en el seu capítol número 6, que comença ara mateix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Cantó, periodista i professor.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs. Però tot va començar amb les novel·les d'Ian Fleming. A la televisió canadenca, Fleming explicava que l'espionatge sempre s'ha vist com una professió romàntica. Un espia de l'altre bàndol aixecava la tela d'una tenda i escoltava els plans dels enemics i intentava escapolir-se sense que l'atrapessin. Un sol home contra tot un cos de policia o un exèrcit. Aquest any ha arribat un videojoc que imagina el moment en què l'MI6 recluta James Bond, el seu entrenament i les seves primeres missions. És 007 First Light, de IO Interactive, que es pot trobar per ordinador i consoles.
6: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
7: I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target.
8: Let's give him one.
3: I una de les sèries més interessants dels últims anys té com a protagonistes també agents, en aquest cas de l'MI5, els serveis secrets britànics, i no uns agents qualsevols. Els Slow Horses, del títol d'aquesta sèrie d'Apple TV, són agents caiguts en desgràcia per alguna ficada de pota, reunits tots en un edifici perquè no molestin gaire. La sèrie adapta la saga d'espionatge de l'escriptor britànic Mick Herron, centrada en aquests agents i en el seu cap, l'intel·ligent i també molt descuidat Jackson Lamb, que interpreta Gary Oldman.
9: But I realized very quickly that he was going to be a lot of fun to work with.
3: Herron diu que de seguida es va adonar que Lamb seria molt divertit d'escriure perquè és un personatge sense filtres. Per tant, pot dir el que li vingui de gust, i els personatges grollers sovint són molt entretinguts, així que es va anar convertint en un personatge molt políticament incorrecte, a qui mou l'odi envers ell mateix, i és evident que té un passat profundament marcat per les ferides. La sèrie ha emès 6 temporades i en té confirmades un parell més. Curiosament, un dels actors protagonistes, Jack Lowden, està a les travesses per ser el proper James Bond al cinema.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
0: volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
10: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
11: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Oriol Canals és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té una llarga trajectòria professional dins del món de la comunicació. Actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de les novel·les Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat i No dormiràs, guardonada amb el primer premi a millor novel·la al Festival Lloret Negre. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament de cor en menys d'un any o la cardiopatia acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 més. Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No queda gravat, eh?
2: Sí, no pot començar. És com la claqueta.
1: Bé, no... Aquests riures que escolteu són per parlar de gènere negre. Escolta, no, això no és seriós, eh, Oriol?
2: No, aquest tros d'entrada, aquest tros no.
1: Aquest tros d'entrada, Oriol Canals, no és gens seriós, perquè a més parlem d'un tema... És que no puc continuar l'entrevista.
2: A veure, jo els hi dic als oients ara, la Mònica, estem aquí al Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'està partint de riure, estem davant de la Ciutat de la Justícia, enmig de la Setmana Llibre en Català. I, Mònica, com es cobreix una Setmana de Llibre en Català? Què esperes trobar-hi?
1: M'estàs fent una entrevista a mi. Jo, quan vinc aquí, puc morir. Puc morir de socialité.
2: De socialité.
1: De socialité, puc morir. Però, escolta, això no és seriós, l'entrevista que hauria de fer jo.
2: Vinga, va, rebobinem.
1: Ah, no, ja han acabat la taula i ja podem cridar.
2: Ja podem cridar. Vinga, tornem a començar.
1: De què estàvem parlant?
2: De novel·la negra. Vinga, va.
1: Ja veieu com és treballar dintre de la Setmana en Català. Sí que són hores de no dormir perquè has d'acabar de llegir-te tots els llibres, preparar-te les taules, i després són jornades enormes i llargues perquè retrobes a tothom, però sempre amb bon humor. I... L'Oriol Canals no podia faltar a la nostra graella de la setmana, perquè, a més, acaba de treure novetat, el 5è cor. Si heu llegit Diví i tots els seus altres llibres, no us podeu perdre aquesta lectura. Us la recomanem fervorosament des del calaix. Oriol, escolta'm, a tu no s'ha d'acabar mai la imaginació?
2: De moment, no. No sé si algun dia passarà, però jo crec que tinc una cosa... molt, que m'ajuda molt, que és treballar un mitjà de comunicació, veure moltes coses i la realitat, la segueixo l'actualitat molt, i l'actualitat és un pou d'inspiració.
1: Bé, com a bon periodista... Bé, periodista no, que treballes al diari.
2: Treballo.
1: Que treballes al diari.
2: Treballo els mitjans, sí.
1: Treballes els mitjans. Però podries ser-ho perfectament, si ara sortissis a fer campanya periodística, podries... Mira, ara m'estaves fent una mini-entrevista.
2: Sí, va, al final... No sé com es diu això en català, però allò que diuen en castellà, diuen que el que va mucho con el cojo si no coge arranquea. Doncs em passa una mica. No, a veure, al final són molts anys, algun article escrit, alguna entrevista he fet, però a nivell pinzellada, no. La meva feina dins dels mitjans és una altra, és més comercial i d'organitzar esdeveniments i coses d'aquestes.
1: Però les pinzellades les poses a les novel·les i els esdeveniments que organitzes a les novel·les són d'una magnitud espectacular. Ara els hi ha tocat el sector mèdic.
2: Mèdic. Sí, ara toca el mèdic.
1: Ara
2: va tocar els periodistes, abans havia tocat al món artístic i ara toca el sector mèdic. Sí, he hagut de submergir-me dins el sector mèdic, que no és un sector fàcil.
1: Però que també, com a tot, hi ha corrupció.
2: Evidentment, com a tot arreu.
1: Perquè la salut també es negocia.
2: Evidentment, hi ha... Malauradament hi ha merda tot arreu. I el sector mèdic, per molt que jugui amb la salut, no és una excepció.
1: Bé, en el 5è cor, explica'ns una mica aquest inici, perquè és esfereïdor. O sigui, tu sempre quan comences, ho comences donant-ho tot, ja?
2: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un... Ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. I el mateix dia que s'ha sabent d'aquesta notícia rep una capsa amb 3 cors humans i 5 espais, i 2 espais buits. És a dir, 3 morts i 2 morts que han de venir. I a partir d'aquí doncs, es munta un Cristo inconsiderable.
1: Bé, un Cristo considerable perquè tot es va tapant fins que arriben els periodistes, no?
2: Exacte.
1: Els periodistes.
2: Jo al final sempre dic que critico el mal periodista, el mal metge, el mal advocat, el mal mestre, és a dir, no és un tema de que m'agafi fixació per un cert col·lectiu, m'agafa fixació per la mala praxi de col·lectius que crec que tenen temes molt importants entre mans i la medicina n'és un. Ho comentàvem abans, que soc un fervent defensor de la sanitat pública primer per tota l'experiència personal, però després perquè crec que és un tresor que hem de conservar, però això no està exempt de corrupció.
1: Bé, ell sempre ho destapa tot. O sigui, que el sector que li toqui pròximament, properament, ja sabem que aniràs destapant tot el que hi ha a sota.
2: Sí, clar, sí. Si fan les coses bé, ningú ha de patir.
1: No es fan les coses bé.
2: Digue'm un sector que estigui lliure de...
1: Cap.
2: Però ja està.
1: Cap
2: ja
1: ni
2: està.
1: Un.
2: Ja està. A partir d'aquí podem començar a treure porqueria amb en Salva.
1: Sí, però bueno, ho deixarem aquí. Ja, si de cas a les novel·les, perquè a mi em tancarien el programa, tu potser et farien el conte i...
2: No ens surt a compte.
1: Hem de continuar treballant.
2: Hem de continuar treballant, malauradament.
1: D'això se n'aprofiten, eh?
2: Oh, i tant.
1: I això també surt a la novel·la.
2: Evidentment.
1: Hi ha moltíssimes coses que surten. Per què aquesta vegada el factor mèdic? I m'agrada perquè, a més, toques no només el tema de les malalties de cor, sinó també les malalties minoritàries.
2: El tema de les malalties del cor venia perquè m'agradava que el cor fos un element central. És a dir, el cor és l'òrgan que associem a l'emoció, a la rauxa... Però només hi ha dos òrgans que no puguis viure sense, que és el cor i el cervell. Aleshores, i el cervell, diguem que és la part racional, el cor és més la rauxa que dèiem, i simbòlicament el cor és segurament és l'òrgan més potent. A partir d'aquí, doncs, m'interessava que fos el motor de la història i em vaig tenir la sort, perquè no puc dir una altra cosa, el privilegi, fins i tot diria, de poder documentar-me amb la Georgia Sarquella, que és la cap de cardiologia del Sant Joan de Déu, que sense ella hagués sigut impossible escriure aquest llibre. Em va ajudar a crear el personatge, a la malaltia que té, a un algoritme que es busca i que genera de molts problemes. Va ser una delícia poder comptar amb el seu suport. I el tema de les malalties minoritàries, doncs perquè em toquen de prop i perquè, com que són minoritàries, doncs constantment estan oblidades. La gent no els hi fa cas, no? I aleshores... Si d'alguna manera posem el nostre petit gra de sorra quan la gent ho llegeix, doncs mira, ben bé que estarà situar-les una mica al mapa, perquè, ostres, són gent que pateix molt, que està molt abandonada, que ningú els hi fot perdó ni puto cas, i aleshores doncs, està bé que de tant en tant algú alci la mà i digui que aquesta gent existeix i té tant dret com els altres.
1: M'agrada la literatura, per això és una de les coses que trobo que són importants, perquè no deixen de ser un altaveu. I el gènere negre parla precisament, no només d'assassinats, de sang i fetge, etcètera, etcètera, sinó també d'aquestes problemàtiques socials. I en aquest cas, bueno, doncs, nosaltres també els sembla mà per tot aquest col·lectiu. I en el cas del cor, jo t'haig de donar les gràcies, perquè, mira, sempre tenim algú més o menys, que hi ha algú que pateix, no?
2: Sí.
1: I penses, ostres, posem-ho damunt de la taula.
2: Posem-ho damunt de la taula, sí. En el meu cas, admeto que el tema del cor era més un tema literari. En el cas de les malalties minoritàries, era un tema de militància.
1: Doncs mira, jo milito per les dues i estic molt contenta. Però ara marxem una mica d'aquest tema més personal i ens n'anem una altra vegada a la trama. Ets mala persona, ho saps, no?
2: No, soc mala persona a la ficció. Hi ha molt de cabron a la ficció. No, a la ficció. La ficció m'agrada les coses, fer-les retorçades perquè... No, retorçades. M'agrada fer anar el lector per on jo vull.
1: Ja està. Jugar.
2: Jugar. Jugar amb el lector i... M'agrada imaginar-me que quan tanquin el llibre al final diguin «Ostres, el tio me l'ha fotut». Això no té preu. Això és molt divertit.
1: Bé, jo puc dir, no?, que me l'has fotut?
2: Sí.
1: Me l'ha fotut, eh? Semblava que ho tenia. Doncs no, senyores i senyors, no ho tenia.
2: No. Sempre hi ha... L'altre dia l'Antoni Bassas en una presentació em va dir, diu, quan ja veus, sembla com la ruleta, aquella bola que va girant, i quan ja creus que el número que hi ha, pum, cau a un altre, dius, i no l'he encertat.
1: Realment, aquesta vegada ets conscient que quan comença la tensió, ja des de l'inici, no la deixes fins al final, perquè enllaces una trama amb una altra subtrama que tot al final està enllaçat, eh? Però la tensió no baixa mai.
2: No... Està, a veure, evidentment està pretès i m'ho curro, per dir-ho d'alguna manera, perquè així sigui. Soc un escriptor d'aquests de mapa, que se'n diu, és a dir, que faig tot el guió, inverteixo molt de temps en entrevistes prèvies, molt de temps preparant el guió, per quan a l'hora que em poso a escriure saber exactament en cada capítol què ha de passar per mantenir aquesta tensió i perquè l'actor al final digui que cabron el tio que me l'ha fotut. Però això, segons la meva manera de treballar, hi ha mil maneres i totes són vàlides, només ho puc aconseguir si m'ho treballo molt a nivell de guió. I així ho busco.
1: I ara que parles de treballar, estem parlant de tota una trajectòria. A l'inici escoltàvem la teva biografia amb tots els llibres que has anat fent. No dormiràs ha estat un èxit espectacular i després van recuperar Diví, que jo us recomano moltíssim de llegiu-vos-el. Sí. És una mica també una línia, el cinquè cor també va amb aquesta línia. Clar, per tu també deu ser una tensió tornar a escriure i pensar, uau, m'ha anat molt bé, a veure ara què passarà.
2: Mira, amb el cinquè cor et juro que no. Et juro que no, t'ho juro. Sí, m'ho he passat molt bé. Molta gent m'ho va preguntar, és a dir, ostres, ara has fet després del no dormiràs, tens pressió... Et juro que no. Jo tinc un avantatge enorme, que és que això a mi em diverteix molt i m'ho passo pipa, però no és la meva feina. Jo treballo als mitjans de comunicació, treballo l'ara, la meva feina és a l'ara, i la meva obligació o la meva pressió ve d'anar allà i fer la feina ben feta, com qualsevol treballador, que treballi en qualsevol feina. Exacte. Per tant, això m'ho prenc... sempre ho he comparat com a l'handbol. Jo he jugat handbol tota la vida, i ara que tinc els genolls ja una mica cascats, doncs encara hi jugo molt poc, i això és el meu altre handbol. És a dir, és una afició que m'encanta i que em dona unes satisfaccions bestials i que m'ha donat oportunitats de conèixer gent bestial. Per tant, no puc estar-li més agraït a l'escriptura.
1: Doncs mira, al final, aquí l'únic que pateix és el lector. No sé, eh? Cada vegada anem a pitjor.
2: I a sobre paga per patir, eh? I a sobre paga.
1: Ens agrada.
2: Bueno, a mi també m'agrada patir. Quan jo llegeixo, sóc molt consumidor de novel·la negra, de thriller, però, o de tant audiovisual com en paper, com en teatre, vull dir, en qualsevol disciplina m'agrada. I aleshores també m'agrada patir d'aquesta manera.
1: Bueno, t'agrada que et facin estar sempre pendent de...
2: Sí.
1: Què estàs llegint últimament?
2: Mira, ara començaré a llegir el de l'Esther Invernón, que es diu Després de tu, que sé que és molt contradictori amb el que estic dient, perquè... Però m'he fet una... M'he fet com una... Sí, és sorprenent, però m'he fet una... Com un petit repte, que és començar a llegir gèneres diferents. És a dir, jo, 8 de cada 10 són thrillers o novel·la negra, m'agrada molt... Recomano sempre la proximitat. Per què? Doncs perquè tant és que... O sigui, una bona història pot passar a Nova York i pot passar a Vic. Val? Aleshores, el més important és que la història sigui bona. Però sí que és cert que vull obrir-me una miqueta més a altres gèneres. Ara mateix, com et deia, faig 8 de cada 10 són thriller i els altres dos tinc una mena d'obsessió rara, que és el tema Vaticà. M'agrada molt... Sí, no sóc creient, no d'allò, però tots els entresijos del Vaticà m'ho passo pipa. I llegeixo tot el que troba el Vicenç Lozano, m'agrada molt.
1: És un gran autor de capçalera del programa, també.
2: Sí,
1: eh?
2: M'agrada molt i m'ho trago tot, del Vicenç Lozano. Però clar, pobre home, tampoc és tan... Vull dir, tampoc hi ha tanta merda del Vaticà com perquè l'home vagi fent. Aleshores,
1: sí que vull... I volem que visqui molts anys.
2: I vull obrir-me una miqueta més i em vull llegir el de l'Esther, perquè... Crec que és bo que, per molt que a tu t'agradi un gènere, doncs provar mil gèneres diferents.
1: Bé, nosaltres ho deixarem aquí, Oriol, però... Escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Una caixa, 5 cors. Bueno, 5 forats.
2: 5 forats, 3 cors.
1: 3 cors que no sabem de qui són.
2: No.
1: 2 cors
2: que estan per venir,
1: que hem de saber qui serà.

0: No ho suporto. I és que ho arrencaria d'arrel. Tant de bo poguéssim. En alguna presentació estic dient, avui no ho he dit, però en alguna presentació estic dient que tant de bo la medicina també transplantés consciències. Seria fabulós. I m'agradaria arrencar el cor de tot això.
1: Doncs jo penso que llegint i fent resistència cultural, en certa manera, també ajudem a ampliar, no?, la mirada i a erradicar una miqueta més aquests totalitarismes. Per tant, entre tots posem el nostre granet de sorra.
0: Ah, per petit que sigui, doncs ajudem, sí.
1: Gràcies, Oriol. Sempre gràcies per posar-m'ho tan fàcil.
0: No, vosaltres, moltes gràcies a tu.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Xus González és llicenciat en Ciències Ambientals i Comunicació Audiovisual. Va ingressar al cos dels Mossos d'Esquadra l'any 2004 i des del 2006 és agent d'investigació avançada a la Divisió d'Investigació Criminal. Ha treballat en tot tipus de casos i s'ha especialitzat en assalts violents a l'interior de domicilis on el robatori de droga entre criminals és una de les principals causes. El 2013 va publicar la seva primera novel·la, Abandonar el joc. Ha participat i col·laborat en diversos festivals de novel·la negra com el BC Negre i també és autor de Un treball net i El cursari. El santuari de la Vall de Miranda és un paisatge idíl·lic entre majestuoses muntanyes i fonts naturals on acudeixen pelegrins i turistes durant tot l'any, un veritable oasi al cor del Pirineu català. No obstant, ningú vol esmentar que, durant 3 anys seguits, hi ha hagut al lloc inexplicables desaparicions. Com tants altres que hi treballen, Víctor Trafalgar fuig del seu passat. Ha acceptat una feina d'estiu al complex hoteler de la Vall, una simple tapadora per investigar un secret que va passar amb la Noa, l'última desapareguda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs res, ens n'anem d'excursió. Però recordeu que la muntanya és absolutament traïdora. Ens endinsem en un àmbit rural, en un món que els turistes desconeixem, però que els que són autòctons el coneixen i el coneixen molt bé. Xus González, ens en podem enfiar de tothom?
2: No ens en refio de ningú. I menys dels llocs que no coneixeu i sobretot com més somrigui una persona, desconfieu més.
1: Deixa anar certes perles dintre de la novel·la, no? De no enfiar-te'n, frases fetes que et diuen, sobretot, no confieu en ningú. Clar, tenim aquest protagonista, en Víctor Trafalgar, que s'endinsa, no? Se'n va a treballar, forma part dels treballadors, s'ha de barrejar amb les persones autòctones, arriben els turistes, però és molt més del que amaga. Perquè hi ha una frase que m'agrada molt de la novel·la i la defineix molt bé, i és que res és el que sembla, però tot està enllaçat. Aleshores, aquest protagonista... Jo me n'he enamorat, eh?
2: Oh, doncs me n'alegro.
1: Me n'he enamorat. Més d'una se n'enamorarà, jo també. Dintre la novel·la també és un trencacors, que diria. Però a poc anirem descobrint una mica el seu passat i com es va adaptant en aquest món rural, no? En totes aquestes desaparicions, que són treballadors d'on ell està, d'aquesta empresa, tindrem moltes, moltes sorpreses. Ha jugat molt en el lector.
2: Sí, i tant. Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres el que... Les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig, alhora que està ja amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
1: Clar, jo a mesura que anava llegint pensava,

0: Clar, fuig, se'n va a la muntanya. El que necessites és estar sol, tranquil i deixar enrere un passat que ja anirem descobrint. La muntanya amaga molts secrets. I penso que aquí has fet una bona metàfora també amb els personatges, no? Has jugat entre l'ambient i els personatges.
1: Sí, i tant, perquè la muntanya, sobretot on està la Vall de Miranda, que és un lloc perdut, un lloc és molt gran, però alhora és molt opressiu per estar envoltat de muntanyes, i volia jugar amb això, en què els personatges, tot i en teoria estar en un lloc preciós, en un lloc paradisíac, alhora estan com tancats en una gàbia i una mica s'estan retrobant, volen saber què fer tant el Víctor com la Sara, que és un altre personatge, que és autòctona de la vall, de la comarca, i també la part dels policies, no? Que no hem parlat, però la part dels policies tens el sergent, que acaba d'arribar a un lloc nou, i ell alhora també està coneixent tot aquell entorn. Per sort té l'Arnau, que és un caporal, que entén que com és la gent d'allà de la vall, i alhora entén que el sergent ha de fer un canvi de xip si vol adaptar-se a aquell nou destí.
0: Clar, aquí hi ha diferents punts que a mi m'han anat agradant de la novel·la, ara estic mirant de no fer spoiler, per si de cas, però és una mica aquesta mirada des de totes les perspectives, no? O sigui, tenim mons enfrontats, el món rural, el món de la ciutat, el que són les persones, el que demana el sistema, els treballadors, els turistes. No és una trama fàcil, vull dir, aquí has hagut de treballar moltíssim.
1: Sí, no, realment, clar, ho planteges així i dius, ostres, com això, com s'ha arribat a fer que sigui comprensible, que sigui atractiu, que enganxi el lector, i realment, clar, el joc hem treballat molt perquè no hem parlat de que paral·lelament hi ha una trama, o sigui, hi ha una trama posteriorment als fets que es narren a l'obra, i es fa un documental. I la novel·la està farcida d'extractes d'aquest documental, amb entrevistes a gent que va participar, imatges d'arxiu... Això serveix moltíssim per poder explicar al lector d'una manera comprensible, atractiva, i jo crec que molt addictiva, què és el que passa a la novel·la i com es van desenvolupar tots els fets.
0: També jo penso que dibuixes molt bé el món dels Mossos d'Esquadra, que és un dels punts que m'ha agradat. Qui fa cadascú? Com es tracta? O sigui, a nivell humà, com han de fer de mitjancers, no? De conciliadors? Quina és la seva feina real, però com l'apliquen cada dia? Jo penso que fas molt humà, molt humans en si, tots els personatges.
1: Sí, això a les meves novel·les sempre intento fer-ho així, no? Perquè, evidentment, jo jugo amb el factor a favor de que jo sóc investigador de Mossos i sé com funcionen els procediments, però alhora jo vull que la gent conegui com és el dia a dia dels Mossos, que fora dels clixés de policia, evidentment policies 24 hores, però no només policies, sinó pares, fills, amb hobbies, amb aficions, amb carències també, i amb desperfectes, però vull plasmar-ho i sobretot jugar amb això i que la gent vegi el dia a dia, que potser no és tan diferent una unitat d'investigació, una comissaria, com una oficina o un supermercat, que les relacions interpersonals, que la feina, són molt semblants en tots els ambients.
0: Si haguessis de buscar una paraula, un mot o una frase per definir la teva novel·la o per explicar-la al lector, quina triaries o quina frase triaries?
1: Jo la que acostumo a posar, sobretot quan algú entra a la novel·la, és dir-li benvingut a la Vall de Miranda. I realment una frase, una expressió que m'agrada molt és el fet de dir que tu pots anar a una muntanya que és tot molt bonic, doncs aixeques una pedra, per sota t'apareixen tota una sèrie de bitxos, d'animals, que realment tu no ho veies, però estan allà. I diguéssim que la Vall de Miranda, el que fa el Víctor, és aixecar una pedra molt grossa.
0: M'encanta aquesta metàfora. No us podeu ni arribar a imaginar tot el que surt de sota d'aquella pedra. Dic que jo no vaig endevinar el final, ho vaig intentar, però va ser impossible. Hi ha molts girs de guió. La realitat, quan teniu una investigació d'aquest estil, perquè aquí s'investiga una sèrie de desaparicions que van passant en el temps, vull dir, no van tan seguides una de l'altra. Jo suposo que amb la teva feina d'investigador deus haver vist, bueno, en deus haver vist a tots colors, no? Com és traslladar a la ficció la teva feina, en certa manera?
1: A veure, sobretot el que jo vull és ser realista, sobretot perquè la gent vegi com són els funcionaments i alhora no ser passat, que no se li faci farragosa a la gent tot el que són els procediments policials. Però concretament el que jo volia reflectir en aquesta novel·la és que moltes vegades el que són els homicidis, les unitats d'investigació investiguen homicidis, l'índex de resolució sorprèn la gent, però és molt alt. Està envoltat del 90-95%. Però moltes vegades hi ha una sèrie de desaparicions que es consideren no inquietants, per tant, no s'investiguen com una desaparició, per exemple, d'una persona adult, que és una desaparició voluntària, o accidental en ambients de muntanya, com pot ser la Vall de Miranda, i no s'investiguen, però en realitat poden ser homicidis, però estadísticament on no apareix un cos no es consideren homicidis. Llavors jo volia una mica reflectir això, no? Aquesta carència a vegades del que tu no saps si és un homicidi o queda amagat dintre d'una desaparició.
0: Bé, jo només us dic que si agafeu la motxilla, ja ho he dit abans també, prepareu-vos perquè sobretot no aixequeu cap pedra, ja us les aixeca el Xus González per vosaltres quan agafeu la novel·la. Però el que a mi també m'ha fascinat una miqueta és aquest backstage, no? Aquesta part de darrere, aquest microcosmos dels treballadors, que és el que no veiem, no? I també l'he trobat molt encertat i molt bonic.
1: Sí, no volia reflectar-ho. Jo ja ho vaig viure, abans de ser Mosso d'Esquadra, vaig estar treballant en un lloc molt semblant al que està ambientada la novel·la, que és la Vall de Núria, i clar, vaig poder veure-ho des de dintre, dormir allà, passar les hores allà, veure com la gent venia i marxava, però alhora hi ha un personatge que és molt important dintre la novel·la, que és la Sara Velasco, que volia reflectir, perquè el Víctor no deixa de ser una persona que ve de fora i veia treballar, però la Sara és d'aquelles persones que viuen allà, que mentre la gent va i ve, ells es queden. I ho veuen des de l'altre punt de vista, des de la persona, que el lloc on viu és el lloc on altres ho passen bé, però per ella és simplement un lloc on treballar.
0: Bé, jo només us dic que heu d'agafar Nostra Senyora de l'Abisme, que l'abisme és enorme i les pedres gegants, i assaborir-la i gaudir-la. Moltes gràcies, Xus.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica. Un plaer.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en català.
0: La Setmana del Llibre en català ha estat un any més un gran èxit de convocatòria, un espai on hem trobat novetats i clàssics, noves traduccions, presentacions i moltes editorials. Entre elles, Lletra Impresa, que celebra el seu desè aniversari. En parlem amb en Juli Capilla. És un any d'aniversaris, i ho dic perquè llibreries, editorials, autors, llibres, segells... És com una alegria, perquè això vol dir que si sumem literatura, és que anem bé i el món encara resistirà una miqueta. Per tant, avui les recomanacions, abans de fer-les, primer farem aquesta prèvia. Tenim en Juli Capilla, que ja havia estat convidat alguna vegada, i ens hem... normalment sempre recomanem algun dels seus llibres, i és qui ens parlarà una mica de tot aquest aniversari i després ens recomanarà algunes lectures.
3: Molt bé, doncs sí, estem de ser aniversari, són 10 anys. Som una editorial del País Valencià, que ens diem Lletra Impresa Edicions, i que publiquem íntegrament en català. Estem a 425 quilòmetres de Barcelona, que és la capitalitat, diguem-ne, cultural, no? Estem lluny, però prop de Catalunya i de la literatura catalana, òbviament. Estem molt contents perquè, a veure, publicar en català no tenim tants lectors ni lectores com passa amb el castellà, però tot això estàvem convençuts que podia funcionar i, efectivament, el temps ens ha donat la raó perquè hi ha molts més lectors dels que ells diuen i volen, com deia en Raimon, no?
0: M'encanta.
3: I, per tant, enguany, per primera vegada, hem participat amb caseta compartida amb altres companys d'aquí de Catalunya a la Setmana Llibre en Català, que realment és una festa fantàstica per la varietat de llibres que n'hi ha, d'editorials, de perspectives, de temes, de gèneres. És la gran festa del llibre en català, no? I estem molt contents d'haver-hi participat i fins que s'acabi la fira, no?
0: Bé, doncs un aniversari compartit amb tots els lectors i lectores, companys, editorials i periodistes, a més, in situ, perquè tu dius, estem a 450 quilòmetres, però de cor i de llengua sou a casa, també.
3: Som a casa completament. Quan som a Catalunya ens sentim a casa, perquè com que compartim la mateixa llengua, doncs no hi ha cap problema. Jo faré un parell de recomanacions, precisament de dues autores catalanes que acabem de publicar. Una és Elena Carreras, que hem publicat una novel·la que es diu Pues de Garota, que és una meravella, és Premi Gregal de novel·la, i és la història d'un nen, el Josep Giró, que durant la guerra perd, bueno, li maten al millor amic i també al pare. I aleshores, quan creix, ell es debat en la tentació, el desig de revenjar-se d'aquells fets i, o la tentació d'adaptar-se, no?, a les circumstàncies, perquè, clar, no revelaré més, però és una novel·la molt ben feta, amb una trama molt ben travada i amb un suspens, diguem-ne, psicològic que t'atrapa des de, com es diu tòpicament, des de la primera pàgina. És que és una cosa molt, molt impressionant. Allò de Pues de Garota, sabeu que les garotes són els eriçons de mar, que a l'Empordà ho diuen d'aquesta manera, sí. I també hi ha un joc eròtic o amorós pel mig, que també és molt interessant. Sí, la veritat és que té molts elements i sobretot té l'exquisidesa de la llengua literària que empra. Ella és filòloga i té molta cura de... A banda de la història...
0: Ha passat pel programa, l'hem entrevistada.
3: Ah, l'hem entrevistada. Sí. Doncs és una meravella d'escriptora. I també de les Terres del Nord tenim a Àngela Ribas, que li hem publicat Fins i tot els carrers tenen ànima, que és un recull de relats. Àngela ja havia guanyat el Premi de Poesia de Blanes, un altre premi de Badalona, també de poesia, i ara s'ha atrevit amb uns relats curts, molt bonics, també té una exquisidesa pel que fa a la llengua que fa molt de bon llegir el llibre, no? I té la peculiaritat que, a banda dels personatges de carn i ossos, que són els veïns de tota la vida, del poble, del barri, d'alguna manera els carrers i les places també són coprotagonistes, esdevenen personatges, és a dir, ha fet aquí una conjunció, una fusió entre personatges i tal, que és molt interessant.
0: Mira, a mi m'agradaria, perquè tot i que ens has fet les recomanacions i hem parlat d'aquest aniversari, a mi m'agradaria que parlessis dels teus llibres, no només dels teus, sinó també els de la teva companya, que també l'hem tinguda...
4: programa, no?
0: També l'hem tingut al programa. Ella va venir, fins i tot la vaig tenir jo a televisió, que em va encantar poder parlar amb un llibre molt, molt interessant, juvenil, sí, i jo vaig trobar que estava superben trobat. I m'agradaria que ens parlessis de les vostres últimes publicacions. En feu moltes, perquè és un no parar.
4: Sí.
0: Vosaltres esteu sempre, vinga. Però sí, que m'agradaria.
3: Sí, aprofitant el desè aniversari, vam pensar, perquè tant Mercè Climent i jo, que som els dos editors de Lletra Impresa, ens va ocórrer que, clar, nosaltres abans de ser editors érem autors, i ara continuem sent autors perquè publiquem en altres editorials. I resulta que teníem una sèrie de... Havíem practicat, conreat la literatura breu, el relat, i teníem contes que havien guanyat premis, doncs, des d'Organyà fins a Sant Vicent de Raspeig, Sant Pere de Ribes... molts pobles, no? I aleshores, clar, són contes que a vegades o l'Ajuntament no es publica o es publiquen en revistes, total, que estan dispersos. I això ens havia passat tant a Mercè com a mi. Contes que havien guanyat premis, contes que havien estat publicats o bé en revistes o bé en llibres, i vam pensar que era l'oportunitat per fer-nos un petit homenatge d'un desè aniversari. I n'hi ha el llibre de Mercè Climent, es diu Amor Particular, que és una cançó de Lluís Llach, no? És un homenatge a Lluís Llach, i li venia molt a Tom perquè són contes d'amor, de desamor, i també n'hi ha contes d'amor al pare, a la mare, a la terra, a la literatura. I el meu, que es diu Narratoregies, també és curiós perquè hem arribat als mateixos temes universals. L'amor, la mort, la família, la terra, la llengua... I bé, hem fet aquest maridatge, mai millor dit, entre un llibre i l'altre, i amb un disseny especial per commemorar aquest desè aniversari. Són contes, seguim la tradició catalana de Quim Monzó, Carme Riera, i també els autors universals, Pere Calders, en fi... era una manera de celebrar, entre altres, aquests 10 anys que ens han servit per aprendre molt i també per... Jo crec que és la nostra aportació a la literatura catalana i a la nostra cultura que compartim entre País Valencià, Catalunya i Illes, perquè, de fet, nosaltres publiquem autors catalans, valencians, mallorquins, fent traduccions també de literatura estrangera, de l'anglès, del portuguès, sobretot. I bé, doncs, això és aquesta... Són 10 anys, són molts anys, eh?
0: Són molts anys, i jo recordo de totes les fires que penso... Quantes hores?
3: Sí, fires n'he fet moltes, perquè la veritat, per exemple, la Setmana Llibre en Català és que és una oportunitat, els editors que estem davant de l'aparador i tens el contacte directe amb els lectors, pots comentar, pots recomanar, en fi. Jo crec que els lectors també ho agraeixen, no? Conèixer els editors, a més dels autors, que també fan presentacions. I bé, nosaltres estem contentíssims d'haver-hi participat i si podem, tornarem. Participarem tots els anys.
0: Pues tant de bo ens puguem retrobar sempre a la Setmana del Llibre en Català. Enhorabona per aquest desè aniversari i per un desè més, no?
3: I tant. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i fins a una altra.
2: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català.
0: No són les úniques recomanacions. Aquí en teniu unes quantes més.
5: Hola, sóc la Maria Sempere, de l'editorial Les Hores, i us volia recomanar una de les darreres novetats que hem publicat, que és El Sud, de l'escriptor de Malàisia, Tash Au, amb una traducció de Miriam Cano. Aquesta és una novel·la que va ser finalista del Premi Booker i està tenint molt ressò internacional, i ens explica la història d'una família als anys 90 a Malàisia, és a dir, que ens n'anem a una altra latitud, de les que no estem tan acostumats a llegir sobre elles. I en aquest cas ens explica la història d'una família que hereta en una granja al sud del país i en aquell estiu aniran a veure aquella granja que han heretat. Quan hi van, veiem, sobretot seguim, o qui fila la novel·la seria la història del fill més petit, que té 16 anys, i que descobrirà l'amor o tindrà el seu primer amor amb el fill del masover d'aquella granja. Això és la història central de la novel·la, però no només se centra en ells dos, sinó que també la novel·la explosiona o contempla, no?, tota la família. És una novel·la bastant coral en el sentit que, igual que han heretat una granja, com també han heretat allò que és intangible. És una reflexió sobre allò intangible que heretem, el que s'espera de nosaltres, les expectatives, i què fem nosaltres amb allò que s'ha heretat. I sobretot aquí veurem les dues germanes del protagonista, una mica més grans que ell, que hauran de decidir què fan, no? Si accepten aquest rol que s'espera d'ella. Estem en una societat dels anys 90 molt patriarcal, també en cas del fill molt homòfoga, i llavors cada un d'ells ha de decidir què fa. I també la novel·la acabem també veient, sobretot els pensaments de la mare, també del pare, en el sentit que tenen tot l'estiu per badar i pensar, de manera que també veurem quines eren les expectatives de la mare, quines han estat les seves renúncies. És una novel·la molt bonica, sobre saquets de família, sobre les expectatives de pares sobre fills, i en aquesta realitat que desconeixem de Malàisia, que també està travessada, en aquest cas, pel canvi climàtic, i veiem una gran sequera a la granja, que també posa en decadència una manera de viure, que també és com una metàfora, no?, amb aquesta família que segurament ha d'evolucionar. Esperem que us agradi.
6: Soc el Jordi Reventós, de l'editorial Des i Ara, i la meva recomanació és un llibre que acabem de publicar, que de Jules Verne, que es diu Sense damunt ni davall, que és una novel·la extraordinària que no s'havia traduït mai en català i que justament és una novel·la que demostra que Verne era un visionari, perquè l'argument, així breument, és que els americans volen comprar Groenlàndia i les terres àrtiques per aprofitar-ne els recursos naturals. Això escrit fa 150 anys, doncs té un punt de gràcia veient com està, veient com a l'actualitat. Per tant, simplement recomano la lectura, que és una, a més de tot, d'aquest argument hi ha molta més aventura, hi ha moltes més històries, que és Verne en estat pur i, per tant, val molt la pena de llegir-lo.
7: Soc Ilia Pèrdigo, director d'Editorial Clandestina. Tenim dues col·leccions a Biblioteca Clandestina on recuperem clàssics i la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat fa 15 anys que publiquem novel·la negra i dins d'aquesta responsabilitat que considerem publicar novel·la negra fem autors catalans contemporanis, fem algunes traduccions i recuperem clàssics. Creiem que dins del nostre deure hi ha el de recuperar els pioners del gènere negre a casa nostra i, per tant, una de les línies de publicació són clàssics. Per exemple, el número 100 de la col·lecció, que vam arribar al gener, és Rafael Tasis. Vam creure oportú que el número 100 li donéssim a un autor tan important i per les lletres catalanes i tan important pel gènere com és Rafael Tasis, i vam agafar la seva trilogia policíaca de Barcelona i vam publicar les tres novel·les en un sol volum. I ara mateix, al setembre, a la Setmana del Llibre en Català, hem publicat dues novetats que crec que diuen molt del que és la col·lecció Crims.cat. La primera primera de totes és Short, de Lluís Llort. Lluís Llort és un autor de referència dins el gènere negre català, porta més de 15 novel·les publicades, i en aquest cas s'anima amb un llibre de relats, un llibre de relats on la incomoditat, podríem dir que és un dels nexes d'Unió, però que són relats escrits en diferents punts de la seva vida, i jo diria que és totalment reconeixible la ploma de Llort. Són relats plens de sarcasme, d'humor, d'ironia, d'humor negre, i com he dit últimament, és el Lluís Llort de tota la vida en petites dosis. I després, un altre llibre que no té res a veure entre si, però que forma part del que és la família de la novel·la negra, perquè sempre defensem la transversalitat de la novel·la negra. La novel·la negra no només és investigació, no només és policial, no només és procediment, sinó que parla també de la societat, ens ajuda a comprendre com éssers humans. I en aquest cas, Fúria, de Lluís Riera, que és la seva segona novel·la, parla d'una part de la societat, justament. Són novel·les que ell utilitza per parlar de fer un retrat social d'una part de la societat, en aquest cas un grup d'adolescents que passen de l'adolescència a l'edat adulta, un llibre que parla d'amor, que parla d'amistat, però que parla de gent que prové de famílies desestructurades, amb violència domèstica, amb drogadiccions, i que estan intentant desfer-se de l'herència. És un llibre que parla d'herències, de com quan tu has conviscut amb violència a casa teva o drogues, com ho fas per desfer-te d'aquesta herència, o quin és el teu camí, no? Si seguir amb aquesta herència o t'aconsegueixes desfer. Per tant, són novel·les negres dures, però que conviden a la reflexió i que són molt, molt i molt humanes.
8: Soc la Pilar Blasco, d'Editorial Trípode. Tenim forces novetats aquest any, durant la setmana. Us recomano especialment Viatge final, de la Virginia Woolf, traducció de Mireia Vidal-Conte, que és la primera novel·la que va escriure la Woolf, i bé, ja és ella, el que després coneixem a Miss Dalloway o el Far. Us agradarà moltíssim, és la primera vegada que es tradueix al català. També voldria afegir, si puc dir-ho, hem obert una col·lecció de teatre, i el primer llibre ens estrenem amb en John Fosse, Premi Nobel del 93, amb una obra que es titula I mai no ens separarem.
9: Hola, em dic Emma, soc de l'editorial de llibres del delicte i recomano el llibre d'ella, que són tres desconeguts sense cap connexió que confessen el mateix assassinat. I l'únic punt en comú que tenen és la figura d'ella, que si voleu saber qui és haureu de llegir el llibre.
10: Ni de bon tros us podem presentar en un sol programa la immensitat literària que acull la Setmana del Llibre en Català. Però ja sabeu que teniu tota una temporada per escoltar el programa, on hi trobareu moltes més propostes per llegir.
2: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, l'agenda de la setmana. Mònica Socies.
10: La tardor literària arriba ben plena d'actes. Un d'ells ens trasllada a La Garrotxa, el festival de novel·la negra Basalt, que celebra la seva segona edició els dies 16, 17 i 18 d'octubre. Escoltem Maribel Torres, una de les organitzadores del festival.
11: La veritat és que nosaltres vam pensar en Basalt com un festival que durés en el temps i que s'afegís al circuit de festivals de novel·les negres que hi ha al territori. I he de dir que l'èxit de la primera edició encara ens va refermar més amb aquesta intenció. Totes les taules, gairebé totes les taules, la sala va estar plena. I són sales a diferents llocs, perquè una de les coses que diferencia el nostre festival és que l'any passat el vam fer a tres seus diferents, a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d'en Bas, i que aquest any encara afegim una quarta localitat, que és Sant Feliu de Pallerols. Doncs l'any passat realment la sala es va omplir gairebé a totes les taules rodones. Això encara ens va donar més energia per continuar. Llavors aquest any incorporem una seu més, i l'any passat van venir 16 autors i aquest any en venen 20. Estem molt contents de que el festival creixi i estem contents perquè d'aquesta manera la literatura i la novel·la negra a través del territori es pot acostar a més lectors.
10: I apropar-se al territori vol dir trepitjar-lo. I a Basalt ho fan el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre amb una ruta literària criminal que ens portarà des de la Cànova fins a Can Xel, on els textos de la novel·la Sang de Senglar, de Daniel Harris, i La zona volcànica acompanyaran els més valents. Per si en voleu saber una mica més, Sang de Senglar, una de les novetats d'enguany, publicada per Edicions Xandri el passat mes de juny, ens trasllada a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. El 26 d'agost, l'Arnau i en Xavier desapareixen durant un matí d'excursió entorn de les Marrades del Grau, a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. Els Mossos d'Esquadra, de la comissaria olotina, es fan càrrec de la denúncia que ha presentat el pare de l'Arnau i inicien la recerca dels nois a l'aparcament dels Hostalets d'en Bas, on han trobat el cotxe. Aviat, el cas es convertirà en un fenomen mediàtic i en un mal de cap que afectarà les vides privades dels policies, familiars i amics dels desapareguts. Però aquest no serà l'únic crim d'aquesta història. Després de passejar entre literatura i natura, tocarà gaudir del sopar negre, que també porta una novetat.
11: Un altre dels canvis que hem fet aquest any és que hem canviat en el sopar negre, en comptes de fer un trivial negre, fem un bingo negre, que és un bingo que en comptes de cantar números es canta en novel·les negres. Això entra dintre de la nostra idea de que la novel·la negra i la literatura no només ha de fer denúncia social, sinó que també té un aspecte lúdic que creiem que s'ha de potenciar i que s'ha de poder jugar amb ell, i mai millor dit.
10: Si encara no n'esteu convençuts, us recomanem el combat de boxa literària que posa damunt la taula els 100 títols de crims.cat contra els 40 anys de la negra, de la Magrana. I si voleu saber-ne més, només heu d'entrar al web basal.cat i consultar el programa, on hi trobareu autors com Oriol Canals, Laia Vilaseca, Margarida Rizzeta, Damià del Clot o Silvestre Vilaplana.
2: Al calaix. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
12: Continguts en xarxa.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
15: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
16: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
2: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
3: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha anunciat que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.
0: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: bona tarda i benvinguts i benvingudes
1: a Cinera FM!
0: Quines ganes que en tenia de començar l'escola i tot plegat. Ara ja som els grans i estic molt nerviosa.
2: De debò tenies ganes de tornar a l'escola?
0: Esclar, en tenia moltes. Per què ho preguntes tan estrany?
2: No, no, per res. Hi ha gustos per tot.
3: Això he pensat, oi, Naret?
2: Eh?
3: Naret, que fas tan enganxada a l'ordinador.
4: Ai, perdoneu, és que ja ha començat la mini-trànsat i estic pendent de quina posició estan.
3: No em diguis que ja hem començat. Ostres, m'ho he perdut tot quan van sortir.
4: Van sortir el 21 de setembre.
0: Jo vaig veure com van sortir, Jan.
3: Apa, quina sort!
2: Perdoneu, però què és això? De què esteu parlant?
4: De la mini-trànsat.
2: Mini què?
0: La mini-trànsat, Gerard. En quin món vius?
2: Doncs no ho sé, perquè ara mateix vaig ben perdut.
3: Doncs no et desconnectis ni un segon, perquè després d'aquesta cançó t'ho expliquem tot.
2: Super! Super!

0: Doncs bé, m'expliqueu de què va això de la Mini Transat?
1: La Mini Transat és una cursa transoceànica i en solitari de vaixells molt petits que es diuen mini i només tenen 6,5 metres d'eslora.
0: Ostres, que minis!
1: Clar, per això es diuen Mini Transat.
0: Ah, esclar.
2: L'origen de la regata va ser a l'any 1977 quan un senyor que es deia Bob Salomon va tenir la idea d'iniciar-la.
3: I aquesta regata ha anat millorant fins avui en dia.
0: I per on passa?
2: Doncs mira, la regata es divideix en dues etapes. La primera etapa va començar a Sables d'Olon, França, i acabarà a Santa Cruz de la Palma, Espanya.
1: Aleshores, es queden uns dies a Santa Cruz de la Palma per descansar i després tornen a navegar.
3: La segona etapa comença a Santa Cruz de la Palma i travessa tot l'Atlàntic fins al Carib. En total, són més de 4.600 milles.
1: I són un total de 90 participants.
0: Però com s'ho fan per participar-hi?
2: Doncs mira, els regatistes són els següents. Has de tenir més de 1.500 milles de carreres oficials, 1.000 milles de curses en el curs de qualificació fora de carreres, cursos de supervivència i 2 anys d'entrenament.
0: Uau, això és molt.
3: Ja, perquè necessites estar preparat per tot, ja que no tens ajudes. Tot depèn de tu i el teu vaixell.
0: Carai, que valents i aventurers aquests navegants.

0: vau assabentar del que va passar a la mini Transat?
1: Jo sí.
2: Jo també. Va ser molt greu, molt perillós.
1: Doncs jo no. Què va passar?
0: No te'n vas assabentar? No m'ho puc creure.
1: Home, si tot just ara acabo d'assabentar-me d'en què consisteix aquesta regata, impossible d'estar-ne al cas de què va passar.
2: Doncs va ser superfort i va haver-hi un huracà.
1: Un huracà?
2: Sí, un huracà. El 25 de setembre va preveure que l'huracà Gabriel s'acostava a la costa portuguesa i es pensava que podria ser particularment violent. Doncs estava classificat com a huracà de categoria 4 i era un dels huracans més potents de l'any.
3: Amb ratxes que arribaven van a 60 nusos i mars de 6 a 8 metres, un fenomen meteorològic comparable a la tempesta Ciaran que va arrasar França fa 2 anys.
2: En aquestes condicions, la direcció de la regata, d'acord amb l'organitzador, va decidir cancel·lar-la. La primera etapa i per permetre als competidors que encara fossin al mar refugiar-se en bones condicions. Emmanuel Versace, organitzador de la Mini Transat, va explicar aquesta decisió dient:
0: la situació meteorològica és molt clara i es preveu que la tempesta sigui devastadora. La nostra prioritat és la següent dels competidors i de les embarcacions de suport. Si els avisem avui, tenen temps de trobar refugi en bones condicions. Estem treballant amb els ports i en situ per garantir que puguin allotjar-los el millor possible.
3: Sí, tots els navegants van haver d'abandonar l'etapa 1.
1: L'etapa 1?
0: Sí, home, la primera etapa, la que va des de l'Assemble d'Oloma a Santa Cruz de la Palma.
1: Carai, tu, quina aventura més trepidant.
0: Ja ho pots ben dir. Ara es preveu que la segona etapa comenci el dia 25 d'octubre.
1: Espero que no es trobin més huracans o coses estranyes.
2: O isabergs, com el Titanic.
0: Que n'ets exagerada.

0: Doncs sabeu amb qui podríem parlar per acabar de ser uns grans experts sobre, sobre el tema de la navegació?
1: Amb la Núria Pina, de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, que és qui coordina aquest projecte i en sap un munt.
2: Quina gran idea!
3: Sí, truquem-la. Ja tinc un munt de preguntes per fer-li.
0: Hola, Núria. Benvinguda al nostre programa.
4: Hola, moltes gràcies a tots vosaltres per convidar-m'hi.
1: Tenim moltes preguntes per fer-te. Estàs a punt?
4: Endavant, sí, tant. Sempre.
3: Doncs som-hi. A la minitrànsit, els navegants van sols amb un vaixell petit. Quin és el perill més gran que es poden trobar al mar i com us prepareu per ajudar-los des de l'organització?
4: Jo crec que el perill més gran és l'acumulació de molts altres perills, perquè amb una navegació d'aquestes característiques et poden passar moltíssimes coses. Coses que es deriven del fet només de navegar, que tinguis un accident, que trenquis coses, que et caigui el pal, que xoquis contra algun objecte i llavors la quilla es desplaci i d'entri una via d'aigua. Aquestes d'una banda. D'altra banda, les condicions meteorològiques. La primera etapa d'aquesta minitransa es va cancel·lar perquè hi havia una tempesta tropical o un huracà, el Gabriel, i això a nivell de navegació també és un perill molt i molt gran. I finalment també hi ha una... Perdona?
5: No, que i tant, que deia.
4: Ah, disculpa. I després, finalment, jo crec que també els perills que es poden derivar del fet de que és una travessa molt llarga i en solitari. I llavors vas cansat, no dors prou, o t'adors quan no toca, pots xocar també amb algun altre vaixell, amb algun objecte flotant no identificat... I clar, tota aquesta acumulació de possibilitats i de circumstàncies fan que sigui una aventura molt, molt arriscada. No sé si des de l'organització nosaltres, que organitzem el programa educatiu, els podem ajudar gaire, però sí que des de l'organització pròpiament de la regata hi ha tot un sistema de seguretat i salvament disposat a posar-se en marxa en qualsevol moment que reben un avís de perill.
0: Per què els vaixells de la minitransat només mesuren 6 metres i mig com una furgoneta gran? És més difícil o més fàcil navegar així?
4: Els vaixells són de 6 metres i mig perquè això ho diu la classe. La classe mini, que és un tipus, és una classe de vaixells, de velers, especifica quines han de ser les mides d'aquests velers. I posa que de llarg, és a dir, d'eslora, de proa a popa, només poden tenir 6 metres i mig. Llavors, són així perquè sí. I és més difícil o més fàcil? Jo crec que en general és una cosa molt, molt difícil, sobretot perquè ho fas tu sol. I navegar un qualsevol veler, un sol, qualsevol veler que no sigui molt petit, que no sigui un Optimist o una classe molt adaptada per aprendre'n, és molt difícil. És molt difícil perquè ho has de fer tot. I és la gestió 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, navegant. Sí, i això sí. Ja és molt difícil, no sé. No, és que no tinc més adjectius.
5: No, des de fora es veu com un gran repte. Oi, nois?
6: Sí!
5: Doncs vinga, endavant amb la següent pregunta, Naret.
1: La regata es diu Minitransat. Si tot va bé, quants dies creieu que trigaran els navegants a crear l'oceà Atlàntic des del... les Canàries fins a Guadalupe?
4: Doncs si tot va bé, unes dues setmanes. Els més ràpids és possible que en 10 dies ja ho hagin completat. I els altres, doncs els vaixells que són més lents o que van o en navegants que no són tan experimentats, potser triguen 18 o 20 dies.
5: Sí,
4: però
5: bonica.
4: La mitjana es calcula per aquesta mena de vaixells en les condicions actuals d'un parell de setmanes. I aquesta és la previsió amb la que treballen quan planifiquen l'aigua que han de portar, el menjar que han de portar... Aquesta, més o menys, és la mitjana de dies. Abans, les primeres minitransa trigaven 3 setmanes, pràcticament un mes, però com la tecnologia nàutica i de construcció de vaixells ha evolucionat moltíssim, cada vegada es fan més ràpids, els navegants també són més audaços, i això redueix els temps.
5: Clar, Perquè, perdona, és que m'ha sorgit una pregunta. Ells porten l'avituallament des de l'inici, o si algun navegant es queda sense aigua o sense algú, pot repostar?
4: No. Si fan alguna cosa d'aquestes, com repostar o rebre ajuda externa que els hi porti menjar o aigua, queden absolutament desqualificats per la normativa de la regata. Mm-hmm. És a dir, que tota la feina de la regata no només és la navegació, sinó que és un projecte que per ells comença molt temps enrere, potser anys, un any o dos,
5: clar, en la
4: majoria de casos, perquè és la preparació del vaixell, és la preparació física i després la preparació de la regata pròpiament, que inclou doncs, tota aquesta planificació de la càrrega que portaràs, de com la col·locaràs al barco, del que menjaràs. També hi ha a vegades els que són més professionals, entre cometes, això de professionals, acostumen a tenir l'ajuda d'equips a terra, que són els que els hi fan la planificació dietètica i els hi ha un càlcul de calories a consumir i per cada dia, tenint en compte també el clima amb el que es troben, si hi ha més o menys deshidratació per les condicions meteorològiques, etc, etc. És tota una feinada, però si han de calcular que màxim tenen permès portar, no sé exactament quants, però porten uns litros màxims d'aigua potable i el menjar que ells considerin. Sobre això no hi ha restriccions. Però sí que l'han de portar tot planificat i tenir en compte que potser la regata els hi dura més del que esperaven.
5: Sí, sí. Vinga, Jan.
2: Què voleu que els nens i nenes aprenguin amb el projecte 22 dies amb 22 peus?
4: Home, volem que aprengueu el màxim de coses possibles. Però sobretot la idea original del programa educatiu és fer entrar el mar a les aules. És a dir, que a través del mar i de la navegació arribeu a adquirir coneixements transversals en totes les àrees, matemàtiques, geografia, història... La regata és un pretext perquè aprengueu o toqueu totes aquestes matèries i, sobretot, en el fons, que us impregneu dels valors de la vela, de l'esport de la vela, perquè... La vela, tots la tenim sovint associada a una cosa molt elitista i molt reservada, doncs, això, a les elites econòmiques i socials. És un luxe tenir un veler i navegar. Uh-huh. I la veritat és que no. La vela de competició és una cosa que normalment es fa amb molts pocs mitjans, amb una dosi d'esperit d'aventura molt alta i amb un esperit de companyonia també molt gran. Però les regates aquestes es competeixen en solitari, però la majoria de regatistes compten amb un grup de companys també regatistes, com els de la base mini, que són els que estan competint i els que padrineu els centres educatius que participeu al programa. Tots aquests regatistes són un equip, són com una pinya, i cada un d'ells competeix en solitari. Però cada vegada que es troben junts, amb els pantalans, els molls, a les preparacions de regates, a qualsevol competició, sempre s'ajuden, es deixen les eines, col·laboren, comparteixen la informació meteorològica, etc, etc. I aquest esperit de companyonia, de treball en equip, de resiliència, de perseverança, creiem que també és una aportació fonamental a l'educació en valors.
5: Importantíssim.
4: I això és el que ens agrada més del programa, el que volem sobretot que arribi als nois i noies, nens i nenes que participeu al programa.
5: I tant. Superimportant. Vinga, Gerard, següent.
3: A l'escola padrinem un navegant. Com decidiu quin navegant li toca a cada escola?
4: Aquí normalment hi ha tres criteris fonamentals. Un, per àrea geogràfica, d'influència. Si tenim un navegant, per exemple, que és del Maresme, com és el vostre cas, la majoria buscarem que els centres del Maresme l'apadrinin amb ell, perquè bueno, es genera certa proximitat i és més fàcil després, amb una hipotètica derivada del programa educatiu, doncs, que us conegueu, que esteu en contacte o que pugueu tenir una relació més directa amb ell.
5: Ostres, seria
4: després,
5: superxulo.
4: Sí, i això ho intentem fer possible sempre a l'acte de clausura del programa educatiu que es fa al gener, I això intentem que vinguin tots els navegants i els alumnes que han participat al programa i que es coneguin en persona. Però com això no sempre és possible, a vegades ho facilitem fora d'aquest acte de clausura. Per això és important que hi hagi una proximitat geogràfica, perquè si un dia el convideu a l'escola, per exemple, no hagi de fer 3.000 quilòmetres i pugui venir des de casa seva si viu al Maresme. Aquest és un dels criteris. Després hi ha un altre criteri, que és veure si des dels centres educatius ho treballeu des d'alguna àrea específica. Si el treballeu des de llengües, per exemple, és possible que se us assigni un navegant anglòfon, perquè llavors podeu treballar també la comunicació en anglès i treballar amb els idiomes. I, finalment, hi ha un altre motiu d'assignació, que és que el navegant tingui un vincle personal amb un determinat centre educatiu, o bé perquè n'ha sigut exalumne, o bé perquè algun dels seus amics, familiars, hi treballa, o és docent, o té algun vincle amb un centre educatiu determinat. Llavors, això facilita molt les coses i la relació entre navegants i grups de classe.
5: Molt bé.
4: I llavors els que queden, si és que ens en queden, per assignar, intentem que cada navegant tingui assignats els mateixos centres el mateix nombre de centres educatius. Uh-huh. Que un no n'apadrini 3 i l'altre 24.
5: Yeah.
4: Que hi hagi un cert equilibri. Més o menys funciona així.
5: Molt bé, molt bé. Ona,
0: quin consell donaríeu a un nen o una nena que després de seguir la mini transat vol ser navegant?
4: Home, més que consell, la felicitació més entusiasta, eh? Perquè s'ha de tenir molt coratge per fer una cosa així. Però sobre el consell principal jo crec que és que t'ho creguis. Que t'ho creguis. Que t'estiguis convençut del que vols fer i treballis, perseveris i estudiïs molt per arribar allà on vols arribar. O sigui, la mandra està molt bé a vegades, la mandra, eh? Però la mandra no acostuma a ser bona companya de viatge
5: no.
4: En aquest aspecte. I sobretot és això, que t'ho creguis i aprofundeixis, i que una mica cada dia hi vagis posant una pedreta per arribar-hi, si aquest és el teu somni o el teu desig o la teva meta.
5: Fantàstic. I per últim, Jan, l'última pregunta tenim.
2: Què podem fer les escoles i les famílies per ajudar a fer que la minitransat sigui encara més coneguda i que moltes més persones aprenguin amb el vostre projecte?
4: Jo crec que gaudir-lo. Vosaltres ho esteu... Ara faré la pregunta al revés. Vosaltres ho esteu gaudint? Esteu aprenent moltes coses amb això?
6: Sí!
4: Sí. Sí? I en parleu amb els companys de l'escola, amb les famílies, amb els amics? Ho feu?
6: Sí. Sí.
5: Home, doncs, Núria, això... jo et diré que sí? Ara perquè, clar, estem a l'espera de que comenci la segona etapa, però...
4: Sí.

0: seguim amb el programa educatiu i aquest efecte que expliqueu, aquesta mena d'enganxe, jo crec que és la clau de l'èxit i de la difusió del programa educatiu, de que la gent conegui més l'esport, la regata, aquesta mena d'esdeveniments que, més enllà de ser proves esportives, són tot un fenomen. El que passa que és poc conegut, és molt poc conegut, però podríem fer un paral·lelisme, per exemple, amb el Kilian Jornet. Vosaltres sabeu qui és en Kilian Jornet?
1: No.
2: Ells no el coneixen.
0: No, tampoc, vaja, m'ha sortit malament el símil. Però bueno, hi ha esports com molt solitaris i molt minoritaris,
2: sí.
0: com fer aquesta mena de senderisme extrem, que tenen més premsa als mitjans de comunicació, per exemple. Quan el Kilian Jornet, vosaltres perquè no el coneixeu, però jo què sé, la Núria Piques, o gent d'aquesta que fa curses de muntanya molt extremes, o que corre maratons, aquestes persones, ni que siguin d'una manera molt, molt residual, sí que acaben sortint a les notícies. Però els navegants no. Jo us diria noms de navegants i us quedaríeu tots absolutament igual. I jo crec que és perquè no hem sabut, potser també des del món de la vela o de la nàutica, no hem sabut comunicar-ho, això. No ho hem sabut vendre. Li falta màrqueting. Perquè sempre hem de lluitar contra el cliché aquest de los Borjamaris, los Borbones, les regates, el Viribón i aquestes coses. Que els vosaltres no ho sabeu perquè sou molt petits, però sempre, si a vosaltres us diuen navegar, què us imagineu? Segurament el primer que us imaginareu ara serà doncs, el Joan Trencs fent la mini Transat i els minis, perquè n'heu après d'això. Però així d'entrada, en què pensa la gent? Pues en balers, en, pues això, en la copa de cava, el yate, aquestes coses, sí o no?
2: Sí, tens raó.
0: Doncs jo crec que el més important és que, d'una banda, nosaltres aprenguem a comunicar-ho més, nosaltres, les entitats o institucions que treballem en el món de la nàutica i de la vela, i d'altra banda, per part vostra, doncs que en parleu amb els amics i que ho gaudiu, amb els amics, la família, a l'entorn més proper. Perquè això és una manera de difusió sempre molt bona. Molt bona i clar, com ve des d'un esperit molt positiu. Esteu contents, o esteu gaudint, esteu aprenent coses, esteu interessats. Això s'encomana. I aquesta passió, si l'encomanes, és la millor eina de màrqueting i de publicitat.
2: Doncs així ho farem, Núria, així ho farem. No? Per més després d'aquesta entrevista que ens dona com ganes encara de saber més coses. O sigui, que en farem difusió del projecte, perquè la veritat és que està super... Està superbé.
0: Doncs us ho agraeixo molt, bueno, en nom de la Fundació del Museu Marítim, que són els impulsors del programa educatiu, i aviam, si podem seguir en contacte i fer aquesta festassa el dia 21 o 22 de gener de l'any que ve, on conegueu en persona el Joan Trencs, i aviam, ara, que tinguin molt bons vents i molt bona proa a la segona etapa, que salpa tot just aquest dissabte.
2: Això esperem.
3: Doncs moltes gràcies per haver respost totes les nostres preguntes. Ha estat un plaer parlar amb tu. Fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres també, i un plaer també que m'hi hagueu convidat i haver-vos pogut conèixer i explicar tot aquest rotllo sobre un projecte que a mi també m'apassiona molt i espero que s'hagi notat i us ho hagi encomanat.
2: Oi,
0: fins
2: tant.
0: Aviat, moltes
2: super,
0: gràcies.
2: Gràcies, Núria, adéu.
3: Adéu.
4: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, no

0: mini trànsit per aquí, mini trànsit per allà. M'ha vingut un dubte. Què té a veure l'escola Cinera amb la mini trànsit?
1: A veure, Gerard, a l'escola apadrinem un vaixell i el seu patró per aprendre coses interessants i didàctiques relacionades amb la regata.
2: Ona, i tu per què saps tantes coses de la mini trànsit?
1: Perquè cada dia miro el que passa i a la classe aprenem moltes coses.
3: És veritat que m'ha apadrinat a un vaixell.
2: Sí, 5è i 6è apadrina un vaixell i anem seguint tot el que passa.
0: I com es diu el vaixell?
3: Es diu Pachamama i el tripulant, en Joan Terens, que és català.
0: Ei, una pregunta. Què vol dir Pachamama?
1: Pachamama vol dir mare terra.
0: Ostres, quin nom més curiós.
4: Ja ho pots ben dir.
0: I d'en Joan Trench, què en sabem?
3: Això jo em voldria saber més coses.
2: Doncs pareu-vos l'orella, que ell mateix ens ho explica en aquest vídeo que sentirem.
5: El meu nom és Joan Trench, tinc 44 anys, soc de Barcelona i navego per la base mini, la primera vegada que faré la mini trànsit i amb moltes ganes de començar. Doncs em vaig iniciar de molt petit fent windsurf amb un amic i després, posteriorment, ja una mica més adult, vaig començar a fer creuer autodidacta amb amics, en el qual agafava vaixells i durant l'estiu fèiem les Balears, fèiem la costa francesa i allà va ser un enamorament amb el mar, amb la navegació i arrel d'això doncs, estem avui aquí. Doncs per alguna raó que encara no sé, sempre he tingut la il·lusió de creuar l'Atlàntic i buscant la manera de doncs, formar-me i agafar experiència, vaig contactar amb la base mini de Barcelona i ha sigut una escola estupenda per doncs, aprendre no només a navegar, sinó a meteorologia, aprendre de cabulleria, aprendre de veles, aprendre d'electrònica, no? Tot el necessari per fer una travessa com la que volem fer. Jo sóc de formació enginyer, però des de fa ja uns anys vaig emprendre i un grup empresarial en el sector financer. En realitat té poca relació, no està gens vinculat, però jo crec que al final la navegació oceànica és una escola que és una escola de vida, en realitat, no? T'ajuda a superar situacions, problemes, no? I a relativitzar i a objectivitzar, i jo crec que és aplicable a qualsevol professió. Jo diria que tres, i per ordre, primer de tot arribar, en segon lloc disfrutar-la, i en tercer lloc fer la millor posició que pugui. Doncs jo crec que els valors, en primer lloc, resiliència, companyerisme, tornar a connectar-te amb la natura, jo crec que són coses que la vela oceànica et dona i després jo crec que són aplicables també al dia a dia, no? Doncs moltes gràcies per embarcar-vos amb mi, supercontent de que fem junts el projecte. I res, qualsevol pregunta que tingueu, dubte o curiositat, pues endavant, i quan arribi a Guadalupe pues intentaré contestar-vos tot allò que pugui. Moltes gràcies.
0: Carai, que interessant això de ser regatista.
3: Que tu estàs pensant de plantejar-te, Gerard?
0: Doncs mira, no ho descarto. Durant el vídeo he estat investigant i amb totes les coses que m'heu explicat, m'ha picat el cuquet.
6: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Nois i noies, algú s'imagina com seria la vida d'un navegant? Ha de ser molt difícil això de tripular un vaixell i encara més travessar l'oceà.
0: Doncs mira, mentre sonava la música, m'he estat informant sobre la vida d'un navegant.
2: Carai, Gerard, això sí que és tota una sorpresa. A veure si a partir d'ara seràs tu l'expert en la regata.
0: Doncs no m'estranyaria gens, perquè he trobat coses ben curioses, com ara que els navegants no dormen més de 25 minuts seguits, perquè han d'estar constantment pendents de l'embarcació.
1: Apa, de debò? No en tenia ni idea que dura això de no poder dormir més de 25 minuts seguits.
3: I això no és tot. També sé que menja menjar liofilitzat.
2: Com que menjar liofilitzat? Què és això?
1: Sí, és un tipus de menjar que ha passat per un procés de deshidratació.
3: Deshidratació? Uf, ara sí que veig ben bé que no m'hi podria pas dedicar a això de la navegació. Amb el que a mi m'agrada la cuina casolana.
0: Sí, ho tindries ben malament. Adeu a les mandonguilles amb salsa, els macarrons de la mama, l'escudella, amb carn d'olla, la pizza.
3: Calla, calla, que només de pensar i ja ploro.
1: Can, sou d'exagerats.
2: Ja ho pots ben dir.
4: Escoltant Radio Arenys.
7: Audio Jungle.
6: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: I ara, Marta, què et sembla si fem una miqueta de debat amb aquests nois i noies, que ho estan fent fantàsticament?
1: Ho estan fent fantàsticament, això, aquesta nova fornada de periodistes que tenim a l'Escola Cirera.
0: Poca broma, vamos, quina qualitat que hi ha
1: molt
0: aquí,
1: top.
0: Eh?
1: Estan posant el llistó molt alt molt pels alt, propers que vinguin darrere.
0: Molt alt, molt alt, la veritat que sí.
1: Estic superorgullosa d'ells.
0: Jo pots estar-ho, jo pots estar-ho. Doncs anem a fer una miqueta de debat amb aquests quatre tertulians que tenim aquí. I la primera pregunta que els hi voldria fer seria què n'estan aprenent d'aquest projecte tan xulo que ens estan explicant avui. No sé qui vol començar a explicar-nos-ho. Vinga, va, a veure, qui s'anima.
1: Vinga, va, nois.
2: Moltes coses.
1: Bueno. Coses curioses, curiositats, coses sorprenents, alguna cosa que, ostres, això no en tenia ni idea.
0: Per exemple, el menjar, no? Que és molt curiós,
2: sí,
0: el tema del menjar.
2: No sabia que menjaria en menjar liofilitzat. Jo no aguantaria ni una setmana a menjar liofilitzat. I...
1: Sí.
0: És durillo, eh?
1: No, no, i el que ha dit la Núria a l'entrevista de... Han de pujar amb totes les provisions a bord i t'has d'organitzar.
3: Perquè si portes menys menjar, et quedes amb gana i, pues, no sé, has de sobreviure sense menjar.
1: A mi m'ha sorprès moltíssim.
0: No, és durillo, eh?
1: I l'aigua. Ja. I clar, jo suposo que també deuen jugar amb els quilos, perquè clar, vulguis que no, l'aigua pesa, no? O sigui, tu vas a comprar unes ampolles d'aigua al súper i vas carregat. I clar, ells volen guanyar. Quan menys pes, més ràpid van.
0: Més ràpid vas.
2: Sí. Però tenen que portar cada ratista la mateixa quantitat de menjar i d'aigua. Que...
0: Sí, no es poden passar.
1: No es poden passar.
2: No.
0: Déu-n'hi-do.
4: Poden agafar del mar, perquè amb el foc aquell, que no me'n recordo com es deia...
5: El fogó.
0: El fogó, no, o no sé un foc que tenen.
4: Sí, que...
0: Converteixen l'aigua salada.
4: Però hi ha gent que li
0: salada.
4: Dona por i no ho agafa.
1: Ah, ostres.
4: Passis crema.
0: Ah, sí. Vale. I poden convertir l'aigua salada
4: sí.
0: en aigua dolça.
4: Sí. Sí.
1: Bueno, suposo que mengeixen l'evaporació, no?
0: Clar, exacte. Exacte.
1: O així, o com ho fan.
2: Sí, sí, segurament sí.
4: I el menjar també el calenten, però hi ha gent que no ho porta.
1: Això ho heu après en alguna de les activitats didàctiques?
5: Sí.
2: Sí. Sí.
1: Clar,
0: molt
1: és
0: bé.
1: Que...
0: Curiós. I l'última pregunta que us volia fer és... us animaria vosaltres més endavant, o no sé mai, a participar en una mini-trànsit com aquesta?
1: Algú li ha picat el coquet
0: és,
1: de dir...
0: És guai, però és durillo, eh?
2: No. Jo ja ho he dit i...
5: Jo la veritat no, eh?
2: No, no, no.
5: A veure, trobaria faltava molt la sopa de la iaia.
1: La sopa,
0: la sopa de la iaia.
3: Jo crec que faria molta por perquè estàs allà al mig del mar, sense ningú, sol, no pots parlar amb ningú i, pues, no sé, fa com cosa.
4: Ah, jo igual.
1: Sí. A mi és això el que em fa... O sigui, és que no deixen d'estar al mig de l'oceà Atlàntic.
0: Sí, sí, no, estàs allà perdut.
4: Amb molts perills.
2: Bueno.
4: Sí, em fa molta por.
1: Ho veig una cosa... O sigui, un gran repte.
0: I això de que només dormen 25 minuts... Que
5: jo no aguantaria, eh?
0: Clar.
5: Ni jo menys.
3: No, jo encara tampoc.
4: Jo potser sí.
1: Clar, van trencant el son constantment. Això que els experts recomanen fer dormides
0: de... Becaines de mitjoreta, com a molt, 20 minuts.
1: O 25 minuts. Aleshores, penso que potser ja els hi serveix per descansar. Mm. Però...
0: Però clar, t'has de mentalitzar molt, eh? Vull dir, has de tenir... molta fortalesa mental, jo crec, perquè són moltes coses. És estar sol, com dieu vosaltres, menjar amb el que tinguis, sí, no hi ha més. I després, això del dormir.
1: Jo crec, m'està venint al cap ara mateix que quan s'acabi tot això hauríem d'intentar portar en Joan Trencs aquí
0: home,
1: a la ràdio i fer-li una entrevista,
4: sí.
1: No?
4: Vinga.
5: Sí.
1: I que ens expliqui...
2: Aquests quatre...
1: No, vosaltres quatre.
0: Home, el tàndem.
1: L'equip del 22 dies amb 22 peus, no?
2: El primer grup.
1: Doncs mira, dit i fet.
0: Molt bé, doncs queda dit.
1: Queda dit.
0: Moltes gràcies a tots quatre i bueno, continuem amb el programa, no?
1: Sí, apa, vinga. Som-hi. Adéu.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Ostres, he après moltes coses sobre la minitrànsit i la navegació aquesta tarda, nois.
1: Sí, jo també. Ha sigut molt interessant, no creieu?
2: Sí, i jo també. Ha sigut molt xulo.
3: Ara ja en sabem una miqueta més. Llàstima, però que hàgim arribat al moment d'acomiadar-nos.
1: Oh! Ei, però no us entristiu, que la setmana vinent hi torna a haver programa.
4: Però ja no serem nosaltres.
3: Però tornarem i segur que els nostres companys també ho faran la mar de bé.
0: Segur que sí.
1: Així doncs, una abraçada ben forta de part de la Naret,
2: en Jan,
3: l'Ona
0: i en Gerard.
5: Adéu!
3: I fins al següent programa de
5: Cine!

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Ràdio Arenys. Música. Música. Música.
0: Ràdio Arenys és la primera. En música.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
3: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada del ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
3: Coincident amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
5: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
3: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
1: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
3: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
1: La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
1: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
8: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mipérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar amb molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres, una altra vegada, acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Una jornada més, per exemple, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral van molt plenes, sobretot amb aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Com a incidències, destaquem un vehicle avariat a l'autovia A2, el tram de Cornellà de Llobregat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Martorell, sentit Lleida. Més endavant, també a l'autovia A2, també hi ha un vehicle avariat a la zona de Castellbisbal, que també provoca aturades de 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. I a la mateixa autovia A2, molt més endavant, ja a Bell-lloc d'Urgell, aquí parlem d'un accident que ara mateix està provocant aturades d'un parell de quilòmetres també en sentit Lleida. En fi, alguns problemes en aquests tres punts de l'autovia A2, Cornellà, Castellbisbal i Bell-lloc d'Urgell. Acabem recordant que un accident talla l'accés cap a la B20 des de la Nacional 2 a la zona de Montgat i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, a més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
4: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
0: Ho detalla Maite Polo.
5: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: De fet, Illa no és l'únic republic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
4: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
0: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
7: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
8: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són professionals, propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
7: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
0: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
9: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
10: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
9: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat al seu entorn perquè l'acompanyin al seu retorn.
4: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per a configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que ha estat proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
4: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fons amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
0: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè, precisament, diu, es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
11: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
12: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
11: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
13: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
11: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
4: Segons el govern, els retards d'entre 15 minuts i dues hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten amb més antelació de l'habitual per agafar el tren.
0: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
14: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que es va a moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 8:45, quan els trens que havien de sortir aquella hora van trigar més de dues hores.
15: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
16: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se me retardarà fins a les 9.
14: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó que va aturar d'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
0: La paciència també ha estat capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
18: Sí, m'entré per la notícia i esa cosa que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
19: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver, si es la cosa suave.
17: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: I encara en transport públic, Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell.
20: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
21: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
20: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En territori Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve i crearà una nova taxa per sancionar els veïns que no reciclin correctament. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
22: El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. De cara al 2027, la majoria de taxes i preus públics s'encariran un 2,5% més, ho explica l'alcalde de Manresa, Marc Eloi.
23: El preu del consum està pujant moltíssim. Els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC. I, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
22: L'equip de govern justifica que ha hagut de fer malabars amb els números. L'increment del 2,5% és pràcticament la meitat del que es preveu que creixi l'IPC interanual. Ara bé, el cas de la brossa és singular, perquè han decidit limitar l'augment de preu i collar els que no reciclen bé. A partir de l'any 20, qui recicli menys o pitjor podrà arribar a pagar 90 euros més pels residus. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta proposta s'aprovarà dijous al ple.
0: Encara en territori, Sant Feliu de Guíxols ha aprovat la cessió de 4 solars municipals de l'Agència de l'Habitatge. L'objectiu és construir-hi fins a 90 habitatges públics de lloguer assequible. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent, bona tarda.
1: Bona tarda. 76 dels habitatges serien de protecció oficial i 18 més d'ús temporal. Les obres podrien començar l'any vinent i allargar-se un o dos anys. Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme.
2: Aquest és el pas previ a poder ja tenir la redacció del projecte bàsic en un període no superior a 3 mesos. Ha d'estar informat per l'Ajuntament per tal d'aquesta llicència pugui ser ja adjudicada i posteriorment doncs, ja procedir a la part constructiva d'aquests habitatges que es pot produir al seu inici durant l'exercici 2027.
1: El gruix dels habitatges se situaria en els terrenys on hi ha ubicada l'antiga fàbrica Trashler a la carretera de Girona. També es disposa de solars als carrers Huguet i Antoni Ferrer.
0: I a Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat.
4: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport a la comissió.
0: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
5: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
6: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara amb el futur, amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
5: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des de Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
24: Molt bona tarda. Doncs des del Teatre La Fàbrica de Barcelona, tanqueu els ulls, sentireu el que sentim nosaltres. Tot el sector teatral català treu el nas aquí aquesta tarda. Actors, directors, gent de la dansa i molta conversa de passatgers. Acaben de fer-se públics els nominats de la 32a edició dels Premis Butaca. I com deies, hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so, composició, i els segueixen amb 8 cadascuna La mort i la primavera de la Baronal i El barquer del Teatre Lliure, una dansa que competeix en categories que no són només la dansa. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Álvaro. I després, nosaltres continuem en cultura, i després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja, Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades dels concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: I ara és moments de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. El president del Barça, això sí, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que... Ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i, per tant, el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Pendents de la Champions, pendents del futbol i en bàsquet, també jornada europea. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi, serà a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina, el Kitsanas Manresa està jugant des de les 6 de Turquia, a la pista del Başak Şehir. Ara mateix està perdent el bàsquet Manresa 62-54, quan queden 5 minuts per acabar el tercer quart. I més bàsquet a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que arrencarà a 8:45. Escoltem l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
2: El Fraikin Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Aguas Santas de Portugal després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzao romanès. Els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
5: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
2: I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal. Maria, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.

0: moment segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
0: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
0: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
13: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
11: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vives i escridassar del ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
13: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
15: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
13: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
11: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
13: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
16: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por...

0: Por problemas en la vía de Madrid, entonces eso es lo único que tenemos.
1: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
3: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora, que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Ha pujat la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores, fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres, una altra vegada, acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
2: I a continuació connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
6: Bona tarda, Maria. Doncs sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Baixa el volum de circulació, però encara hi ha aturades en alguns punts en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, carregat els darrers trams de la C33, la C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, o la B30 entre Cerdanyola i Barberà, en tots dos sentits de la marxa. Com a incidències, en tenim dues a l'autovia A2. Una a la zona de Cornellà de Llobregat, un vehicle avariat que talla carril sortint de Barcelona, aturada fins a quilòmetre, quilòmetre i mig. I també a l'autovia A2 un accident a Bell-lloc d'Urgell. L'havia estat puntualment tallada en sentit Lleida. Ara tenim un carril tallat al trànsit i retencions també de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de l'autovia A2. Com et deia, a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida, causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
7: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just a la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
2: Ho detalla Maite Polo.
8: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
9: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
2: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
7: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
2: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
10: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
11: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
10: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I els Reis ja han arribat avui a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
2: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
12: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
13: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
12: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
2: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat el seu entorn perquè l'acompanyin en el retorn.
7: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
2: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que està proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
7: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli, perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa, després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fronts amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
2: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament diu es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
14: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
15: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
14: Al seu torn, al Parlament, Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
16: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
14: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
7: Segons el govern, els retards entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten a més antelació de l'habitual per agafar el tren.
2: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
17: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que és el moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens havien de sortir, aquella hora van trigar més de 2 hores.
0: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces, eso es lo único que tenemos.
1: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se me retardarà fins a les 9.
17: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó, que va aturar d'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis, Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant, doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
2: De fet, la paciència està capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
19: Sí, m'entré per la notícia i aquesta cosa que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
20: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
18: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
2: I Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir els temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran 2 combois més. Esther Minguell.
21: A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran 2 combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
22: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
21: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: En territori, l'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per impulsar l'habitatge assequible a la ciutat.
7: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
2: UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
5: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICI al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
3: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
2: I notícia d'última hora que ens arriba des de BTV. Mor un home en un incendi en un pis al districte de Sants-Montjuïc. 8 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a l'edifici i els Mossos d'Esquadra s'estan fent càrrec de la investigació.
7: El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions els bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit a 6:45. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
2: L'incendi ha obligat a tallar la circulació dels carrers de Sants en aquest punt i provoca afectacions a les línies D20 i 52 del bus.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I en salut, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
6: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: I en cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
7: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya amb un paper destacat a la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions dels 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des del Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
23: Molt bona tarda, doncs seguim al Teatre La Fàbrica de Barcelona, on avui hi ha un ambient de festa gran, perquè s'han donat a conèixer les nominacions als Premis Butaca 2026, la 32a edició. Ara mateix tots els actors i el sector teatral català en general es troba fent una copa de la mà i molta conversa de passadís. Hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi, de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista. Millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so i composició. els segueixen amb 8 cadascuna La mort i la primavera de la Baronal i El barquer del Teatre Lliure. Una proposta de dansa que competeix en categories que no són només de dansa i que entre brindis i brindis ja dona molt que parlar. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar. Mentrestant, aquí el còctel continua i les felicitacions no paren.
2: I després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més, el disc Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja a Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades als concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.
2: I fins al 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Image, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. David Navarro.
14: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
9: I penso, no estic dient que la càmera sigui la que ho connecta de tot, sinó la meva manera de mirar. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar vers les persones, tant si són individus desconeguts en comunitats poc ateses com si són figures conegudes públicament, com ara celebritats.
14: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta d'aquí una hora a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Ja coneixem l'equip que jugarà a Flick, sense Gabriel Jesús i en Fermín i Olmo, l'11 del Barça per aquesta nit, amb Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín i Lamine Yamal, Olmo i Gordon. I el president del Barça, fa unes hores, Joan Laporta, assegurava que el Barça ara per ara és el millor equip d'Europa.
11: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
10: Amb bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Palau Blaugrana al Maccabi de Tel Aviv a 8:45 del vespre. A l'Eurocup masculina, tram final del partit del Kitzanas Manresa, que està jugant a Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix, falten 3 minuts per finalitzar el partit, derrota de 82-69. I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que començarà a 8:45, d'aquí poc més de mitja hora. Escolta, tema a la prèvia, l'entrenador Moncho Fernández.
13: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Dileta, sempre fitxen molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
10: Pendents del futbol, pendents del bàsquet i també de l'handbol. Aquest vespre, el Frec Invalomano Granollers defensa a partir de 3:15 la segona plaça del grup E de la Lliga Europea. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Agua Santas de Portugal. Després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzao romanès, Maria, els Antonio Rama buscaran una victòria que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
2: Moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos combois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Continuem parlant de mobilització, de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre, una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Cumana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de la Veronal i el Teatre Lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, Tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.
7: Ben trobats, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant una setmana més. Gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra per escoltar l'interrogant que avui ens plantegem. I és, per què és tan difícil trobar llocs de poder estar en silenci? Aquest és l'interrogant que avui farem possible amb el Joan Ripoll. Què tal, Joan?
8: Molt bé, content de ser aquí.
7: Benvingut. També amb el Ramon Moreno. Què tal, Ramon?
9: Molt bé, encantat.
7: Perfecte, moltes gràcies per venir. Ja t'has desplaçat de... De Pineda.
10: D'allà, a la distància, no. Pineda de Mar.
7: Molt bé.
10: Allà a les alçades, també, amb silenci.
7: També està amb nosaltres la Maria José. Què tal, Maria José?
11: Molt bé, un plaer.
7: Val, perfecte. Sí, s'ha sentit bé, eh? Sí. I també està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal?
12: Jo molt contenta d'estar aquí i agraïda.
7: Perfecte, per poder parlar del silenci avui.
12: Sí.
7: Perfecte. Un servidor, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, en Joan Bosch. Doncs, sense més preàmbuls, avui escoltem el guió que ens ha preparat la Maria José, com vulguis.
12: Gràcies. Des del segle passat, pobles i zones rurals s'han anat buidant. Tot feia pensar que el futur podria ser millor a les ciutats o a prop d'elles. Si això ha acabat sent cert o no, seria un tema per un altre programa. El fet és que viure aglomerats implica un munt d'inconvenients. Un d'ells és el soroll. Des de casa, veïns, gossos queixant-se d'estar tancats, música que tu no tries, vehicles de tota mena... I si a tot això afegeixes les obres de l'edifici del costat o les del segon primera, t'adones que el silenci ha esdevingut quasi un impossible a la teva vida. És veritat, la gran majoria, vivim envoltats de sorolls en la nostra quotidianitat. El silenci pot fer, fins i tot, que ens sentim incòmodes. I si no... Penseu com desitgem trencar-lo en trobar-nos amb algú dins l'ascensor. Trobar silenci ens obliga a fugir a llocs concrets on regna la solitud? Hi ha un lloc on podem fer silenci, i aquest sí que en depèn de nosaltres. És el silenci de la nostra ment, o, com deia Santa Teresa, la loca de la casa. Pensaments intrusius de tota mena, suposicions que donen pas a interpretacions més que errònies en molts casos, diàlegs interns en bucle, imatges del passat, visualitzacions del futur i de com hauria pogut ser algun fet que ara ja ha passat, tot plegat un munt de pel·lícules que s'acosten més al pla virtual que a la veritable experiència de la vida. La mateixa ment no existeix un lloc més pròxim on trobar silenci. Una ment en silenci és capaç d'observar sense judici, és capaç de contemplar. Ara bé, no hi ha un interruptor que silenciï la ment. Es poden utilitzar molts mètodes. Jo us puc parlar del que conec, el Vipassana. És un entrenament de la ment a prendre atenció en l'observació sense judici de l'instant present, en la respiració natural i en el cos, revisant part per part totes les sensacions reals que es produeixen externes i internes. En tot cas, l'observació atenta ens aproximarà a l'estat de silenci i la calma. Em deia la Txell, una bona amiga, que quan els pensaments no paren, el sol fet d'observar-los et porta directament a la calma. El soroll més incòmode no és l'extern del que podem posar a distància i deixa de molestar. El que de veritat ens neguiteja és el soroll que portem a sobre, allà on anem. Tanmateix, com diu en Borja Vilaseca, no et creguis res, experimenta-ho.
7: Perfecte, avui doncs experimentarem a veure si podem trobar aquesta pauta, amb aquesta reflexió que farem avui en el punt de l'interrogant. Solucions no en donarem, però reflexions sí que en aquest sentit podem ajudar a qui ens escolta. Joan, què ressaltaries d'aquest guió i què afegeixes?
8: M'ha agradat molt, evidentment, ja no podia ser d'una altra manera venint de tu, però m'ha agradat molt el fet de que situïs el silenci no en un lloc concret, en un espai concret, que això és una batalla perduda si algú ho prova de fer. I comprendre com... A veure, els exercicis que... les pràctiques que podem cadascú hem après o hem utilitzat. Bé, porten un temps i potser per algunes persones pot costar més. Però en qualsevol cas, comprendre que el silenci no és un lloc, penso que és el primer pas, un gran pas. I sobre el que afegiria, doncs això que parlava, doncs esta vegada es parlava de la Vipassana i potser alguna altra cosa més, diguéssim, senzilla, ja? Més fàcil, més que qualsevol pugui, en un moment pugui donar-se'n. Que no és, potser, trencar tot aquest soroll que fins a aquest moment hem portat, sinó, bé, per un moment que salti la xispa i després ja cadascú ja s'atrevirà o no amb el seu propi silenci.
7: Perfecte. Rosa, què ressaltaries i què afegeixes?
12: Penso que és un tema que molt important a la vida de tothom i que ho has sabut reflectir-ho amb dues paraules, vull dir que molt concret i molt bé. Crec que sí que la Vipassana pot ser una manera d'arribar amb aquest silenci o amb aquesta calma, diríem, amb aquesta trobar-te amb tu mateix, no? I que no et destorbi el teu propi discurs, que això ja és el colmo, no? I l'altra és de que jo penso que sí que podem trobar, a part del nostre propi discurs, espais de silenci que ens omplen i ens energetitzen, que són com, per exemple, quan vas a la natura i, si estàs sol, millor, el de contemplant la natura, sigui quina sigui, però en principi tot és maca, no? Un llac, un mar, una muntanya, uns arbres. Això, amb silenci, encara que no sigui real, o sigui, que no sigui autèntic, diríem que sempre no hi ha la campana del buit en aquell moment, però sí que és el silenci que tu necessites. Per tant, penso que això és molt important, que també puguis fer, diríem, unes immersions en aquest silenci. O sigui, penso que el necessitem com l'aire que respirem.
7: Molt bé. Ramon?
9: Bueno, a mi m'ha transportat quan jo era un tendre jove, ja fa molts anys. Vaig conèixer amb una noia, va sortir que era una hippie budista de l'època, i anàvem a xerrades, conferències, i abans de sortir un dia em va dir: per què no fem els dos un curs de Vipassana? Vam trencar abans, o sigui, no va arribar el curs, però sí que és veritat que vam anar a... perquè clar, jo anava amb ella, anava, evidentment. Anem aquí? Anem. Jo no sabia en principi què havia, però si anava ella, anava jo, no? I una de les coses que em va impactar va ser una vegada que un músic metge va fer les conques tibetanes, els concos, no? Tibetanes, no? I aleshores estava allà, els concos, els bongs, abans. I va dir: mireu, els pensaments és com una partitura. Que n'hi ha compassos. I ve un compàs, i passes a l'altre, i passes a l'altre. No te quedes amb un compàs tota la vida ja clavat, sinó el compàs. Després, més tard, algú parlava de núvols, no? Bueno, és igual, el tema és igual, no? Després, sí, després, al cap d'uns anys, Paniker i tal, havia parlat del Vipassana i altres sistemes i tal, de la forma d'entendre les coses reals, sense fer judicis, sense tal, no? Però sí que és veritat que m'he recordat d'aquells temps i, ostres, sí que em va quedar clar que els pensaments venen i marxen i que silenci absolut no n'hi ha lloc. I que n'hi ha dues formes de buscar aquesta pau. Una és el silenci i una altra vegada és el crit. N'hi ha moments que has de cridar per buidar, per treure tot allò que tens, el crit i després el silenci. O sigui que gràcies per transportar-me amb la meva amb la tendra joventut. D'això no diré res perquè no se sap en Olga, clar, evidentment. Que, bueno, això que no l'escolti Olga, si no...
7: Bueno,
9: molt bé.
7: Si està escoltant el 91.2 de la freqüència...
9: No, està preparant un concert del Messias, o sigui que no, ara, en aquest moment no està preparant, no. Però molt moltes mercès, eh?
7: Molt bé, Ramon. A mi, per la meva part, Maria José, m'ha agradat aquest tros M'ha agradat el guió, naturalment, però aquest trosset que poses en el guió, que posa pensaments intrusius de tota mena, suposicions que donen pas a interpretacions més que errònies en molts casos, diàlegs interns en bucle, qui no ha tingut això, per exemple, a les 4 del matinada o a les 5 i no ha pogut dormir ja més, imatges del passat, a vegades són imatges de culpabilitat, vés a saber què, no? Visualització del futur i de com hauria pogut ser algun fet que ara ja ha passat, no? Imaginacions de projeccions que... Bé, doncs m'ha agradat aquest tros. I aleshores dic que com a aportació que tu ja ho poses aquí baix, però jo mentre llegia aquí hi ha un lloc que vaig posar ja de seguida el Vipassana.
13: Ah,
7: sí? Ah, sí? Vaig pensar, i després vaig donar-me en compte que ja ho havies posat. No?
13: Dic, mira.
7: Dic, jo portaré aquest aspecte, perquè és molt important. Jo també ho vaig descobrir molt aviat, com tu dius, Ramon, la recordo molt bé, perquè m'ha marcat la vida. Als 27 anys vaig descobrir el silenci de veritat i des d'aleshores sempre he volgut compartir com poder trobar aquest silenci amb les persones. I és veritat que buidar la ment és el més important, penso, per la persona humana. Saber buidar la ment, ja no pensar, allò que deia, que també dius en el guió, la loca de la casa que deia Santa Teresa, penso que tot és una exercitació de la ment, de dir, vull que estigui en silenci i només viure i conviure amb allò que veus, el que deia la Rosa, no? Ara veig un núvol, veig una sortida de sol, el silenci tampoc és absolut, perquè sempre hi ha el cant d'un ocell, o hi ha el vent, la moguda dels arbres, el que sigui, però és allò que també ja busques, ho has dit molt bé, no, Rosa? I en aquest sentit, sí que un silenci absolut el pots trobar a casa, tancant en una habitació, i trobar aquest silenci que tu necessites per poder... És que és molt sanador, a part d'això. I doncs penso que els pensaments són el principal dolor de la nostra societat, no? O sigui, el dolor, com que no sabem estar en silenci, el soroll ens va creant, tot el que tu deies aquí, pensaments intrusius, ens van creant dolor dia rere dia, i el dolor és el sofriment que aquest món sofreix i no se'l sap treure del damunt, i no se'n dona compte que la veritable manera de treure's tot aquest patiment és buscar el silenci, no moure res dintre del teu caparronet, que després ja ve l'actuació. Maria José.
13: Sí, i a la vegada, com jo també apunto d'alguna manera quan en l'escena de l'ascensor i la Rosa també ho deia, no? Parlaves de la fòbia al silenci, no? A la vegada el necessitem...
14: No, si fa por. No.
13: O fa por, bueno.
14: Fa por el silenci, por, sí. A
13: la vegada el necessitem, però a la vegada, en certes persones sobretot, i en alguns casos, en alguns moments, pràcticament molta gent, a tothom, ens fa por el silenci, perquè... Bueno, per què? Ara ho deixo aquí. Per què ens fa por el silenci a vegades? Tot i necessitant-ho. No ho sé, ara no sabria què contestar jo.
9: Deixo-ne aquí. Que a vegades no pots omplir el silenci en res. I tendries a complir amb algunes coses amb silenci. Idees, o sigui, idees maques, moments, situacions...
13: Però si l'omplim ja no és silenci.
9: No, sí, però no. És que el silenci mai tenim silenci. Sempre tenim el
14: pensa
9: pensament que ve...
14: Pensa que hi ha gent que arriba, viu sola, i el primer que fa és posar la tele o posar...
9: Clar.
14: Com a so de fons.
9: Clar, però aquí entrem... No, perquè no sap estar en silenci meditant.
14: No,
9: jo entenc que no n'hi ha... Però el silenci el pots construir tu, a partir del teu estat, tranquil, i penses allò que t'interessa pensar. O sigui, intentar pensar que el silenci és total, això és impossible, perquè no existeix.
14: No, però ara, aquestes persones ho fan per por.
9: Sí, clar, perquè estan soles. I la soledat crea un ambient de por.
14: Una soledat no
9: volguda. No, clar. I això crea por. I el que està sol se dona compte que cada dia quan s'aixeca està sol. I si passa qualsevol cosa està sol. I aquí va, què diu? I això li comença a crear una angoixa i una por que és incapaç de trencar aquesta línia i dir, home, tindria que fer relació amb algú, tindria que intentar sortir. Però el intentar sortir és sortir. I això costa molt, clar, evidentment, sí. Sí, aquest és el por, sí que tens.
7: Joan.
8: Al parlar de per què no ens quedem en silenci, bàsicament el que tenim por és de nosaltres mateixos, del nostre buidor, de descobrir quelcom que no volem saber. Que no volem saber i que ens enneguem i ens produeix, com deia el francès, dolor. Però que amb el soroll extern ens ho tapa i podem viure dissimular el dolor aquest. Ja no he dit viure, però no, això no és viure.
13: Sí, és veritat.
8: Si som realment així una mica exigents amb el que estem fent i dient, no, això no és viure. I sobre la recerca del silenci, bueno, jo tinc dues anècdotes. Una és, moltes vegades havia anat a caminar pel bosc amb una exparella meva, que tenia un fill petit, i aquell nen no callava. Realment, penso que necessitava xerrar, escoltar-se i tapar-se les seves qüestions. I un dia li vaig dir, era una mica complicat anar passejant per la muntanya amb aquell corcó tota l'estona parlant, i li vaig dir, Jan, dic, para un moment i no digui res. Em va mirar i no va dir res. I li vaig preguntar, què estàs escoltant? S'equivocava amb la resposta, però per ell diu res. Dic, justament. Dic, quan parles, estàs tapant amb aquest soroll extern. No li vaig dir així, evidentment, això ho dic ara. Quan te tapes amb aquest soroll extern, evites aquest silenci que, bueno, en el cas d'un bosc o una muntanya, no és silenci absolut. Si pares, te pots estar una hora assegut en un bosc i te trobaràs que allà de silenci no n'hi ha. Continua havent soroll extern, però potser t'ajuda a interioritzar millor.
9: Estar en silenci, sí.
8: Sí, estar millor en silenci amb tu, si ets capaç de separar-te d'aquest soroll. I l'altra anècdota, en un taller de meditació que vaig fer, que un dels primers, a la vora d'on estàvem meditant, estàvem fent obres. Allò del soroll intern, no el podem evitar, el soroll intern, ens envolta. Però estàvem fent obres. I bé, nosaltres estàvem fent els exercicis de meditació, d'interiorització, de silenci, d'escoltar-nos. I amb aquell tum-tum-tum-tum-tum-tum. Imagineu-vos una màquina de
9: Va haver algú
8: que amb la seva opinió i el seu moment, i li va... A qui ens guiava, ens dirigia, li va dir així, amb aquest soroll no puc. La resposta va ser, doncs, si no pots meditar amb això, surt de la sala. Llavors, perquè l'autèntic, si te'n vas realment cap endins, aquest soroll extern, no l'evitaràs mai trobaràs un lloc absolutament en ser. I la recerca d'aquell lloc, diguéssim, mític, on per fer segons què he d'estar en silenci, no sé on, i en una sala absolutament que no molesti res, doncs, potser t'ajuda. Però has de ser capaç també d'estar meditant amb la màquina de fer forats.
9: Has de conviure amb això.
8: Clar. No, integrar-ho amb la teva relaxació. I com a exercici, com a resposta, em va semblar una mica dura, però tenia molta raó. Si no pots integrar tot el soroll extern, no podràs arribar al teu silenci. I aquesta sempre m'ha quedat. I l'experiència de entrar al metro, en un vagó de metro, i allar-te d'aquell... i trobar aquell moment... Que no dic... Que a vegades sembla que les persones que meditem o que fem exercicis d'alguna mena, és com si visquéssim absolutament tot el temps en un estat meditatiu i com a dos peus, podria aixecats un pam de terra. I no és cert. Aquests moments els trobes quan els trobes i depèn molt del que t'ha passat aquell dia, també, Vull dir, sí, a veure, no hi ha màgia, tanta màgia.
9: I a les 6 i mitja al metro l'olor no medita, o sigui, l'olor està allà, el que has tot de lluitar contra tot, no?
8: Són inputs que t'arriben, sí. Però sí que és important adonar-te'n de que no necessites, el que deia al principi, que no necessites aquesta... I el que també és... trobar-nos amb nosaltres mateixos de totes, totes.
7: Clar, responent a aquesta pregunta que has fet, Maria José, per què molesta el silenci, no? Jo diria, però pensem en el silenci, o sigui, potser la gent no s'ho planteja si molesta el silenci, perquè potser té por, potser del silenci, o també preguntar, el busquem el silenci? Tinc necessitat de buscar un espai de silenci? O també el necessito, aquest silenci? Penso que estem submergits en un espai, com ara comentava en Joan, no? Que estàs potser en un lloc i tacatacatacata se sent allò i ja no dius vaig a fer silenci. Però proposar-nos de dir vaig a buscar el silenci, vaig a veure si puc silenciar la meva màquina del pensament i de dir, a veure si sóc capaç de no pensar res, perquè penso que una de les maneres de no pensar en res és viure l'ara. El silenci transporta a viure l'ara, precisament, no? O sigui, busca en aquest moment el silenci, no? No ja el buscaré, sinó de dir, ara, aquest moment que estic a casa, doncs vaig a veure si puc fer silenci. No pensar en l'agenda de demà, no pensar si faré el sopar, si faré el dinar, si haig d'esmorzar o no, si haig d'anar a aquella visita del metge, no. Aquell moment de viure l'ara, precisament et porta, penso jo, que jo...
9: Ah, però a l'ara també és fer el sopar al moment, en el metge, o sigui, el mateix ara comporta
7: però,
9: tot.
7: Esclar.
9: O sigui, tot això, no? Vull dir, a l'ara no és fer res. A l'ara és fer el que estàs fent ara. I que sigui això el que realment te comporti aquest estat.
13: Sí, per mi és obrir-se en aquest instant present. Aquí, que estem els cinc a sobre aquesta taula, amb aquestes ratlles de color de fusta, de color blau, escoltant el que diu el... Com recordo ara?
9: Ramon.
13: Ramon. Escoltant, bueno, etcètera, no? Intentant aïllar-se, com deia el Joan, no?, m'aïllo de tot l'altre que m'estan assediant segur els pensaments de què faré després, d'on vinc, però intento, procuro aïllar-me per centrar-me en aquest moment

0: facilíssim, perquè és tan sols... M'enfoco en les sensacions del cos, en el moment present. No dic que sigui... A veure... no es, segurament no es pot fer d'un dia per l'altre, requereix d'una pràctica contínua.
1: Correcte.
0: Però no és, per mi és molt més difícil començar a visualitzar, una meditació de visualitzar. Alguna persona li anirà millor. A mi no, per la meva manera, pel meu cervell o pel que sigui, no? Necessito que sigui algo molt, molt palpable, com les sensacions o com el que estic veient en aquest moment, el que estic sentint.
2: Les emocions, potser...
0: No, emocions no, no és tan... És que és molt més tangible. Uh-huh. Són sensacions de... Ara em pica el coll, per exemple, o ara... Són sensacions reals, reals de realitat, de veritat. Uh-huh.
3: Sí, però aquestes sensacions que dius, de fet, jo les assimilo als sorolls d'aquests externs de la màquina. Vull dir, són coses que et venen, que t'estàs sentint del teu cos, però també te van... O sigui, no es queden allà. Com
0: deia, ah,
3: no et quedes dient que soparé perquè ara tinc gana, no, ja estàs, ja has marxat.
0: Sí.
3: Si t'has de quedar és dir, vale, sento el cos, però ja està, no em quedo amb la sensació del cos, però la reconec. Mm-hmm. I em vaig integrar amb el meu cos, la ment desapareix, és una pràctica, com tu deies, evidentment, no, d'això d'un dia per l'altre que dius, però això dic que només començant a reconèixer el silenci com un lloc que no existeix, sinó que és dins nostre, és un pas. Després arribes amb la sentir-te el cos i tot aquest procés ben bé, és pràctica, però que és el camí, sí.
4: Clar, el camí. El qui el troba, a vegades costa també definir què és el silenci, o sigui, que sigui una cosa que, per igual per tothom. Silenci, ja sabem què és estar en silenci, que és no... Però la manera d'arribar-hi, a vegades, cadascú ha d'experimentar la seva manera.
0: Ah, sí, evident. Eh? Sí.
5: Nosaltres havíem estat algunes xerrades de Jordi Savall i una de les vegades deia que per escoltar el silenci tindríem que tindre clar, per exemple, la música barroca, en el Messias, en el Lament, d'última, hi ha un silenci que és impressionant. Diu, allà pots escoltar el silenci. O sigui, la sensació que te transporta aquest amén, aquest silenci de 4 segons o 5 o 6 és impressionant. Vull dir, és com si no existís res. Vull dir, perquè és un silenci, tothom, tuti, pom. I 800 persones, els músics, els cantants, silenci absolut i no s'escolta res, te quedes dient, ostres, he escoltat el silenci, no? O sigui, que és una forma també d'entendre. I parlant del carpe diem del dia, ja deia tant als estoics com als cínics, com al zen, com tal, que l'únic temps que realment importa que estem vius és l'aquí i ara. O sigui, la nostra vida està aquí i ara. No està a casa, no està amb el cotxe, està aquí i ara. I aquesta és l'única vida que jo tinc ara, bueno, que tenim tots ara. I això és el que hem de tenir clar, que jo no puc estar aquí pensant en que tinc que anar a casa i que fer... No, jo estic aquí. I com estic aquí, aquesta és la meva vida, l'única que tinc, no tinc més. Mm. I, o sigui, això penso que és un bon estudi per intentar descobrir coses, no? Mm. O sigui que...
4: De totes maneres, Maria José, aquí en el teu guió apuntes, dius, el silenci pot fer fins i tot que ens sentim incòmodes. Mm-hmm. Per què aquesta incomoditat? Perquè ens allunyem d'aquest silenci?
0: Bueno, per què ens fa nosa? Pel que deia en Joan, estic d'acord amb en Joan quan diu que ens fa trobar amb nosaltres mateixos. Quan el silenci no t'està portant...
2: Per això poses la ràdio, diríem.
0: Sí. Quan el silenci no et porta la calma i t'està molestant o et fa por de trobar-t'hi, és perquè t'estàs trobant amb tu mateixa i algú de tu no tens ganes d'escoltar.
4: I això ho atribuiríem, per exemple, clar, el que deia ara la Rosi, ja ho hem dit abans, posar la ràdio, posar la televisió d'en Punt Arribes...
0: Distreure.
4: Si potser estàs en un moment de concentració, necessito fumar, necessito fer cosetes que puguin distreure, o sigui, sí. Tenir una cosa a la mà per dir...
0: Una fugida endavant.
4: Una fugida endavant, que és el que deia...
0: Sí, quan necessito fer aquell dia... Haig de fer. Quan estic fent... tot el dia i deixo de ser, només estic fent. Llavors, el silenci ens porta al ser, no al

0: fer.
1: Clar, qui importa per què has de fer això?
0: La gent que no pot parar de fer és perquè també té por del silenci.
1: I té una manca personal.
0: El fer no deixa de ser un altre soroll, podríem dir, o un altre...
2: No vivim en una societat d'aquesta... que tothom ha de fer coses. Des de llançar-se un pont a provar vins. És igual. La qüestió és que no et quedis sol ni en silenci. Mm-hmm. Has de fer moltes coses, moltes coses. I explicar-ho, sobretot, explicar-ho. Que
0: sí,
2: fes,
0: sí.
2: Que és, és la perversió moderna. Però sí, sí, està clar que tots estaríem d'acord en que la diguem-li, la moda, la tendència, la... és la de haver de fer moltes coses, moltes.
0: Sí. Si m'ocupo tant de fer i m'oblido de ser, no estic vivint, com deia abans en Joan. No és vida.
2: No és vida.
3: Si diguéssim que, per exemple, un anunci, si trobes el silenci de veritat...
1: Parla.
3: No.
1: Digues parla.
3: T'ha tocat la loteria, va...
1: Sí, però la loteria pot ser un desastre, eh?
0: No,
3: em refereixo que trobar el silenci i fer cas omís als pensaments intrusius pot ser la solució de la teva vida, buscar el silenci, m'entens? O sigui, per què? Perquè tot l'altre és invasió, és porqueria, sí. No? I llavors això no et deixa avançar, no et deixa fer, no et deixa ser, no et deixa, en principi. I llavors, és a dir, si trobes el silenci, és com si toqués la loteria, sí. Que dius, això és el que jo volia.
0: Jo, a mi em sembla, almenys per la meva experiència, que trobar-lo i dir, ah, ja l'he trobat, no crec que a mi no m'ha passat i no crec que em passi mai allò, ja l'he trobat.
3: Clar.
0: Sí, estones i moments i... Però trobo que el silenci és un ingredient imprescindible per l'autoconeixement. Per mi, el que jo he trobat que és el camí de l'autoconeixement, per mi és el cos. Però l'ingredient imprescindible és el silenci. El cos sense silenci no et porta enlloc.
3: Sí. Viuríem amb més pau, amb el silenci? Viuríem més conscients del nostre món que ens envolta?
4: Home, ens agafem consciència quan justament fem aquesta projecció de... que és un moviment, també. És un moviment, no? De que què faig jo en aquest moment? No?
1: I tindrà qui clar, sóc jo i tindrà clar que en aquest moment n'hi ha moltes coses que tu no pots fer.
4: Sí, perquè no depenen
1: de tu,
4: no és una
1: amb la qual
4: no és una
1: borra
4: fabrica.
1: El pensament aquest, perquè moltes vegades n'hi ha molta gent que està donant voltes a cosa que no depèn de... O sigui, la solució no depèn de tu, sinó és una altra cosa. I el cos està totalment allà ficat en un món que no pots fer res, has de sortir. Per què? Perquè això no pot sortir. I, o bé que estàs ficat a coses que han passat. El que ha passat, ha passat.
4: Sí, sí.
1: O sigui, ja no pots dir, bueno, i per què, no sé què, si ho hagués fet això... I els pensaments se van embolicant com una xarxa,
3: clar.
1: Que és quan dius, bueno, aquí el compàs ha de passar. Senyors, no podem quedar amb un compàs quatre per quatre,
4: bueno,
1: per
4: perquè fas una fabricació
1: allà.
4: Mental.
1: Clar,
4: fas
1: perquè...
4: una fabricació
1: exacte,
4: mental
1: exacte.
4: I la... Perquè la vida es mesura en el canvi, no? O sigui, a veure, diríem que una de les coses que patim ara és l'acceleració de coses. L'acceleració de treball o acceleració de... Ara faig això, ara faig allò... Vull dir, aquesta acceleració constant, no? I estem en aquesta acceleració. Aleshores, parar l'acceleració, de dir, un moment...
3: Clar.
4: Paro tot això i faig silenci.
1: Exacte. Penso que hi ha...
4: Pares el temps.
1: M'aturo i penso...
4: Pares el temps.
3: És voler-hi entrar. Això aquí, tu en el guió ho poses, eh? Diu, no hi ha interruptor que silenci la ment. És voler-hi entrar.
1: És netejar la ment. I com dèiem, som el que pensem. Te recordes? Que això és una frase que va sortir aquí ja fa temps. I és veritat.
3: Per què és tan difícil trobar llocs on podem estar en silenci? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem. Estem fent possible aquest interrogant avui la Maria José Leiva, la Rosa Puertas, el Ramon Moreno, el Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Collien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. La Maria José ens ha preparat una cançó avui del silenci.
0: És l'Albert Pla en aquesta cançó que es diu Mi Voz. Jo per mi que explica exactament, bastant amb molta, no? Per mi amb molta precisió, el que és la loca de la casa de Santa Teresa, o com és la nostra ment, no? Seria el contrari al silenci en aquest cas, no? Però per veure tot el soroll que tenim a dins.
3: A l'estil de l'Albert Pla.
0: Per mi és fantàstic, per mi és un geni l'Albert Pla. Reconec que hi ha molta gent que potser no li agrada, però jo recomano que aquesta cançó, per aquest tema d'avui, potser algú, jo mateixa m'hi sento identificada en alguns moments d'aquests que jo explico dels pensaments en bucle.
3: Doncs escoltem que en Joan la té preparada.
5: Voz que me dice tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes, que tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más, nunca te conformes, tú te lo mereces, tú eres invencible, y esa vocecita casi me convence, pero luego se viene otra voz.

0: Hay todo el mundo en contra mío. Tengo en contra a todo el mundo. Y esto no puedo perdonarlo. Y esto no puedo perdonarlo. Bueno, va. Tal vez no sea para tanto. Os perdono porque soy buena persona. Os perdono aunque no tengáis razón. Os perdono, no os guardo ningún...
1: Perquè és tan difícil trobar llocs on poder estar en silenci. Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem en el programa de Ràdio Arenys, en el punt 91.2 de la freqüència modulada. I el fem possible el Joan Ripoll, la Rosa Puertas, la Maria José Leiva, el Ramon Moreno, aquí us parla el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Esclar, en Pla deia, calma, más tranquilo, serenidad, i diu que té un contracte en el món per poder fer paz i amor i tot plegat. Bueno, està bé,
2: diu,
1: no?
2: Es contradiu, es torna a contradir,
1: sí,
2: i torna a contradir-se.
1: És una mica aquest d'això. Està bé perquè... Penso que és el que, com acabàvem a la primera part, que buscar el silenci és voler entrar-hi, no? Sona, a lo millor, a música celestial, perquè la nostra societat, a lo millor, no ens propicia entrar dintre del silenci, sinó que més aviat el soroll. Digues,
2: sí,
1: Maria José.
2: Sí, però sobretot, abans de parlar de la societat, que també no ajuda gaire, si jo vull arribar al silenci... I em fa por perquè em trobo amb el que deia la cançó.
3: Amb tu mateixa.
2: Sí, amb mi mateixa, perquè doncs estic com... Tinc la ment com explica l'Albert Pla. Si no passo per aquí, per aquest peatge, de veure on estic ara, per molt que no m'agradi, jo no podré arribar enlloc. Llavors, per anar a un lloc, haig de saber on soc.
1: Sí. Per això hi ha estrès. O sigui, tot aquest garbuix que portem en el pensament... És, la síntesi és que la persona entra en un bucle d'estrès i llavors se'n dona compte de que tot això no porta enlloc i el mateix estrès li fa donar compte de que ha de buscar el silenci o ha de canviar de ritme de vida o és el mateix cos escoltant-lo, no?, que et fa canviar sí o sí. Ramon.
4: Jo que sóc un fan de Bob Dylan i Albert Pla, per mi són dos cantants que fan el que els dona la real gana amb les cançons. Lo expliquen, lo canten i no tenen cap mena de, diguem, de mesura de dir no, la norma d'aquest any és cantar així, no, ells canten i és fantàstic que puguin dir el que pensen realment de la forma que pensen. Vull dir, aquesta llibertat que tenen te dona pau. Mm-hmm. O sigui, aquesta llibertat de despesar. I sí, és veritat, o sigui, i quan tu tens clar que el carpe diem en el moment és el més important i que n'hi ha moments que n'hi ha coses que han passat i no les has de recordar i que el futur no vindrà, amb la qual el futur no t'interessa, no has de pensar, no has de patir per al futur, perquè no existeix, aleshores has de conviure amb tu mateix. Sí que n'hi ha moments complicats, difícils, que no pots, i aleshores és quan jo he dit abans que potser en un lloc que no hi ha ningú crit per treure tota aquesta i crides i després ja t'hi quedes una mica en pau i tornes una altra vegada a sentar-te i pensar tranquil·lament. La meditació va bé quan tens un dolor intensíssim, com jo he tingut dolors intensíssims. La primera reacció amb el dolor és la lluita. La segona és l'acceptació. O sigui, aquest dolor que tinc m'està salvant la vida, amb la qual cosa me concentro en el dolor, però em concentro d'una forma positiva, sobretot quan portes una sonda durant molts mesos, no? Molts mesos. Hi ha un moment en què has de ser amic del dolor i t'has de concentrar en el dolor, que quan arriba, bueno, quan arriba has d'anar directament cap a l'hospital, però has d'anar tranquil·lament, no? Mm-hmm. I jo penso que això costa, clar, si no has fet mai això, costa, perquè són coses... Però sí que és veritat que això seria un consell. Intenta jugar amb aquestes coses, intenta obtindre la pau a partir de lo de cada dia.
5: Mm-hmm. Sí, com deia la Maria José, si no, per arribar al silenci has de travessar aquests llocs que són nostres, que som qui som. Acceptar que som... Potser no som tan bones persones com volem fer entendre els altres que som, que, com diu en Pla, los quiero matar todos, que estoy muy loco. Doncs, fins i tot, arribar a aquest punt, donar-te compte de que sí, que realment estàs molt loco i que alguna cosa voldries fer amb la gent que t'envolta i atravessar aquest espai. Evidentment, no començar amb altra gent, sinó donar-te compte que hi ha una part de tu que també no sé, que també està aquí, no? Que no està tan content amb tot el que li passa ni amb tota la gent que li envolta i tampoc no significa haver de trencar, simplement és donar-se en compte i el següent pas és entrar en el silenci, ja. Però sí que és, evidentment, és un pas, és un pont absolutament necessari que no pots arribar-hi a l'altre costat si no te l'empasses. Sí, també era...
3: Si no hi transites.
5: Sí, has de transitar-lo. No me'n recordo, també m'havia una anècdota sobre les diferents creences entre catòlics i jueus i en el meu cas els tàntrics, que parlaven una mica d'això i deien que precisament els tàntrics el que es proposaven era, si es trobava un obstacle, no era pas buscar a veure de quina manera donar-li la volta, sinó de quina manera el podries atravessar. Era la forma. Vull dir, has de acceptar-lo i tenir la voluntat de traspassar-lo. Mm-hmm. Aquell objecte, aquella por, aquella cosa que et sembla un obstacle, que de fet és descobrir-te a tu mateix, tu ets l'obstacle. Mm-hmm. I, evidentment, amb l'esforç i la feina i el que sigui, per travessar-los quan arribes a l'altre costat. Mm-hmm. A donar-te compte de qui ets realment, mm-hmm. amb aquest silenci. I és això.
1: De totes maneres, i ja ho hem dit al començament, que sembla que sempre ens pensem que hem de fer moltes coses, ara això, ara l'altre, i una de les coses que hem de fer és buscar el silenci, també, no? Ens ha d'ocupar també aquest espai de la recerca del silenci. Jo penso que val la pena aturar-se si és que realment, ja ho he preguntat abans, el necessitem de veritat, el silenci, o volem estar atabalats? Bé, hem de passar amb aquesta experiència de que a lo millor arribem estressats per la vida i llavors dius, sí, haig de descansar, no? Mm-hmm.
4: Pensa que, a part de la silenci, a pensar del temps, jo em recordo la frase, si no fas res, perds el temps. Perds el temps.
1: I això és una mala...
4: És a dir, el temps, què valor té? Aleshores, tenia tot el valor. O sigui, tu no poses perdre el temps perquè el temps és or. O sigui, això, una frase que es deia, no? O sigui, tu has de fer coses perquè el temps és or. I tu dius, no, el temps és vida. No, el temps és vida. El temps és vida, però jo no perdo el temps per no fer res. Guanyo vida i guanyo el meu temps, no? O sigui, això es deia, però fa... Però és un concepte que ha quedat com molt, molt, molt gravat amb l'hora de treballar, a l'hora de fer coses. Ara tinc que fer moltes hores perquè no puc perdre temps, perquè fent aquesta feina ganaré més. I tu dius, bueno, sí, ganaré més, però acabaràs fet caldo. O sigui, ni estaràs a casa, ni estaràs amb la teva família, ni seràs tu. Però aquesta ànsia de fer coses. I a més, avui estem en l'època de fer i obtindre la cosa molt ràpidament. Vull això, el tinc. No, perdona, això té un temps. Mm. Això ho has de comprar un temps, no? I sobretot els nens, no?
1: També, tu volies dir una coseta.
2: És que no millor... recordo que el que has dit però... abans del Ramon.
1: Tampoc era per això, no. El que volia dir és que, ara escoltant el Ramon, que a lo millor de tantes coses que tenim que ens atabalen a dintre del cap... que quan volem convèncer-nos individualment de que és important el silenci, com que tenim tantes coses en el cap, aquestes coses ens privem de que ens hem de convèncer. M'enteneu el que vull dir?
2: Sí.
1: Llavors, aquest és el problema, que a vegades no veiem necessari que allò ens és molt necessari.
2: Sí, l'ego necessita fer, actuar i amagar la realitat, la pròpia realitat. Mm-hmm. Llavors, quan vivim molt des de l'ego, la majoria en vivim, però hi ha gent que... També és lícit, potser en algun moment trobarà el moment. No, tampoc ens hem d'atablar de vaig buscar el silenci, encara no tingui ganes, no. Perquè llavors us imposes una disciplina.
3: Sí,
2: i si imposes una disciplina, potser no és el que, no és el que es busca. El que es busca és el no res. Sí. És el no fer, és el no buit, és la calma absoluta.
3: I si en aquest moment no necessito calma...
2: Però doncs, no parlem de temps, en tot cas, sinó amb qualitat del present que vius en aquell moment. Mm.
3: I aleshores jo penso que això és intentar, almenys, ser autèntic. Mm. Jo sóc autèntica. Sí. Bueno, jo no sóc, vull dir... O sigui, la idea és... Jo sóc autèntica buscant aquesta part de mi que la trobaré amb el silenci, val? Però amb calma. I el no fer. No fer res. Val? Mm. I aleshores el que potser se'ns demana de nosaltres és una resiliència en perseverar amb aquest descobriment de nosaltres, no? Per descobrir què podem fer, què podem, com ho podem fer anar, no? O sigui, perquè una de les coses que no podem negar és ser ignorants de nosaltres. Mm. Una de les coses, diríem, que hem de dir és que no podem ser ignorants de mi mateix. Mm. Per tant, estic, com si diguéssim, obligada amb el meu creixement, val, de que sapigué allò de qui sóc i no sé què, però des de la calma i des de, amb això el silenci t'ajuda.
1: Mm. Però mira, has dit una cosa molt important, penso, que has parlat de la disciplina. O sigui, aquella persona que vol ser un futbolista ha d'entrenar, ha de fer. Sí. Aquell que vol muscular-se ha d'anar al gimnàs i fer...
3: No com una obsessió.
1: No, és una obsessió. És perquè va al teu treball o el que sigui, tot plegat de la teva vida. Però la disciplina, penso que amb això hi ha de ser. O sigui...
3: Per això tens una resiliència.
1: Si fem aquest programa,
3: per què
1: és tan difícil trobar llocs on poder estar en silenci? Penso que avui en el programa hem d'ajudar a la gent que sí, que val la pena tenir una disciplina de trobar
3: si
1: un espai
3: això...
1: amb tu mateix, de dir, a veure, vaig a provar, doncs si amb el silenci logro, estic més bé, que és el que tu has dit. N'ha de ser més resilient, en aquest sentit serà més resilient.
3: Per buscar-ho.
1: Digues, Maria José.
2: Totalment d'acord, Francesc i Rosa, amb vosaltres. Però no tothom està en el mateix moment. Llavors, si jo estic en un moment que necessito fer, perquè ho necessito, perquè igual algú ens està escoltant i no li atrau aquest tema del silenci. Hem d'abraçar l'estat en el que estem, el que dèiem abans, no? Jo abraço el moment en el que estic. Jo estic en el moment de fer, ja em vindrà el moment que necessitaré silenci.
1: Completament d'acord.
2: Si no ho necessito en aquest moment, ja m'arribarà, perquè si no, si m'estresso més perquè vull trobar el silenci, és un peix que mossega la cua, no?
3: Sí.
2: Per tant, abracem el moment, sigui el que sigui. Estic fent sense parar, estic estressada, doncs estic estressada. En algun moment, potser... diré, doncs ara paro, o no ho sé. Cadascú té el seu camí, fa el seu procés, és respectable, i és abraçar el moment present tal i com és.
6: Sí, però aquí el tema és que l'estrès no te comporti una malaltia. Vull dir, clar, perquè si no pues ja saps el que passa, no? De totes formes, l'única veritat absoluta és que el temps passa. El temps passa. I aleshores, molt bé has dit, cadascú sap com està. El que està en una situació econòmica difícil ha de fer coses perquè ha de pagar una hipoteca, ha de pagar tal. No té temps a pensar, però sí té temps a meditar sobre aquest tema en algun moment. No que busqui la pau, sinó que busqui en un moment la tranquil·litat, de dir, escolta, sí, jo puc fer això i tal, però necessito un temps per respirar, per descansar, no? Vull dir, penso que és important. I després, jo el que realment penso és el cos... El cos nostre és una cosa en què hem de saber què cos tenim, com actuem, què pensem, com reaccionem. És a dir, perquè cadascú el cos és diferent. Però que al final és un moment, al final és una situació que comporta un instant i després tot el que és la vida continua. I n'hi ha coses que venen de fora i venen de dins i tu has de saber exactament amb què et quedes i amb què no. Però aquesta forma de dir amb el silenci és la panacea de tot, no. O sigui, avui no anem a una botiga i diu, doni'm 14 quilos de silenci bo. O sigui, això és impossible.
1: Però ja no està. Em negaràs que abans de fer una cosa, guardar un moment de silenci per pensar què has de fer, a vegades, jo diria que bueno, per no dir el 100%, però el 99% és millor guardar un moment de silenci...
6: Sí, clar.
1: si et deixes portar per la ràbia, si et deixes portar per la...
6: Són circumstàncies ara, I després n'hi ha un tema que és important. Hem de donar-li a la vida sentit de l'humor. Jo penso que l'humor és una de les formes més interessants d'arribar a la tranquil·litat i al silenci. El sentit de l'humor de les coses. Les coses no són, no són tan importants com diu Albert Pla, com semblen. Són coses.
1: Perquè el riure oxigena la sang i et treu la mala sang.
6: I tal, canvia la forma de veure les coses. Clar. Però no els acudits, sinó el sentit de l'humor de la vida en general. Aquest humor abstracte, aquesta forma de un moment crític, aquesta rialla, sembla que et deixa ja en pau, no? O quasi en pau, no?
5: Sí, volia dir, estem anant cap al final, de la Maria José, evidentment, el tema de l'acceptació és bàsic. El que deia una mina, és acceptar que si portes un assassí dins, doncs accepta'l perquè hi és, i ja està, ja l'arreglarem. Però no hi ha negació. Aquesta és la paraula clau.
2: Sí.
5: Que el Ramon, llavors sí que no estic d'acord amb tu, bueno, que lligaves el tema de donar-te en compte de que estaves estressat i no sé què. Però si te dones compte que estàs estressat, ja és més complicat emmalaltir. Emmalaltir per mi ve de la negació. Quan estàs estressat i penses que no, que allò és normal, que allò és la vida, que allò... I evidentment, tranquils tots, oients i els que estem aquí, que el cos s'encarregarà molt bé de demostrar-te que estàs equivocat.
6: Sí, molt.
5: I tu continuaràs, i hi ha medicacions, i hi ha moltes coses, però tu continuaràs estressat. Prendre consciència de que estàs estressat, aquesta és el camí.
1: Molt bé. Hem arribat gairebé al final del programa, amics oients, perquè és tan difícil trobar lloc on poder estar en silenci, i en aquest moment doncs preguntem als que han fet la taula què se'ls ha quedat en el Tintia Rosa, què se t'ha quedat per dir.
3: Jo penso que poca cosa, perquè ho hem expremut bastant, eh? Però penso que no podem ser ignorants de nosaltres mateixos.
1: Perfecte. Ramon?
6: Afrontar les coses de cara. I si no pots, buscar les eines que siguin capaces de trobar aquesta línia d'actuació.
1: Molt bé, molt agraït. Joan?
5: Volia dir moltes coses. Us proposaré un exercici per anar a l'hora de dormir. És, quan tanques els ulls, és prendre consciència del teu cos i del moment que estàs, que és un moment de silenci, fàcil de trobar, que ens ajudarà a dormir millor. I després ja farem altres coses.
1: Molt bé. Maria José, què se t'ha quedat per dir?
2: Bueno, si poguéssim arribar al silenci, possiblement escoltaríem la vida.
1: Perfecte. Això és el que ha estat el programa d'avui. Moltes gràcies, Rosa. Fins la propera.
3: I tant, moltes gràcies.
1: Ramon, fins la propera.
6: Fins la propera.
1: Joan.
6: Gràcies a tots.
1: Gràcies.
5: Gràcies a tots vosaltres.
1: Fins la propera. Maria José, gràcies.
2: Gràcies, encantada.
1: Del teu guió, que mira, hem parlat del silenci parlant, però per poder convèncer.
6: I per favor, no feu silenci del punt de l'interrogant.
1: Exacte.
6: Escolteu-lo,
1: Cada setmana estem aquí. Un servidor, Francesc Coll, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu-siau. Sigueu feliços. Imagine no
7: possessions. Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La candidatura del Front Ampli ha designat Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid a les pròximes eleccions estatals el 29 de novembre. Les quatre organitzacions aliades fins ara en aquesta iniciativa, l'Esquerra del PSOE, Mas Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, han subratllat que d'aquesta manera reforcen el compromís amb una candidatura única, plural, arrelada al territori i capaç d'oferir una alternativa progressista al futur de país. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagi triat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona encapçala la llista per aquesta província. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. I Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve, però la gran novetat és arriba amb la brossa. L'Ajuntament de la capital del Bages ha decidit castigar qui no recicli i crearà una nova taxa pels veïns que no separin bé els residus, que pot arribar, atenció, als 90 euros. I defensen que és per evitar passar el mort a les famílies, que no ho fan bé. El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. Ho explica l'alcalde Marc Aloi.
2: El preu del consum està pujant moltíssim. Els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC. I, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
1: I Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat, construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores. La ciutat va incorporar fibrociment en molts elements de 5.400 habitatges que la conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. La retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig. I els Mossos han enxampat a Perelló un grup criminal que es dedicava a robar catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres persones detingudes. Se'ls acusa de presumptes furts, danys, apropiació del vehicle i falsificació documental. Dels arrestats acumulen 55 antecedents.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
1: Podria ser tal com a tot molaria que fos. Podria no haver de somiar aquests amics.
2: Imperfectes.

0: Bona nit, benvinguts, benvingudes. Avui és dimarts, passen 7, gairebé 8 minuts de les 9 del vespre i esteu escoltant Ràdio Arenys. Com que és aquesta hora, aquest dia de la setmana i sentiu aquesta veu que sempre comença igual, vol dir que és el moment de començar les imperfectes que estem a punt per acompanyar-vos des d'ara i fins que siguin les 10 de la nit. Comencem presentant aquestes imperfectes que avui omplen aquest locutori de Ràdio Arenys, la Sílvia Relats, benvinguda, la Judit Puig, la Cristina Soler, la Marta Manzans, Esther Comí, benvinguda, una servidora, la Marta del Castillo, i a l'altra banda d'aquest vidre que tenim aquí davant i que fa possible que ens estigueu escoltant a casa vostra a través del 91.2 o bé veient-nos a través de les xarxes socials, de totes aquestes xarxes socials que totes, oi? En Joan Bosch, un aplaudiment. Autoposa't un aplaudiment, Joan Bosch. Sisplau, clar.
1: És que ara... Va, no el posaré, però per tots. Per totes.
0: Perquè
1: sense vosaltres aquest programa no seria el mateix.
0: No sé, sí, clar.
2: No seria perfecte.
0: No seria perfecte. Vinga, l'aplaudiment per en Joan, per les imperfectes. I per vosaltres que ens esteu escoltant des de casa. Quan dèiem les xarxes, ajuda'm a recordar totes les xarxes perquè sóc incapaç.
1: Vinga, les xarxes són... Facebook. Sortim per Facebook de la ràdio, pel Facebook de
0: les imperfectes.
1: Sortim per el YouTube de Ràdio Arenys, pel YouTube de les imperfectes. Sortim per Twitch de Ràdio Arenys i sortim per Instagram de Ràdio Arenys.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ara volem TikTok,
1: eh?
0: Crec que ens
1: deixa el
0: TikTok.
1: I un aplaudiment per tot. Mira, ahir va venir, us explicaré un cotilleo. Va venir una noia que
3: vindrà
1: a fer pràctiques aquí a la ràdio.
0: Mira, ens han dit cotilleo. Cosa que no fan mai.
1: Doncs aquí tenim estudiants en pràctiques i el primer dia sempre els hi faig un repàs de la graella de la ràdio perquè sàpiguen el que hi ha, no? I els vaig dir, mira, aquí hi ha un programa que es diu Les Imperfectes. I em pregunta, que és una noia jove, i diu, i aquest programa de què va? Dic, mira, aquest programa és imprevisible total. I és la gràcia d'aquest programa. I li va encantar. Dic, tots són dones allà.
0: Doncs digue-li que vingui un dia.
1: Ja li diré a l'Helena que vingui.
0: Clar, que vingui i ens expliqui a veure com ho veu tot plegat. Que nosaltres
2: és el que estava a Sant Jordi.
1: No, la Mar ara ha acabat la seva estada, que em va escriure i que ens trobava a faltar. Però ara ja va acabar el seu període de pràctiques i ara tindrem a l'Helena, que és una estudiant en pràctiques també del Tecnocampus.
0: Doncs a veure si la veurem.
2: Que és la que estava per Sant Jordi, a la placeta.
1: No, és una altra. La Mar va acabar just aquell dia.
0: Val.
1: El dia de Sant Jordi per tot l'alto.
0: No, home, pobreta, no? Que acaben les pràctiques. Ja, han fet fora de la feina, acaben les pràctiques.
1: I ha estat contenta, s'ha estat molt bé i ara, doncs, a seguir formant-se i a buscar feina, també.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs una salutació per la Mar i a veure, amb ganes de conèixer, doncs, aquesta nova...
1: Aviat la coneixereu.
0: Aquest nou fitxatge de Ràdio Arenys. I escolta, és que, saps què passa? Que quan només era ràdio i no ens veia ningú, realment podies anar mantenint una mica aquella cosa de qui hi havia a l'estudi, però clar, qui ens està veient diu, però aquí n'hi ha una que no l'han presentada i és la nostra convidada d'avui, que és l'Erika Castillo. Erika, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
0: Per tant, l'Erika també avui passarà per aquí, per als sedars de les imperfectes, perquè volem parlar amb ella, a veure si us agradarà, que jo crec que sí, de viatges, i sobretot ho farem perquè potser l'heu vist per Sant Jordi o l'heu vist durant el Festival de les Set Ciències que vam tenir ara fa un parell de setmanes, perquè l'Erika ha escrit un llibre que es diu Viajar sola empieza aquí, i és un llibre que parla de viatges i suposo que com descriu el mateix títol, de viatjar sola. Però sí que he vist un subtítol que me cridava l'atenció, no? Que és com el que m'hauria agradat saber abans de recórrer el món jo sola. És a dir, que a banda de les teves experiències personals, ara ens ho explicaràs, suposo que també hi ha com aquells consells de coses que cal saber en cas que vulguis emprendre un viatge en solitari. Erika, benvinguda i comencem. Primera pregunta obligada, suposo que t'agrada molt viatjar.
4: M'encanta. En realitat crec que és com una mica una filosofia, saps? O sigui, quan ho proves, sobretot el tema de viatge sola, a mi m'ha canviat la vida i soc molt pesada amb això. I tothom li dic que és que ho has de fer un cop almenys a la vida, de veritat.
3: Ui, jo no podria.
2: Mira, abans de venir ho he dit. Jo he dit que jo crec que un cop a la vida ho faré. de
3: jo deia que no.
2: Jo no, jo no.
5: I elles em deien que no, que mai, que quina por,
4: no,
5: que...
4: Sí.
3: Sí.
5: Jo... Jo he viatjat sola, sí. Però bueno, no sé, a Roma, per exemple, a Granada, i clar, també vaig molt a la muntanya sola, però no és viatjar. Però
3: tu, sí, també, tu també series no. D'aquestes que
5: jo sí,
3: viatjaries
5: jo ja, sola. Jo ja tinc al cap un viatge sola, sí. Però sempre per Europa, no sé si fas... Deus fer viatges més grans, clar.
4: Ah, bueno, clar. Bueno, jo és que... Perquè ara ens dirà, no, m'he anat un mes a no sé on.
6: Bueno. Jo com sí, tal qual, jo com viatjo, sí, si em veieu pel poble és com, ui, no estàs viatjant, però com viatjo, viatjo mesos. Un mes, el mínim que faig són 10 dies, però he estat 6 mesos fora. I en el llibre explico, doncs jo vaig començar a viatjar sola realment quan tenia 16, 17
3: ai,
6: anys.
3: Ai, mare meva!
6: I li vaig dir a mi mare un dia, estava mirant la típica pel·lícula aquella d'Antena 3, i jo, mama, hem de parlar. I no, o sigui, realment sentia que volia començar a veure món, vaig començar a buscar coses tipus per anar-me a Andoper, perquè clar, era menor d'edat, saps? Tampoc podia fer grans virgueries, però sempre m'ha agradat el tema de viatjar. I un dia vaig anar a la biblioteca, just vaig trobar un llibre d'una noia que sortia allà a l'Amazones i pensava, aquesta tia, i jo, ui sí, com ella, i realment... Clar, en aquell moment, jo soc del 92, ara les coses han avançat molt, però en aquell moment jo tampoc sabia qui preguntar-li, saps? De, me'n vull anar sola. Tu què creus? I deien, bueno, és que et mataran, et violaran, et passarà de tot, no? I llavors va ser com, ostres, jo vull fer-ho. I clar, de tota l'experiència, després de tants anys fent-ho, vaig dir... Després de l'últim viatge, vaig estar 6 mesos a Sud-amèrica, va ser com...
5: Aquest va ser el primer? Aquest va ser el primer viatge sola?
6: El primer viatge sola... Bueno, vaig fer d'au-pair, però això tampoc com... Ho explico el llibre, no és un viatge com a tal, però allà vaig començar a veure el que era viatge sola, perquè el cap de setmana feia el que volia, però el primer va ser Bèlgica. I clar, després de Bèlgica va ser algun per a Europa, després em vaig muntar una ruta per Grècia de 10 dies, després em vaig anar a Bòsnia, Montenegro, i vaig començar fent fins que un dia vaig dir, bueno, ara estic preparada. I me'n vaig anar 3 setmanes a Tailàndia. I després de 3 setmanes vaig fer 3 mesos, i de 3 mesos a 6.
3: És el màxim que has fet? 6 mesos? Fora?
6: Sí. Bueno, a part de viure fora, però de viatjar...
5: Ja, viatjar, viatjar, viatjar i és viure.
6: Vull bueno, dir, sí, però no és com que diguis...
5: Molt llarga.
6: No és que diguis, me'n vaig a treballar, jo sé, a Londres un any. Això també ho he fet, però de viatge de motxilla, de no sé on dormiré, no sé què faré, 6 mesos.
7: I aquests 6 mesos vas estar fent ruta, per tant, sí, l'entenc que és viatge, sí. Que no és...
6: Vaig fer des de Guatemala, vaig baixar fins a Xile. I vaig planificar la primera setmana, però jo vaig agafar un mapa, el vaig imprimir, tipus Google, saps? I vaig dir, mama, mira, jo faré això. Vale, però on estaràs? No ho sé. Les tres primeres nits estaré aquí, ja veurem. Però clar, això...
4: I te'n vas així, eh? Amb 3 dies...
6: Sí, jo tenia 3 dies reservats.
4: Jo mesos ahir,
5: planifico 3 dies.
6: Jo m'havia fet un estudi de tot el que volia fer i tot el que volia veure, però jo no sabia quan hi arribaria.
3: Clar.
6: Jo en plan, bueno, 3 dies aquí en aquest hostal... Si m'agrada, doncs em quedo més dies. Si no, doncs marxo. I així vaig fent. Llavors, jo tampoc tenia bitllet de tornada. És a dir, clar, tot això és com molt... Us dic així, però darrere d'això hi havia una planificació tant de viatge, encara que no estigués tot planificat, però vull dir, jo sabia quin era... Vale, doncs mira, faré Guatemala, però de Guatemala on vaig després, no? Sabia les ciutats que volia fer, les zones que no havia d'anar, les zones que sí... i també tenia una planificació financera.
5: Clar.
6: I m'havia preparat mentalment de, bueno, pues, coses, no?, que també et poden passar i de gestionar-te tu mateixa, que al final és el que m'ha portat a viatjar sola, un coneixement molt heavy de mi mateixa, que he vist les meves llums, les meves ombres, que m'he hagut de suportar moltes vegades, perquè dic, tia, és que ets molt pesada, saps? O sigui, de veritat, que a vegades no som conscients d'això, i també de superar els teus límits, de descobrir que no ets a vegades qui et penses que ets, no? Que també per això el meu nom de libre y mochilera, de que tu neixes lliure, no? Com qualsevol bebé neixes lliure i vas creixent i els teus pares et diuen, pues és que ets un desastre amb això, o la profe et diu tal, i tu et vas pensant coses que quan surts, dius, hòstia, però sóc la canya, saps? O potser no m'ubico amb això, però el viatjar com que t'ajuda a desaprendre moltes coses de tu, que tu penses que la saps, i com que arriba un moment que dius, és que crec que això no em serveix, no m'identifica, buido la motxilla d'aquestes coses i em poso de noves, no? Relacions noves, aprenentatges nous, eines que tu vas aprenent, i penso que això és meravellós, i tot això és el que explico en el llibre.
4: Sí.
3: Que fort.
5: Molt guai.
3: Per tant, has dit que des de l'any 92 farem uns càlculs.
4: Del 92, tinc 34.
3: I per tant, quants anys fa que estàs viatjant? Has dit que en tenies 16, pues, gairebé...
4: Pues soc fatal en matemàtiques, però no, bueno, 14, quasi 20, no sé, així.
3: No, quasi 20 anys, no?
4: No, 20 anys no, tampoc, no.
3: Ah, no, en tens 30?
4: 34.
3: Bueno, i a 16 vas viatjar, 18, pues, no?
4: Sí.
3: O sigui, fa molts anys que estàs ja amb això. I què et porta a pensar que has d'escriure aquest llibre?
4: Doncs mira, jo quan vaig començar, quan vaig fer aquest viatge, que va ser el 2024, jo vinc del món del turisme i en aquell moment pensava que tenia la vida ideal, que surt molt ara a Instagram, això de tenir la feina en remot i treballar des d'on vulguis i no sé què, meravellós. Jo tenia la feina en remot i jo vaig dir, pues me'n vaig. El meu gran somni d'anar-me'n a Sud-amèrica. I un dia, un diumenge a la tarda, me'n recordaré tota la vida, estava en un hostel a Lima, que veia el cel tot estrellat i pensant, joder, que vaya merda, demà és dilluns, saps? Demà tinc que treballar, estic aquí al paraís, però realment tinc que treballar igual, no? I com que vaig començar a plantejar coses i a partir d'allà va ser com... he de buscar alguna cosa que a mi em faci il·lusió. M'he d'aixecar cada dia pensant en una il·lusió, perquè al final el que ens venen és que viatjar per allà és molt guai. Però també un viatge és una part d'una escapatòria, de que les coses pues, no t'agraden, no? Potser, del teu dia a dia. Llavors, a partir d'aquell moment, vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa, havia de portar alguna cosa a la societat del que jo havia viscut. I al final del viatge, que va ser com... bueno, a dintre meu va ser com una ruptura. Jo no tenia bitllet de tornada, però dins teu jo sabia que jo tenia que tornar, que ja el que havia de fer ja ho havia fet. Ja havia fet Guatemala, m'havia pujat als volcans, havia dormit a la selva, havia dormit al terra, havia fet de tot, i va ser com, és hora de tornar a casa. I en aquell moment va ser com una catarsis, a dir, és que jo he d'escriure tot el que he viscut. Era com una sanació, no sé com explicar-ho, era com, necessito vomitar tot això, el que he viscut i el que... i ajudar altres persones, altres dones, perquè va passar una cosa que em va fer que pensar molt. Estava a Guatemala, la típica zona super... bueno, és que ningú coneix Guatemala, en veritat, però era un llac supermaco, però no hi havia ni Déu. Estava jo, vaig pensar, bueno, aquí, no sé, què em passarà. I em vaig posar i va venir un grupet de nens... i es van posar allà a l'aigua. Doncs en aquests nens on estan? I van venir les seves mares, que tenien menys de la meva edat, i van preguntar que on estava el meu marit i on estaven els meus fills. I em vaig quedar com... què? I allà em vaig donar compte que per mi viatjar sola era pues, una elecció, però que elles ni s'ho plantejaven, no? Ni s'atrevien tampoc a somiar-ho, o potser és que no pensaven que era possible. I tot això va ser com, hosti, jo he d'escriure un llibre, i a més l'escriu en castellà, perquè tant de bo aquella nena que jo em vaig trobar allà, la generació més petita, puguin entendre que hi ha altres països, o elles mateixes, que potser no poden sortir del país perquè l'economia és la que és, però que s'atreveixin a no dependre de ningú i que puguin viure pues, la vida dels seus somnis i que puguin viatjar de forma segura i tranquil·les com ho faig jo. I per això vaig escriure el llibre. Perquè realment, no sé, per mi és com... m'hagués agradat que en aquell moment que jo vaig decidir que algú em digués, tranquil·la, saps? Vés-te'n. Però jo no tenia ningú que preguntar-li, llavors jo com pues, vull fer alguna cosa per les altres persones. I ja està, la història del llibre.
7: I Erika, si ara nosaltres ens estem plantejant, no? Fer un viatge sola.
4: Nosaltres no.
7: Jo o algú que ens escolti, no? Sí. Per on hem de començar? O sigui, per on... entenc que, vale, escollir el país, però potser hem de començar per eliminar països o bueno, no sé, què ens dius? A veure,
4: jo el que faig normalment, i clar, jo acompanyo a dones a través, pues, amb assessories, no? Només el llibre, a vegades em coneixen pel llibre o per la web i això i tal. Jo penso que el planificar un viatge no només és sentar-se i veure quin país fer, sinó també fer un exercici de quins són els teus límits, quins són els teus valors i quina és la teva zona de confort que vulguis fer o no. O sigui, òbviament, una persona que no ha viatjat mai, jo li diré, comença pues, per Espanya o per Europa, però no te'n vagis a Marroc, per exemple, perquè encara que és a prop, culturalment, és molt diferent a nosaltres, no? Llavors, s'ha de veure una mica en quina situació que està aquella persona, què és el que necessita, i que ella sigui conscient de lo que vol viure també, perquè, clar, des de fora
6: hi ha destins que estan molt de moda, però és que potser tu aquell destí no et va bé. Llavors crec que és important tenir clar, i això és important, de dir, bueno, què vols gastar-te, què t'agradaria fer, què t'agradaria viure, però també ser conscient del que tu, del teu moment, no? I dels límits i els valors que tu tinguis. Jo crec que això és important, perquè a part d'això, quan tu vas a una agència de viatges i tal, no et pregunten res d'això, et venen el viatge i ja està, no? Però va molt més enllà de triar un destí, sinó de l'objectiu del viatge que tu tinguis, i més sent el teu primer viatge sola, no? Que també, sobretot, m'he donat compte que, clar, jo tinc 34, però les dones que són una miqueta més grans, em noto molt això, no? De que no volen viatjar o no els interessa, perquè estan, doncs, en parella, amb fills, i moltes senten culpables, perquè, no, és que deixo els meus fills, però a part, com que l'economia tampoc és molt abundant, els diners que dediquem a la família per les vacances, jo, què, m'he d'emportar la meitat perquè me'n vull anar de finde? Saps? Llavors, darrere de tot això també hi ha un treball, no?, de dedicar-se, igual que et dediques els diners a fer-te un spa o les ungles o el tint, no? Al final també és com dedicar-se a un temps, i crec que el mercat en general espanyol no està preparat per això ara mateix també. Llavors, la tendència és que hi ha moltes més dones que homes que viatgen soles, tot i que diuen que és molt perillós i totes aquestes coses, però econòmicament, bueno, pues la realitat de cada casa també la sap cadascú, no? Llavors crec que això també és important.
3: Fem un moment un parèntesi, perquè ens has dit que quan ens has explicat aquest viatge que vas fer a Amèrica del Sud al 2024, deies tenia la possibilitat de teletreballar, bueno, de treball remot, en dius. Ara també dius que assessores, o sigui, professionalment, o sigui, d'això n'has fet una professió, entenc. O sigui, de la teva, de les teves ganes de conèixer món, de la teva experiència viatjant, ha acabat sent el teu modus vivendi, doncs, també.
6: No del tot. O sigui, jo vaig començar amb aquest projecte, i això potser algú m'escolta i dirà, hola, crec que a xarxes hi ha molta gent que intenta com emprendre i es veu com que tot és meravellós i que tot va molt bé. Però un projecte així, que no només és vendre viatges, sinó que és donar eines a dones i tal, amb un mercat que no està preparat, té la seva fase de maduració. Llavors, jo ara mateix, jo no visc d'això. Vull dir, crec que és important també dir-ho, per si algú m'escolta i diu, ala, que guai, jo vull fer una cosa així. No, és una feina, hi ha molta difusió, molta, doncs, picar pedra, no? Però jo realment crec que és una tendència, i de fet als Estats Units això sí que existeix, la figura d'un travel coach, no? El que passa que aquí hi ha molt la mentalitat de, bueno, si és que està tota d'internet, jo perquè tinc que pagar perquè una persona m'assessori o m'ajudi, no? Llavors és una fase com molt inicial de tot això. Però sí, clar, m'agradaria dedicar-me a això només, no? Però ara mateix, doncs, em dedico també a altres coses relacionades amb el turisme.
3: Però sí, relacionades amb el turisme.
6: Sí, sí, sempre, això.
3: Això
6: sempre.
3: Sí.
6: Sí.
3: Sempre.
5: No sé si voleu preguntar. Jo tinc una cosa al cap, però va. És que no sé si obrirà el meló de que em parlis de les pors.
6: Vale.
5: Perquè...
3: No, la por, tenim aquí, mira, majúscula,
5: sí,
3: la por.
5: Vinga. Mm-hmm. No, vull dir, com gestiones tu? Suposo que t'has trobat, perquè al final et trobes amb decisions que has de prendre tu sola. A vegades dius, em trobo en una situació que si tingués algú aquí perquè pogués consensuar, no? A vegades. I llavors és això, com gestiones tu aquestes decisions que davant de situacions una mica puguin ser perilloses, i bàsicament la por aquesta, no?, de que pugui passar alguna cosa.
6: Jo crec que, o sigui, hi ha una cosa que és la por i l'altra és el respecte. Tu pots tenir respecte per una situació, de dir-te, bueno, doncs és que estaré, no sé, m'invento, a Mèxic sola i em fa cosa que em passi alguna cosa. I l'altra és la por que sents de dintre, és com una alarma que et diu, corre. Llavors, en la meva experiència, no diré que tot ha sigut flors i violes, perquè, òbviament, passen coses. Però penso que és superimportant treballar l'autoconeixement i la intuïció. O sigui, jo ja en algun moment que he pensat, que no sé què estàs fotent aquí, corre, saps? Però com que jo m'ho ensumava i pensava, no passa res. Però després et poses a la situació i dius, és que ets tontíssima. Però és que jo ja ho sabia, perquè jo... És com que tu ja ho saps, no? O sigui, una cosa és tot el que et diuen des de fora, de, és que vigila això, vigila l'altre, però penso que s'ha perdut com molt la part humana, no? De que se t'acosta algú i ja penses que et vol fer alguna cosa dolent. I és com, sent una mica la vibració d'aquella persona, penses realment que et vol fer alguna cosa, no? Òbviament, hi ha les precaucions dels homes, de, escolta, tu, a mitja, quan caigui el sol, no surtis. Hi ha zones i zones. Entens? O sigui, si estàs a Arenys de Mar, potser no. Però si te'n vas a una zona així que no hi ha gent, pues jo no sortiria. Però són coses de com de sentit comú. I, òbviament, els primers viatges, alguns sostos vaig tenir, però perquè era molt innocent, també. Però, bueno, ja vas guanyant, no?, una mica les coses. I a vegades passen coses a plena llum del dia i a vegades és a la nit. Vull dir que poden passar les coses aquí també. Crec que lo important és tenir una part de precaució, que són normes generals, però també la part de saber tu quines situacions et posen més nerviosa i no posar-t'hi. En el sentit de que jo, per exemple, m'agrada una mica anar a zones on la gent no va. Llavors jo sé que poden passar coses. Llavors és com, bueno, pues, ves amb algú de confiança o busca informació, contrasta, i escoltar-me molt també. Va passar una vegada quan estava a Guatemala que un senyor em va venir amb la moto per darrere i em va dir una barbaritat. I a dintre meu em va sortir com una ràbia que el vaig enviar a la merda, però em vaig sorprendre de mi mateixa i dic, hòstia, dic, no he tingut gens de por, eh? I em vaig quedar tan ample. O sigui, en aquell moment em vaig espantar, però va ser com, bueno, ja està, no passa res. I no perquè hi hagi aquest tipus de gent, que la majoria de gent que m'he trobat és bona, eh? No deixaré tampoc de viatjar, però ve una mica de l'autoconeixement i d'informar-se les coses. A vegades tenim por perquè tampoc tenim suficient informació de les coses. I moltes vegades les notícies o els mitjans de comunicació no realment concorda la informació amb el que hi ha quan estàs allà.
5: Però tu també has après, no?, de la teva por. O sigui, hi ha situacions que en algun moment et van donar i que llavors quan vas a un altre viatge te'n recordes d'aquell moment i ja ho gestiones diferent, no?, suposo. O sigui, és amb sí. els anys suposo que has anat a...
6: Sí, clar, vas evolucionant.
5: Aquesta emoció, no?
6: Sí, o sigui, per exemple, a mi m'agrada molt anar sola, però hi ha moments que m'he sentit molt sola i que he pensat, és que m'he agobiat,

0: unes tendinitis.
1: Sí, allò que no, has begut aigua d'on no tocava i...
2: No, home, i l'altre extrem, perquè diu una por, una gastroenteritis, bueno, doncs no sé, ja vas fent, no?
0: Mira, abans de marxar...
2: T'ofegues, jo què sé, no sé, una cosa que diguis és que...
1: Em moro.
2: És que estic, clar, o sigui, estic sola i em moro en una habitació d'hotel i no em trobaran fins demà al matí.
0: Ja. I abans de marxar...
3: Per el castell,
0: clar.
2: Sí, però...
1: Ja demana que
2: imagineu. Ja demana que imagineu.
4: Però una por més de, jo què sé, una tormenta.
2: No,
4: home,
2: no.
4: A mi em fa por. Estic jo allà sola. No,
1: perdona, però...
4: A la
1: muntanya una tormenta és una...
4: Doncs aquell dia dorms en un hostal. Si has fet una previsió, una bona previsió, que ja deu aconsellar en el llibre, de mirar el temps, no?
0: A veure, mira, jo abans de marxar m'havien de treure el queixal del seny. I em van trucar just la setmana abans. Dic, hòstia, no em ve bé. No em ve bé i vaig estar 2 mesos passant de tot fins que un dia quan estava a Perú em va agafar un atac i vaig dir em moro aquí. Llavors vaig trucar al seguro i vaig dir tinc aquesta situació i vaig pensar o tornes a Barcelona o t'operen aquí.
4: T'arrisques a...
0: I vaig pensar, pues és lo que hay. Jo amava entrant al queixal del seny i estàs bé? Dic, pues no ho sé. I vaig anar a l'hostal i li vaig dir a la gent, mira, tinc aquesta situació, em trauran un queixal del seny, jo no sé com em trobaré, necessito saber si em podeu donar un cop de mà en el cas que em trobi malament. Gent que jo no coneixia de res, absolutament. Vale, tranquil·la. Van portar, bueno, no, el seguro em va gestionar un hospital, però no era un hospital, era una consulta. La doctora molt maca, però a mi em va sentar fatal. Vaig estar una setmana tirada al llit. Tenia un pa de pagès, em congelava el pa i em posava les llesques a la cara perquè no tenia valor d'aixecar-me. I clar, com em sentia tan tonta, perquè no podia... És que no tenia força, les cames ni res. Vinga a plorar. I clar, tampoc jo volia trucar a la meva mare, perquè... Exacte, saps? Llavors va ser com... La gent de l'hostal es preocupava per mi, perquè entre la gent que estàs fora de casa és com que et fas germanor, saps? I no em vaig sentir sola. I vaig entendre que la vida em deia, tio, és que t'has d'esperar, i punto, saps? I la veritat és que vaig aprendre de gestionar aquell malestar jo sola. Gastroenteritis també em va passar a Bolívia una setmana que m'anava sentant als bancs del carrer perquè no arribava als bares. Fatal, però és com... Vale, jo sé que em pot passar això. Bueno, pues què? Gatorade, hidratar-me... I saber que passarà, sí, i saber que passarà.
2: Medicament.
0: I ja està. I si et passa una setmana i tens aquella setmana de vacances, doncs és una merda, però és que també pot passar aquí.
2: I tant.
0: O sigui, al final és com aprendre't a estimar-te i acceptar-te amb totes les teves versions i aguantar-te també amb tu mateixa, perquè des d'allà, des d'aquest lloc, et relacionaràs amb persones perquè tu vols, que moltes vegades les relacions estan de dependència. No, jo em relaciono amb tu i estic amb tu perquè em ve de gust, però no necessito, o sigui, m'agrada estar amb tu. Doncs és el mateix. Com que a vegades fem moltes coses perquè no ens agrada estar amb nosaltres, i és una realitat, a vegades hi ha tantes addiccions i coses d'aquestes, però és perquè, tinc un dia de merda, no m'aguanto, no sé què, que ho explico així una mica, no? Però que tens tant de temps per pensar, que són conclusions que he anat gestionant, i al final pues, són processos de la vida, posar-se malalt, i no passa res, i sempre hi haurà algú a qui li puguis demanar ajuda.
1: I el temps lliure, Erika? Perquè, clar, quan viatges sola, entenc que no, si fas un trajecte amb transport públic pots llegir una estona o pots escoltar música o allò, però hi ha un moment del dia, no?, que també has de... Que sí, quan viatgem amb parella o amb família o així, tens el contacte, no?, dels teus, no?, però, clar, quan estàs sola... No? Suposo que també ha de ser difícil o també ha de ser com conèixer, no? Això que tu dius d'un autoconeixement, de saber què he fet aquestes hores mortes, diríem.
0: Ja, és que saps què passa? Que clar, quan tu, sobretot quan viatges mesos, es crea una mica de màtrix, perquè clar, tu tens la teva vida motxilera a tope, la teva família fa la seva, la vida és tot normal, els teus amics a mi d'aquí també fa tot normal. Llavors, a vegades et sents com que vols compartir coses però que no hi ha ningú disponible, encara que tinguis molta gent, no? Perquè a vegades passa. Llavors tens l'opció de, bueno, doncs parlo amb la gent de l'hostal, perquè sempre vaig a hostals, també em sento més segura que estan en una habitació d'hotel o en un Airbnb, perquè llavors, jo què sé, si em ve algú, no? Que per cert, si alguna vegada esteu en un hotel i tal, també li podeu dir al recepcionista, jo no espero a ningú, que no pugi ningú a la meva habitació.

0: perquè, bueno, també aquesta. També passen coses, i agafar pisos que mai siguin planta baixa, si poden ser bueno, la segona o tercera. Perquè la planta baixa es pot colar algú a l'habitació, la primera poden saltar pel balcó, la segona està bé, però si són més altes i hi ha un problema tipus incendi, has de baixar molts pisos per baixar baix. Llavors és tard. Tinc
1: controlat, eh?
0: Tinc controladíssim.
2: Llavors... Però aquest consell és tant si vas en grup com si vas en sol,
0: sí,
2: no?
0: Però, sí, però em referia que... Bueno, sí, que si estàs sola és com un blanc més fàcil, saps? A dir de... Però bueno, la teva resposta és que... bueno, pues és que al final hi ha molta gent també com tu. Hi ha molta gent que se sent sola, estant de viatge, i que volen connectar. No tothom és bo connectant, però la gent sí que parla amb tu. I si no, també hi ha gent que es queda mirant una pel·li. Vull dir que al final és com cadascú gestiona. A vegades jo no tinc ganes de parlar amb ningú. Però vull dir, anar sola no és estar aïllada i no parlar amb ningú. És... decidir també com vols i com no vols. Mm. Llavors això també crec que també és bo, perquè a vegades estàs amb un amic o algo i vols desconnectar i no saps com dir-li, no? Bueno, vés-te'n un rato.
3: Com estàs sola.
0: Sí, sí, sí. I llavors té les seves parts bones i les seves dolentes. Que ho has de decidir tot tu? Sí. Que és cansat? Agotador. Però a mi, la veritat que a mi m'agrada. Jo crec que...
4: La llibertat que dona.
0: Sí.
3: I no t'ho dic que dona explicacions sí. A ningú.
0: Clar. És que, per exemple,
4: no, és que el fet de, no és que sigui dolent consensuar, però no, el fet no. De no haver-ho de fer...
3: Exacte.
4: Pues et, jo penso que també està guai, saps? O sigui... No sé.
0: Sí, saps com a vegades et diuen què vols fer? El que vulguis. I tu penses, no, ja. Fem el que jo vulgui. Pues és així. Però té les seves parts bones i les seves parts dolentes, com tot. El que passa que, bueno, crec que és una experiència.
3: I quin altre tipus de consells trobaríem en aquest llibre?
0: Bueno, hi ha molts consells també a nivell, pues, això, de seguretat. Hi ha consells també de fer una planificació de com estalviar, com organitzar un viatge i també de com gestionar, pues, tot aquest tipus de relacions i la soledat amb tu mateixa, que crec que és potser una mica com més psicològic, però crec que és molt interessant, perquè al final és un procés d'autoconeixement que fas amb tu, però és bàsicament de planificació. Sí que poso moltes coses també meves, perquè clar, al final he escrit jo, no, el llibre, però és per tota la cadena de com, des de com prendre una decisió de viatjar fins que tornes a casa.
3: Suposo que de cada lloc on has anat has fet alguna amistat que puguis, o no sí. Sé, o no sé si encara estàs en contacte amb algú,
0: sí,
3: que hagis,
0: sí,
3: conegut,
0: sí,
3: els viatges.
0: I tant. De fet, va venir un amic fa poc, que ens vam conèixer a Xile, i viu a França, i va venir a veure'm. És molt guai, perquè hi ha una unitat de les coses que has viscut amb aquella persona i són, normalment són amistats que duren per sempre. Vull dir, potser no hi parles cada dia ni cada any, no? Però que sempre hi ha una alegria, no?, quan ets d'aquella persona. I ara que tot és molt fàcil, que hi ha les connexions són molt fàcils, és molt guai.
3: Bueno, perquè et fa recordar també els moments viscuts, no?
0: Sí, potser no sou molt diferents, però tens aquelles memòries juntes i la veritat és que és molt maco. És una amistat molt diferent a la que tens en el teu dia a dia. I quan vas de viatge, sento que t'obres més a les persones, que no hi ha tant de judici, no? Que al final cadascú s'acaba explicant els seus problemes i hi ha potser com més sinceritat que amb una persona que comparteixes el dia a dia, perquè com dius, bueno, no em coneix, pues li explico i ja està, no? I no sé, jo la veritat és que m'he trobat amb molt bones persones. Sí.
4: I viatges en companyia? Alguna vegada?
0: Viatges en companyia també n'he fet. De fet, amb aquest projecte de Libre i Motxilera vaig muntar un viatge per Turquia. Perquè vaig estar a Turquia l'any passat i me'l vaig recórrer tot fins a Síria. Vaig dir, faré un grup, no?, amb dones que vulguin anar amb mi. I al final, bueno, no va sortir per tema de costos, però també n'he fet de viatge i també acompanyo a grups quan van de viatge, que necessiten una persona en intèrprete, una persona que tingui com més cultura, també els faig. Però sí que és veritat que a vegades és més difícil de coincidir amb amics i tot això de les dates, saps? Llavors viatjo amb més gent per feina,
4: sí,
0: no sabem, però per amb amics això no.
3: Ara que t'expliqui per què riuen.
0: Perquè no coincidim, no?
3: Quasi aconseguim marxar un cap de setmana a l'any, gairebé.
0: Però també és normal. Jo és que, per exemple, com m'he dedicat sempre al turisme, jo no sé el que són els caps de setmana ni els festius. Jo no tinc esponts ni res. Llavors, clar, jo viatjo fora temporada. Qui trobes que viatgi fora temporada? Gent del teu sector, perquè l'altra gent pues,
4: treballa.
0: Llavors és normal no trobar gent, i potser per això també hi ha més gent que viatja sola, no? De dir, bueno, pues adéu. Però ja ho entenc, que és difícil quadrar les agendes.
3: Ui, a nosaltres. Així. Abans has parlat de diners. És més car viatjar sola?
0: Sí, és més car. Sola o sol, eh? O sigui, en realitat, clar, hi ha una sèrie de gastos fixos, que són, doncs, per exemple, un hotel, no és el mateix pagar a una persona que dos. I el, si us hi fixeu moltes vegades, quan feu un viatge en grup, o fas allò de suplement individual i tal, realment, quan tu pagues una habitació, o sigui, has de cobrir, si tu vas sol, has de cobrir com el següent lloc, no?, de l'altra persona, i clar, és més car. I també el menjar. Hi ha països que et posen unes racions que són tan grans que estàs 3 dies menjant allò, perquè realment no m'ho puc acabar. Llavors, si hi ha una altra persona, doncs divideixes tot això. Llavors, sí que és més car. Sí que ho és. Però bueno, fas i desfas. Hi ha coses que pots aprofitar més i altres menys. Per exemple, els avions, els trens i tot això, sí que pagues el preu unitari. Però l'allotjament, el menjar, tot això, o per exemple fer la bugada, també és més car si ho fas sola, bueno, perquè no tens tanta roba, no? Però sí. Però, en fi, no et sabria dir el percentatge, però sí, és més car.
3: Però val la pena.
0: Jo crec que sí. Ho heu de provar, és que ho heu de provar.
4: Quan viatges dius que vas amb una motxilla, amb què portes a sobre?
0: Doncs mira, imprescindibles, sempre porto 3 sabates. Les bambes, les més atrotinades que tingui, perquè clar, si t'han d'atracar, les bambes no te les robaran. Llavors, jo sempre porto un bitllet allà sota de les plantilles de les sabates, i per si em roben, esto es lo que hay, saps?
4: Vinga, bon consell.
0: Llavors, porto unes sandàlies tipus d'aquestes de senderisme.
1: Aquestes de tires.
0: Sí? De tires. I unes xancletes.
4: Per les dutxes.
0: Però, sí, però si és a l'hivern, en comptes de les sandàlies, porto unes altres bambes. Perquè, clar, si plou i tens els peus mullats, ja l'has cagat. Llavors, a l'hivern, texans mai, perquè triguen molt a ensecar, llavors no se m'assecarà. A l'estiu, encara. Unes malles, sempre. Perquè a part després posar, doncs, de sortir al carrer, de pijama, me'ls poses de bufanda, també. És que és per tot.
3: Ocupen poc.
0: Ocupen poc. I si estan d'això, les tires. Llavors, un pareo, sempre. Perquè, clar, pots fer servir de manteta. De manteta de pícnic. De part per fer pipi, o sigui, de tot. De cortineta, de tot. I llavors sempre porto algun tipus de sostén d'esport per posar-hi també diners. No porto coses que ocupin massa, i si sóc sincera, moltes coses que dic, això ho llançaré, doncs també m'ho emporto, perquè després ni ho rento, ho tiro i tinc més lloc per posar coses. Però crec que els bàsics són això. Llavors, tema de maquillatge i tot això, el mínim, perquè vull dir, no sé, si me'n vaig...
4: Crema solar, sí.
0: Clar, crema solar, sí.
3: El secador i la planxa...
0: No, això no. I menys ara, que és més car comprar per equipatge que el propi bitllet. O sigui, jo crec que la pròxima inversió que faré serà aquestes jaquetes que li poses la roba, perquè és supercar. Llavors, porto, doncs, bàsicament això, si és hivern poso tèrmiques i roba d'abric, I poca cosa.
1: I roba interior, quants packs t'emportes?
0: Vale, el tema de roba interior, o sigui, aquí hi ha una regla, que mira, ara m'he recordat una cosa. La roba interior, jo personalment em porto 10, una cosa així, perquè prefereixo que... Bueno, és que clar, depèn de quants dies, vale? Però si t'hem parlat...
1: 10, em sembla perfecte, eh?
0: 10. I llavors, si voleu fer una maleta així és ideal, doncs feu 3 pantalons, 3 samarretes, 3 jerseys, així tens com combinacions vàries, no? I ja està, vull dir, al final el que necessitis, però molt minimalista. I si tinc dubte, doncs penso, si no ho porto, què passa? I si la resposta és em pelo de fred, doncs m'ho agafo. I sempre porto també una capelina, sempre.
3: Clar, i també les calcetes i els mitjons te'ls pots posar dintre de les bambes, si t'ocupa menys.
0: Exacte, això és el que faig. Sí, sí.
3: Si t'ocupa menys.
0: Però al final
3: pots posar una altra samarreta.
4: Mira,
3: una altra.
4: El tema és el pes, també. Exacte, perquè, clar.
0: Pots anar bruta de samarreta, però la roba interior no.
3: Sí, exacte.
0: No, saps, no. I ja està, vull dir, al final crec que cadascú sap el que és important per ella o per ell, no?, de posar-se, però menys és més. Òbviament, t'has de sentir mona i t'has de sentir guapa, no?, perquè clar, vas de viatge, no?, i vols les fotos i tal, però Hòstia, no sé, jo veig maletotes i penso, on vas? On vas? Perquè, clar, depèn d'on vagis. Per exemple, vaig estar a Dubrovnik i menys mal que vaig anar amb la maleta, perquè és que aquelles escales matadores sabia com pujar allò i veia la gent patir, saps? Feien així i esperaven 10 escalons i es veia pensant, però, saps? I llavors, bueno, tens la més llibertat de també anar amb motxilla, no? I de moure't més ràpid, també. A part de que us diré un altre consell. Si aneu amb autobusos, poseu-vos sempre a la finestra on es vegi el maletero. Perquè, clar, si hi ha parades en el camí, si tu veus que et foten la maleta, doncs el veus des de la finestra.
3: Però et dona temps de sortir?
0: Bueno, però pots cridar.
4: Pots
0: cridar. Pots cridar. Ah. I tot el que sigui, doncs ho poseu a sobre en el...
4: Les coses importants.
0: Sí, les coses importants. I una motxilla. O sigui, a part d'una motxilla, una altra motxilla.
3: Més petita.
4: Sí, millor la motxilla que la maleta, sempre, no?
0: Sí, perquè la motxilla petita, si passa alguna cosa corrents amb una motxilla, l'altra la deixes.
3: Ja.
0: Que no passi.
1: És que això, d'haver-hi un kit de supervivència, digue-li com vulguis, que sempre van amb tu. Que això, tant per tu com per... O sigui, jo quan viatjo, també dic... O sigui, una muda o un no sé què, sempre amb mi, perquè si em perden la maleta...
0: Sí, sí. Jo la muda me la jugo més, la veritat.
1: Els diners o...
0: Però els diners,
4: la documentació,
0: I en el llibre també parlo de les targetes sense comissions, de com escollir un seguro, de trucos de... Vaig fer un reel que va tenir molt d'èxit, que era la hutxa compresa. Que és bàsicament agafar una compresa d'aquestes gordites de la nit, li feu un tall, amagueu els diners, ho cosiu i poseu una mica de pintar llavis a sobre i te la poses.
3: Hòstia.
0: Sí, això va molt bé. Te la poses, o sigui...
3: Com si tinguessis la regla.
0: Clar.
3: Si tinguessis la regla.
0: Això és una doble protecció, ¿vale? Perquè jo això ho vaig pensar quan estava creuant Mèxic de nit amb autobusos i, clar, vam parar en una àrea d'estació i em vaig cagar les calces, la veritat. Vaig pensar, però això què és?
3: Falta la compresa.
0: No, no. No, és que no hi havia llum i jo pensant, clar, bueno, el que diuen Mèxic, que té la fama pues, de tots els narcos i tot això, i li vaig dir al conductor, dic, escolti, dic aquí, aquesta zona és segura, tot bé? Clar, a les 5 del matí, i em diu, sí, però amb la naturalitat, perquè potser va pensar, m'ho diu tan natural que jo també, diu, sí, però fa anys, pues clar, aquí era zona de narcos, llavors tallaven els arbres, i clar, tallaven la carretera i va haver-hi una ocasió que va haver-hi pues una violació en l'autobús amb unes japoneses, el govern de Japó va deixar de fer activitats amb nosaltres i tal i qual. I a mi se'm va encendre la bombeta, dic, a mi això no em pot passar. Llavors vaig pensar, això no sé com es prendrà la gent, però dic, si em posen una compresa així, si pensen que tinc la regla, els faré fàstic i no em tocaran. Saps el que et vull dir? I ja tinc qui tinc els diners i ningú buscarà diners amb una compresa. Clar, jo no tenia efectiu, o sigui, tot el que tenia era jo. I escolta tu, a mi, en una situació així de socorro, pues, pots fer.
2: Quin país no tornaries o quin país no recomanaries per viatjar sola?
0: Mira, a mi, on m'he sentit més malament i m'ha passat coses ha sigut Marroc. O sigui, per dir-te. A mi Marroc...
4: Seria de vacances.
0: Ah, sí?
4: Família. Sola no, família.
0: Mira, jo no sé, jo tinc una mala experiència. Jo tinc una mala experiència. I llavors jo...
1: Home, anar sola al Marroc, que també, clar, és el mateix.
4: És veritat, és un país...
0: Però és que no vaig anar sola. O sigui, vaig anar-hi amb algú d'aquí al poble que em va convidar al seu casament. I allà em va passar coses anant, no acompanyar, no sola, però tampoc no anava, o sigui, no anava amb una agència, però anava pues, amb gent que jo coneixia. I no, i després hi vaig tornar a anar amb una altra amiga i també vam tenir un susto, vaig ser com, mira, no. I he estat pues, a Sud-amèrica, quasi tot, he estat també a Turquia, he estat a Iraq, he estat a molts llocs i realment, no sé com dir-te, a Montenegro tampoc em vaig sentir gaire segura, perquè... No sé, sortia al carrer i tot eren restaurants plens de gats i homes, i pensava, no estan les dones. I també els hi feia gràcia veure'm a mi sola i pues un se'm va posar en un callejón a espantar-me. Dic, és tonto, què li passa, saps? Vull dir que no em va agradar la mentalitat. Però després, per exemple, a Iraq, em vaig sentir ignoradíssima. Vull dir, van passar de mi total, saps? I jo què sé, hi ha llocs que, pues, sincerament, la vibra no m'ha agradat i ja està, i no hi tornaria. que no vol dir que no hi torni a Marroc, però sola no. Ja. No em ve de gust.
4: I ara estic pensant, portes alguna cosa de gas pimienta?
0: No, la veritat que no. Miro reels de defensa personal, però no. No, no, no, no, porto...
3: Ah, això pots portar-ho en viatges amb avió i això?
0: No, no, no, no, jo crec que no, però... A veure, també no pots portar el desodorant, petit, no? I fas així els ulls i ja està. Però no, realment no. No, no, no hi ha... És que, diré una cosa, tinc tanta confiança en que no em passarà res, que no... Que no...
3: Quina sort.
1: Ja veus.
0: Però sóc una mica motivada, perquè... Ja. Perquè... No, però...
1: És que és així,
4: que si no, no sentiries.
3: Clar,
0: sí, però no, perquè després dius, dius mira, us explicaré una història. No sé si tinc temps, però sí. Explico.
4: Sí.
0: Vaig conèixer un noi a Mèxic que va ser un crush, m'agrada aquí, no? I va ser com... I ens van tornar a veure a Ciudad de México. I em va dir, diu, jo faig tatuatges i me'n vull anar al Mercado de Sonora, em sembla que va dir, diu, que hi ha una zona de màgia negra i venen cranis d'animals i no sé què, i on vull tenir jo, que sóc callejeros viajeros, tot me dic, pa'lante, tu anem. I anem amb la motxilla del quechua, que a sobre, a saber, quechua, perquè clar, quechua ja no n'hi ha, vull dir, saben que no entra allà. I aportava la gorra, no sé què. Anem caminant, no sé què, i va haver un moment que vaig pensar, escalant, això, no això pinta malament, perquè l'ambient era turbi, era cosa xunga. I vaig pensar, pa'lante, vaig amb ell pa'lante. I vaig pensar, no he volta atrás. Llavors entrem en el mercat i veig piles de fruites, no sé què, i dic, ah, relaxa't, aquí no passa res, però és que no era aquell el passillo xungo. Llavors vam creuar de passillo i em porta un passillo que eren, no sé, primer eren gossets tipus còtex, ratetes, hamsters, però que després veia com fotien animals en caixes. Clar, la meva cara era un poema. I li vaig dir, treu-me d'aquí ja. Però clar, és que la gent també em veia a mi.
3: No.
0: Després me'n vaig adonar... Bueno, vam arribar a la zona aquesta final de la màgia negra. Hi ha tots muñequitos de vudú i coses així xungues, però jo estava així, flipant. I em diu, tu ets molt despistada, no? Em dic, no sé per què. Diu, no, perquè el noi del darrere estava per l'empartament a fons de que havien robat no sé què i que havien de netejar el cotxe allà perquè... Dic, què m'estàs contando? Diu, sí, sí, aquella et vol robar el mòbil, així que marxem. Jo, vale, vale, marxem.
3: Sí,
0: marxem.
3: Sí, estava dient, no?
0: Clar, i llavors em va dir, diu, és que aquí és la continuació d'un mercat molt gran que és de tràfic d'òrgans. Jo, carinyo, però per què no m'has dit això? Però és que jo ja que he anat igual. Vull dir-te que, a veure...
2: Saps? Que passa que això tampoc ho trobes explicat a Lonely Planet, no?
0: No.
2: Tu vas a Mèxic de vacances i et prepares el viatge, tampoc ho deuen, no?
0: No.
2: Busques potser a internet alguna plana o algun...
0: Jo sabia que hi havia coses xungues i jo vaig anar-hi, però perquè jo sóc així. Sóc així. Però després penso, em podria haver passat alguna cosa.
1: O ella et va portar...
0: No, no, ella em va...
1: Amb ella confiança o una vegada allà...
0: No, no, no, de superconfiança. Després em va estar explicant... Clar, pues, tot el rotllo que hi havia al darrere de la Santa Mort, clar, em va explicar coses culturals que no surt al Lonely Planet, però a mi em va encantar, em va fascinar, vaig pensar, pues, podria haver ser xungo, però aquí estem, no? I clar, a mi aquestes coses és el que em dona vidilla i el que m'agrada.
2: Clar, aquests reportatges que veiem de no, viajeros
0: que com ja ho contracten, no, pues vaig jo, però que després dius, podria haver passat algú, sí, però no em va passar totalment. Perquè tinc aquesta confiança de que hi ha algú que em protegeixi i que no... A veure, que em segueixi no passant res, no? Però...
3: Ole, tu.
0: No, no tinc aquesta por de què em passarà, és que penso que no em pot passar.
3: No? No, hem estat parlant sempre de dones. Entenc que el llibre i tots els teus consells sempre van dirigits a dones.
0: Bueno, jo l'he escrit per dones, perquè sóc una dona i per el que us he explicat, però també m'han comprat el llibre homes i m'encanta perquè, clar, per les noves generacions i perquè també les dones que vulguin viatjar soles i que tinguin parella doncs, també puguin entendre, no?, tot el que hi ha darrere, però realment hi ha uns consells que sí que són específics per seguretat de dones, però el tema de planificació a un home també li pot servir.
2: I el proper... Ai, perdona, sí. No, el proper viatge... Que
3: ens queden aquests 5 minutets. Vinga,
2: tens un viatge, hi ha un viatge planificat.
0: No, planificat no, encara no, però m'encantaria anar a Mongòlia, Turkmenistan i aquesta zona, i Geòrgia. No sé,
3: del m'encantaria que hi vagis, perquè sabem que hi aniràs, quant temps pot passar ara?
0: No, ara mateix un any, però passarà, en algun moment passarà. És complicat ara perquè clar, també amb el tema de la guerra i de més, però sí que m'agradaria fer-ho, sí, ja ho veureu.
3: I aquest també haurà de ser llarg, no? Entenc?
0: Bueno, aquest no serà tant perquè tinc altres plans també, llavors no puc fer 3 mesos a la locura, però bueno, ja arribarà, també és que he cremat una etapa molt gran de fer viatges molt llargs i econòmicament també pues, és una viabilitat, no? Pues ara tinc altres projectes també, però ja ho penjaré tot a xarxes i ho podreu veure.
1: A xarxes?
0: Ho manifesto, eh? Manifesto.
1: A xarxes. Trobem a l'Instagram, segur?
0: Sí, a l'Instagram.
1: Però fas alguna altra xarxa? Ets activa en alguna altra xarxa? Doncs, Libre i Motxillera, eh?
0: Libre i Motxillera en castellà l'està escrit. No, de fet, tenia TikTok, però és que realment em consumeixen molt les xarxes. Uh-huh. I llavors és com, no, faig una i ja està. Allà a Instagram.
1: Doncs sí. A Instagram, Libre i Motxillera i... si voleu comprar el llibre, Viajar sola empieza aquí, on el podem trobar? Doncs
0: pues em poden escriure per Instagram, perquè així també el dedico i el dono, i si no també està a Amazon. També està la versió Kindle. Sí.
1: També.
0: Bueno, i a la fosforera també hi és.
1: I aquí dins a la llibreria sí. També la podem trobar.
0: Sí.
1: Doncs escolta, jo crec que amb tot el que ens has explicat hi haurà molta gent que ens ha sentit i que tindrà ganes de...
0: Jo m'he passat molt bé.
1: D'allò, sí?
0: Que bé. Fantàstic. M'ha encantat.
1: Què dius?
3: No, que abans de marxar volia dir unes coses.
1: Ah, va, pues vinga, va, un moment, deixa'm un momentet, només saludar, que ens han saludat des del Sàhara. Ens han saludat l'Eduard González i el Ramon Puigverd, que són al Sàhara una altra vegada, que ja hem parlat amb ells altres vegades que han estat allà, que estan fent cooperació, i no sé si són al mateix lloc que sempre, Judit.
2: Sí, estan Esmara, en el campament d'Esmara,
1: amb el Sàhara Uís, i ajudant-los...
2: Fent doncs, les instal·lacions elèctriques i de fusteria per les aules informàtiques, i amb Vicenç i amb Miguel fent les classes d'informàtica.
3: Ja ho hem vist per Instagram.
1: També, sí, per Instagram. Sí. També els anem seguint i anem veient doncs, que van fent la feina. Una salutació des d'Arenys. Se us troba a faltar amb ganes que tornin, què?
2: Quan... Havien de tornar diumenge i com que han tingut uns problemes amb els materials que s'envien d'aquí cap allà i que no han arribat a temps i així, doncs han avançat el vol a divendres al vespre.
1: Molt bé, doncs els veurem aviat.
2: Sí, divendres. Bueno, dissabte.
1: Bona tornada. I ara sí, bueno, també ens saludava en Jordi Collet, que ens deia bona nit, i en Jucas, bona nit imperfectes, bona nit també a vosaltres dos i altra gent que ens hagueu estat escoltant. I Comí, va, com vols acabar?
3: No, vull acabar ràpid perquè ja ho parlarem. Desitjar-li que vagi molt bé en Jordi Roca, que sí. Demà juguen, són 8 equips, juguen el Benfica contra el Reus.
1: Recordem qui és en Jordi Roca.
3: Jordi Roca, segon entrenador del hockey que era del Barça, que vam entrevistar-lo la temporada fa dues temporades, doncs és el segon any que està
1: en el Benfica.
3: Llavors, està en el mateix grup que el Barça juga dijous. Demà juguen primers contra quarts i el dijous juguen segons contra tercers. Llavors els guanyadors van a semis, que seran el dissabte, i si arriben el diumenge serà la final i es fa a Coimbra, que està a 2 hores de Lisboa. I ja està, avui ja estan instal·lats en allà, no he pogut connectar-se perquè just estaven en l'hotel, anaven avui per provar la pista i tot com anava i res, i desitjar-li molta sort.
1: I tant,
2: i que guanyi.
1: A no ser que
2: s'enfronti
1: el
3: Barça. I si s'enfronta el Barça, Jordi, perdona.
1: Que us estava esperant a veure què diria de tu.
2: I si no? guanyen dimarts que ve, trucada, no?
1: Home, clar.
3: Sí, a veure quan li toca... Sí, clar, si guanyen, trucar-lo.
1: I si no,
3: ja l'he dit. Però avui era complicat perquè just arribaven i havien de fer tot això.
1: Molt bé. Doncs gràcies, Comi. Ens queda un minutet, justíssim, per acomiadar el programa, per acomiadar l'Èrica, per donar-li les gràcies.
0: Gràcies per acomiadar-me, m'ha encantat.
1: Som aquí cada dimarts, a les 9 del vespre.
2: Ens deies què
1: fer amb les escoles. Amb les escoles. Si és vacances de Nadal, vacances de Setmana Santa, vacances d'estiu, no, nosaltres també ens aturem. Però si no som aquí, ves-nos tenint el dia i et seguirem a xarxes i tant. De tot el que vas fent, però que estarem encantades de xerrar amb tu un altre dia.
0: Gràcies.
1: I gràcies també doncs, a tothom a qui ens heu estat escoltant, els que ens heu fet arribar els missatges, en Joan Bosch, i a vosaltres, imperfectes, que la setmana serà llarga, deia la Sílvia, aquesta setmana, sí. La setmana passada va treballar 3 dies.
2: Aquesta setmana està fent llarga.
1: Aquesta se li fa llarga.
2: Aquesta setmana no viatjaràs?
1: No. Ah, ja ve a Roma, per això, eh?
2: Sí,
1: va treballar 3 dies i ha estat a Roma, els
2: goita,
1: altres.
2: Goita, vull dir que viatja, clar, eh?
1: Sí. Adéu-siau a tothom.
2: Adéu.
5: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Escoltant Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura, el president de la Generalitat Salvador Illa, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi d'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa intervindrà entre les 9 i les 10 del matí a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. Justament, Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització amb tractors a Barcelona demà amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada de protesta pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i posteriorment la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i Finalitat realitzarà a la plaça Sant Jaume. Toni Bascomtes, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà. Són declaracions a la xarxa.
8: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia al Foc, però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això va lligat a fertilitzants, plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
7: El Vaticà ha informat que l'operació a la qual ha estat sotmès el papa Lleó XIV, després que els metges li detectessin un nòdul al pulmó, ha conclòs amb èxit. Després de la intervenció, el pontífex ha estat retornat a l'habitació que ocupa el policlínic Gemelli de Roma. A diumenge, el papa anunciava que els metges li havien detectat un nòdul recentment en una fase molt inicial i ben localitzat. Segons els facultatius, consideren convenient intervenir-lo i per això han decidit operar-se. La sala de premsa de la Santa Seu precisa que l'operació estava prevista per principis de setmana i que la hospitalització serà d'una setmana. I a les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han fet el pantà de la Torrassa, el Pallars Sobirà, no han detectat toxines intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després de que fa uns dies s'hagi tenyit de verd per la presència de cianobacteri conegut popularment com aigua blau verdosa. Darrer punt, el Barça juga des de les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions. De moment, al descans, estan empatats a 1.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. La
9: Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
10: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Comencem!
11: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitoria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu... És de l'any 92. És el dia de programa, el número 129. I aleshores jo feia una veu en off que deia... Senyores i senyores, me complazco en presentar a ustedes... I es tallava. I llavors sortia el Jordi Estadella i deia... Hola, soy Jordi Estadella, que se ha cortado la línea. Por favor, mientras hacía la presentación, si pudieran ayudarme, estamos todos esperando y aquí estoy sin poder hablar. I llavors sortia la meva veu que deia... Oh, sí, perdón, perdón. Señoras y señores, con ustedes en No te rías, que es peor, Jordi Estadella. I aleshores el Jordi Estadella deia... Muchas gracias. Vaya, vaya. Muy bien. Soy Jordi Estadella. ¿Esta es la voz en off? Ay, es que yo estaba haciendo la presentación del programa y se ha cortado la línea. Pero por fin puedo presentar... No te rías, que es peor, con toda la gente de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes, Jordi Estadella. Jo crec que té la seva gràcia, perquè fa molt temps que és de fa tants anys, i és una mica d'humor, una mica de carinyo cap al Jordi Estadella. Una abraçada. Ah, és un programa de Jesús Músic, del nostre estimat Tinet Rovira. Una abraçada. Era el programa número 129. Adeu.
0: Gràcies, Assumpta. I nosaltres acabem la secció recordant la sintonia de No te rías, que és peor.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim ocell. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Guai, igualment, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé, tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt, perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta, a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és El satèl·lit orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara...
0: Total.
1: Aquesta que no tenia un any, no? Vull dir
0: imagina't.
1: Que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per
0: que
1: poder compondre
0: més. És el teu santuari.
1: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar a Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh? Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal, normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys llum, que diu això, mira...

0: és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és. Així és, i fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I no ho sé, i jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc 46 anys i ja sóc gran i ja no m'estic per història...
0: Bueno.
1: Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les.
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar o haver de... Mira, escolta, jo vull fer el que em roti, saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, doncs escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també,
0: clar,
1: però el que sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica de tots, com sempre?
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre... Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo,
0: sí.
1: I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Ja anirem,
1: al mateix temps acabo de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió, amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui, Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui té el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores,
0: això és
1: sempre
0: important.
1: Que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa,
0: amb
1: els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns cracs amb el Roger. M'encanta,
1: sí. M'encanta
0: perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía,
0: sí.
1: El Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma, eh?
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.
1: A veure.

0: aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan seriós. És que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també, m'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant.
0: Sí.
1: Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Mm. Triant la feina que he triat? Ho estic fent bé? M'agrada la vida que tinc? No? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida, ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, pues és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, pues ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats. Que vulguis que no, et lliguen estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: Mm-hmm. No, ja està bé, ja està bé. Depèn de...
1: Sí.
0: És l'etapa de la vida amb la que estàs ara. I una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar i cadascú doncs fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs la veritat és que és, bueno, és un carmelet.

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara sí. Me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar OT, Operación Triunfo, sí. Sí. I que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí senyor, oh. Quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des de, del primer a l'últim. I aquella cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la OT.
1: Exacte, sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT. Sí, l'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau, 25 anys ja, eh? Ara ho comentava una companya de la ràdio. 25 anys d'Operación Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia. I allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau anunciar, s'ha anunciat la del 2027, jo més content que unes Pasques, perquè, uau, jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què, doncs a la propera t'apuntes? I em va dir, i ens va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I, home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Clar, no, jo em dic exactament del mateix. Exacte. Jo, mentre la Noe sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des de la primera edició.
1: Així és.
0: Des de la primera, o sigui, això és...
1: Però mira, no ens en cansem, no. Saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? I al final també és una feina tant d'equip i és músic, ja és que al final són com família. Sí. I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noe, que bueno, ens estimem moltíssim i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres, heu tret molt, molt bon material. O sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec que és cada edició hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba.
0: Molt talent,
1: tio.
0: La Cristina,
1: jo sempre el em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta, eh?
0: Sí que n'hi ha, molta, sí. Molta. Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent. És que hi ha molt talent, Manu. I quan comences a veure, dius, uau.
1: I,
0: aquest any, que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc, també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi, ara. O sigui, és que, deia Joan, diu, és que les das, lògicament, els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes. O sigui, un background brutal. És així.
1: Sí, és així. El jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta, eh? Després
0: molta.
1: El que és difícil és ser artista, eh?
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys.
1: Una cosa és ser bon executant i cantar molt bé, que
0: tu
1: això està molt bé, però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent. Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat. Però clar, gent que canti bé n'hi ha molta.
0: N'hi ha molta, així és. Escolta'm, si haguessis de definir galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se. Dos persones abraçant-se.
0: Oh.
1: No? Per mi galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor...
1: Sí, és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No soc gaire mitòman en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar. Això seria brutal.
1: Posats a somiar, somiem a lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe.
1: I,
0: el cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses que també reivindiques i que reivindiquem moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi, doncs, el Manu, doncs, treia els discs en castellà, i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco, ja vas cantar en català. I la veritat és que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau. Igual
1: Doncs
0: que el Petit Príncep, és el musical del Petit Príncep en català, que ha triomfat.
1: Sí, com la Coca-Cola.
0: Com la Coca-Cola. És que, és veritat, sí. Un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que... deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho... O sigui, realment, no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo. I parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que ho cuiden molt. I la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. O sigui, mai millor dit, sí. És una perleta.
1: Sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep, és... De tot el que he fet és el que em fa sentir més orgull, perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets, i veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no?
0: Correcte.
1: Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canallo una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar, Brutal, no, jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí, una mica.
0: I al final del videoclip, que no vull dir... No vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu... Jo, és que em ric perquè jo sé la història, i com jo soc fan d'OT i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa
1: que feia,
0: de la Postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar, i vau estar una hora rient allà amb la...
1: Sí, sí.
0: I m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí. Perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo.
1: Sí. Cada vida són dos dies,
0: Correcte, la vida són dos dies. Escolta'm.
1: Sí.
0: Manu, mirant enrere, què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo li diria que sí, que... Mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió,
0: sí.
1: I moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf... Ara sóc el director musical d'OT, hòstia, quina pressió, quins nervis. O ara he de fer un grandíssim musical en una productora, posarà molts diners. I hòstia, jo sóc el director musical, buf, quina pressió. O quan vols fer un disco i al final dius, mira, escolta, no res és tan important.
0: Exacte.
1: Saps? Al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre, exactament igual.
0: Sí, sí,
1: no m'animes. I que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat, i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta'm, ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs, Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix, i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim, això, eh?
1: Ai, que guai.
0: Gràcies.
1: T'ho agraeixo molt.
0: No, gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres, i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares.

0: DJ Blast,
1: DJ Rambo Trot,
2: DJ Duque de Bla Pink,
3: Infinity Studio.
4: Andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen. Dímelo, Wilton B.
5: DJ Harold.
6: Quineta Phil.
0: Javier en los metales. Que lo que de Monster.
7: Dímelo, 19. DJ 9.
8: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
9: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Seguiu-nos. Gràcies a Manu Guix, gràcies a la Camila, guanyadora de Masterchef 14, per ser avui amb nosaltres, a l'Òscar Sueiro, per portar-nos l'última de la darrera edició de La Isla de las Tentaciones, i a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira.
10: Esperamos que...
9: Nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana que ve, amb més marxa.
10: Puro campeón.
9: Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
10: El recuerdo de un día de emoción. Va empezar.
8: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: El primero. Durante.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintes i Sergio Sánchez.

Cada nit és diferent. Mai saps com serà, però les recordem totes. Sobretot si sonen així de bé.

és quan dormo, que hi veig i escolto clar. Els diumenges a Ràdio Arenys, Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 2:15 a Ràdio Arenys.

0: Estimo massa les estrelles, com per tenir-li por a la nit.
1: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Per això hi ha de més això, no? Per tant,

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Així
2: perquè,
1: sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: Bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. Preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començant parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana, Nilsen Martí. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura de DIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment, no, ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no? No sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penyes segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o a altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i que l'ha normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'Equipenys a DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin has subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té, perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
5: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
5: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem...

0: Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra i doncs, així als 26 anys als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar en el Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
1: Què vols dir?
0: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena doncs, destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
1: Caram.
0: Sí, no, eren claríssims, eh? I a més recordava doncs, que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poet no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs,

0: llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
1: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
0: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit. I com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar en un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
1: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
0: Ella sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
1: Com acaba la seva història?
0: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I, doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys, sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
1: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies a tu.
1: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint. i amb aquest projecte de Llegir Eixample la Vida, que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
1: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
1: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
1: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I, evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
1: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge a Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
1: De fet, és una mica marca de la casa, de Vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
1: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
1: suposo que és
2: Laura,
1: molt bona notícia.
2: Com,
1: per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
1: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
1: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
1: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies,
1: per,
2: Laura.
1: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
1: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
1: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure-los en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants,
0: porta...
1: que és molt jove.
0: És jove,
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'n va barallar.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això,
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada, no sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda... que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada. Això
0: no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... El tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys...
0: Que fort!
2: Intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa...
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa... Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida, amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no
1: pagava. No va pagar,
0: no et va pagar tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que premi. Agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Vam presentar conjuntament els dos,
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest
1: és complicat. És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat, és molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar, sí.
1: Encara és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats amb mil anys, a lo millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Oh, doncs la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb
2: ella.
1: Bueno, era. Ei, no digamos. Uh-huh. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és molt bona.
1: Bueno, és normal, hi ha dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta. Jo
1: el conec
0: de fa molt de temps.
1: M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar,
1: faltar
0: alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que
1: molt,
0: és molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica
2: escolta,
1: més.

0: que no té cap pega, aquest sembla assumptar.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per
1: no
0: favor.
1: Oblidem,
0: no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la boda aquest any.
0: Vas anar a la boda, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi
2: digues. Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno...
1: La gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen... molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80. Clar. Al 90, perdó. I, bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat. Gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia.
2: Mira,
0: per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: mi vida sea...
1: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
2: Fantàstic, eh?
1: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
3: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
1: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
2: està
1: gent...
2: Està molt ben cantada, eh?
1: És que no és fàcil cantar perquè aquesta
2: la,
1: cançó,
2: és que
1: eh?
2: La fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
1: I amb classe, i amb això classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
2: Sí.
3: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
1: Però és que és veritat.
2: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
1: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
2: Si poquets.
1: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
3: moltes
1: escolta
3: gràcies,
1: aquesta...
3: Moltes gràcies.
1: Aquest parell de coses.
2: No és
1: coses.
2: Peloteo ni res, és sentiment,
1: és
2: no?
1: Que ens agrada.
2: Sí.
1: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
2: no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
1: Exacte, tampoc. Quan m'ho va
2: que
1: dir...
2: Que diu ell que no pot
1: el
2: fer
1: tema...
2: entrevistes a gent petita.
1: No,
2: el Joan Bosch està d'un prestigi.
1: I jo vaig dir...
2: Diu, a Gemma Ndundi no faig entrevistes mai.
1: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
2: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes amb Ndundi, perdoni, eh?
1: I ja està.
2: I ja mai més li he demanat res.
1: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
2: Però quasi, quasi no, eh?
1: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
2: Vale.
3: És exclusiva. És...
1: Primícia.
2: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
1: Sam
2: la
1: Darris,
2: gent sàpiga.
1: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu, a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
3: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
1: Molt bé.
3: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
1: I vau començar per aquest.
3: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
1: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles. I no esperes que això ho entengui molta gent.
2: No, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, hi tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels... meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... O sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets.
0: Ho ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu... És que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè... Perquè no, perquè no, perquè dius... A mi em surt i ningú diu.
1: Agafes coses de tots, clar, i acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu
1: t'agrada, no? Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís. L'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva
0: ànima,
2: la seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte, aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El que plaer.
2: Estigues aquí amb nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no.
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, això no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Casa Tonta? Sóc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la...

0: personalitat única, no? I
1: el Moreno.
0: Exacte, molt guapo.
1: I l'abogado, l'abogado que... Espera. Xavi Prats, advocat.
2: Aquí. Hola. Hola, bona tarda, qui és? Què parlo?
1: Parles amb mi, amb la caixa tonta.
2: Ah, la caixa tonta, ah, vale. Salutacions aquí.
1: Un abogat que entra cantant, què cantaves?
2: Volver de nuevo a empezar. Se fría mi alma, las noches son largas.
1: Estàs imitant el Carlos Guan.
2: El Carlos Guan.
1: Bueno, ha arribat la funerària.
3: Bona tarda. La funerària va servir-li. Millor que no.
1: Escolta, que no va... S'hauran pensat que no era veritat. És que va de veritat, això, eh?
3: Home, clar que és de veritat, clar que va de veritat. Si és que no he vingut perquè he treballat molt, que és lo dolent.
1: Ah, has enterrat a molta gent. Dolent.
3: Jo enterrar no, però... N'hi ha hagut.
1: Bueno, tu fas els papers,
3: no? Exacte.
1: Els papers perquè cobrin.
3: Exacte.
1: Gràcies, Miquel. Què et passa? Però què et passa, Toni?
4: Encara va cantar una mica.
1: Un moment, silenci, que té que cantar la Núria. I Toni, que em falta.
4: Clar, és que m'he quedat a mitges. Mira, vaig a cantar un tros de All By Myself, no? When I was young, I never need you anyone. I make a love just for fun. Those days are gone, living alone. I think of all the friends I know. And when they dial the telephone, nobody's home.
1: Un aplaudiment per a la Núria, no? Una falta de respeto, que llegas tarde y estás hundiendo la actuación de ella.
4: Claro.
1: Mira, i el Christian Conde ensejant. Ensejant el Christian Conde. El sentiu? Ensejant.
5: Intocable. Lo que pensaba de ti tan solo estaba en mí. Ahora que sé que te dirás que me las mentiras, que te dirás la verdad, eso es la verdad, que la temprata de gozar.
1: Un aplaudiment per ell! Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira.
6: Déu-n'hi-do, Toni.
1: Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
6: Sens dubte, gràcies, com sempre, al Toni Rovira i al seu equip, i acabem la secció amb Christian Conde, Dolce Vita.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Doncs nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: girl beside you.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.